Tot el que pots fer al web Dicat també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les Dicat Tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació Dicat i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

La cultura popular catalana té el seu espai a ICAT. Novetats, agenda i tot el que cal saber de les músiques i balls d'arrel. ICAT Man, amb Quim Rutllant. Els diumenges a les 9 del matí a ICAT.

0: Escoltes ICAT.
1: Diuen que estic boig, vull comptar. He perdut el nord, digue'm un pare. No sé, no vull treballar, no vull laburo. Digo la verdad, nena, t'ho juro. Si el teu cor és una casa, jo l'ocupo. Porta'm de clauer com un labubu.
2: Labubu!

0: Pase.
1: Portando la clave como un la bubu.
2: La bubu.

0: programa d'informació.
1: Independents, la desbrossadora de l'actualitat musical.
2: És impossible escoltar tots els discos, però tranquils, que a l'Independents.cat us fem cada dia una tria de les millors cançons d'aquí i de fora.
3: I aquí també t'assabentaràs dels concerts i els cartells de festivals abans que ningú, a més d'un munt d'entrevistes, reportatges i versions.
1: Independents, el programa de música i actualitat musical d'ICAT. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda amb Josep Martín i David Talleda.

you fine.

de ser més, però has d'aprendre aquests menys. I vaig amb les ungles mossegar les dos nens, visca mentre s'hi m'atrapes, i amb les sanglaces sempre posades per no creuar mirades amb cap de vosaltres, perdó. Ho porto als gens, perdó, no em costa gens, perdó, ho faig pels meus, perdó, em plaça als gens.

amagues per felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em

Benvinguts a Casa Babilón. És la casa de la festa i les músiques urbanes. Marc Isern i Rubén Sierra en són els anfitrions. Casa Babilón, els divendres a les 8 del vespre.

0: Ràdio, les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. José Luis Rodríguez Zapatero va negar en tot moment davant del jutge haver influït en el rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra i també va negar haver cobrat comissions. 24 hores després de la seva declaració a l'Audiència Nacional, se n'han filtrat els àudios en què se sent l'expresident espanyol desmentint reiteradament haver mediat l'operació i insistint que mai ha actuat al marge de la legalitat.
2: Que yo no he ejercido absolutamente ninguna influencia en el rescate de Plus Ultra, y eso es una verdad incuestionable. No habrá nadie que pueda decir lo contrario.
1: Afirmar que s'hi va cobrar diners de l'empresa a l'epicentre del suposat entramat, Anàlisis Relevante, va ser a canvi dels seus serveis com a consultor. El jutge Calama va posar en dubte, però, l'absència de relacions contractuals entre les parts.
2: Obviamente yo he sido el consultor principal.
3: Como tiene confianza, dice usted que no se firma ningún contrato.
2: Así es.
3: Eso, en principio, no es normal.
1: L'exlíder socialista va defensar les seves filles i va rebutjar parlar de l'origen de les joies interceptades al seu despatx. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
4: Pedro Sánchez torna a tancar files amb José Luis Rodríguez Zapatero. Ahir, el dia que el jutge Calama va imputar les dues filles i la secretària de l'expresident socialista, el president espanyol va admetre per primer cop que si li tomben els pressupostos per l'any que ve, no descarta anar a eleccions.
1: El govern de Donald Trump defensa l'acord amb l'Iran davant les crítiques internes als Estats Units i també les d'Israel. L'Ayatollah Khamenei admet que va acceptar amb reserves el memoràndum d'entesa i diu que l'obertura de la segona fase de les negociacions amb Washington no implica assumir el seu punt de vista.
4: El president ucraïnès Volodymyr Zelensky diu que el país necessitarà un paquet d'ajuda amb combustible, gas i almenys 300 míssils si la guerra dura fins a l'hivern. Mentrestant, Rússia promet represàlies per l'atac més massiu d'Ucraïna contra Moscou. Els drons van impactar en la principal refineria de la capital just quan el país pateix una crisi de combustible.
1: I avui acaba el curs per a més d'un milió d'alumnes d'infantil, primària i secundària, un curs convuls, amb més d'una vintena de vagues i amb un conflicte educatiu encara per resoldre. La setmana que ve arrencaran les trobades de la consellera Esther Niubó amb direccions, docents i famílies d'arreu del país que s'allargaran fins al primer trimestre del curs vinent. El productor musical i escriptor gironí Jordi Compoy Boada guanya el Premi Prudenci Bertrana de novel·la.
4: La novel·la guardonada es titula Fer cantar els arbres i recupera la figura de l'escriptor modernista Prudenci Bertrana des d'una mirada singular. Proposa un recorregut pels espais naturals i vitals que el van marcar a ell i a la seva literatura. Campoy reivindica així la vigència del pensament i la sensibilitat de Bertrana, considerat una de les veus més destacades del modernisme català. La publicació convida els lectors a redescobrir el llegat literari i humà de l'escriptor gironí. El Premi Miquel de Palol de Poesia ha estat per a Joan Tomàs Martínez Grimal. Laia Aguilar ha guanyat el Ramon Muntaner de novel·la juvenil i Joan Manuel Soldevilla el Carles Rahola d'assaig.
1: Esports, el Mundial de Futbol Mèxic s'ha imposat fa pocs minuts a Corea del Sud per 1-0 en el partit que s'ha disputat a la capital mexicana. Canadà, una altra de les anfitriones, també ha golejat aquesta matinada per 6-0 a la selecció del Qatar. És la primera victòria del Canadà en un Mundial. El partit ha estat condicionat per les expulsions de dos jugadors qatarians i per la greu lesió del jugador canadenc Coné, que s'ha trencat la cama i ha dit adeu a la competició. També s'han jugat el Suïssa 4, Bòsnia 1 i República Txeca 1, Sud-àfrica 1.
4: El Barça de bàsquet ha guanyat per 112-113 a la pròrroga el primer partit de la final de la Lliga CB, que és el millor de 5 enfrontaments. A la pròrroga s'hi ha arribat amb un triple de Claiborne a 3 segons del final.
1: I en futbol sala, Barça 6, Pozo de Múrcia 1, amb 4 gols de Touré, el segon partit de la final de la Lliga. Els de Javi Rodríguez se situen a una victòria del títol, ja que dominen la sèrie per 2-0.
0: Fins aquí les notícies.

0: Molt bon dia, matiners. Benvinguts al divendres 19 de juny. Si acabeu de sortir del llit, heu de tenir en compte que ens trobem a les portes d'una onada de calor que arribarà diumenge, portem dies ja parlant-ne. Fins aleshores, la calor serà intensa o molt intensa. Aquest divendres, les màximes rondaran els 38 graus a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. El temps serà assolellat, amb alguns ruixats a la tarda, al Pirineu Occidental. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Molt bé, ja divendres. Avui acompanyats, eh?
0: Sí, acompanyats d'estudiants, jovencella que surt a la discoteca, que ens pica a les vidres de l'estudi com si fóssim floquet de neu. Àlex Bostet, bon dia.
1: Sempre curiós així, també m'agrada
2: de mirant. Sí, no? Jo si t'expliqués tot el que m'ha passat mare en aquest estudi de matinada, veient gent passar.
0: Sí, aquí hi ha converses, estaven, sí. Quan he arribat jo a la ràdio, conversa molt intensa sobre el sexe i la personalitat.
2: L'acceptació de l'amistat potser també.
0: No he arribat a tant. No
1: que entrin i ens facin una xapa.
0: Sí, jo sempre dic connexió aquí fora. I m'agrada molt que hi ha la persona que veu amb responsabilitat
1: i l'altra que no.
0: I l'altra que no. Tenim dos casos, una noia que ens ha fet la forma d'acord amb la mà dient treballar aquestes hores té molt mèrit, i després hi ha el seu company de viatge que va bastant passadet de voltes. Tot i així, Lara García, molt bon dia també.
1: Molt bon dia, matiners. A veure, avui fa 6 anys que va morir Carlos Ruiz Zafón. L'escriptor ens va deixar el 19 de juny del 2020 i per això avui comencem amb una cita seva. I diu, jo no sé si tinc talent, només sé que m'agrada escriure, o millor dit, que necessito escriure.
0: Veus que bé? Sempre va bé escriure, és molt terapèutic, eh?
1: Sí.
0: Depèn de com et fas allà un text així curtet, de com t'ha anat el dia, el diari personal.
1: I ho deixes anar tot.
0: Bé, en tot cas, acabem la setmana primer saludant, per cert, a Maiol Roger, que ja el tinc per aquí.
3: Molt bon dia.
0: Ets de caminar molt? Tu ets més de córrer que de caminar,
3: jo
0: Maiol.
3: Jo soc més de córrer que de caminar, perquè si pots sortir a la mateixa estona però fer molta més distància és més divertit, saps?
0: Ves mirant aquí els companys que tenim avui.
3: Sí, que estan enviant uns missatges.
0: Sí, ens estan contents.
3: Bueno, escolta, doncs bon dia. Bon
0: I tant,
3: dia.
0: I tant. Recordem que avui posem el punt final a la setmana explicant-vos que hi ha dies mundials per tots els gustos i el d'avui ens convida a engegar el programa amb tota la cafeïna del món, perquè si hi ha una cançó que convida a sortir de llit avui també, però dilluns, dimarts, dimecres o dijous, amb tota probabilitat, és aquesta.

0: Avui, 19 de juny, és el Dia Mundial del Passeig i té com a objectiu disminuir la velocitat i gaudir del món que ens envolta. Què rius, Lara?
1: Què és aquest Dia Mundial?
0: Per si hi ha dies de merda, aquest encara em sembla prou justificat.
2: Està molt bé, el Dia Mundial del Passeig.
1: No, a mi m'encanta passejar. Però no sabia que hi havia un Dia Mundial del Passeig.
3: Hi ha Dia
0: Mundial de tot.
1: Està molt bé descobrir-ho.
0: Es va crear l'any 1979 com a resposta a la creixent popularitat del jogging o running. L'Aiol.
2: Bueno, gent que no li fa, que li fa mandra anar a córrer, que decideix caminar. Bueno, doncs endavant, no passa res. Està molt bé caminar també.
0: Tant, eh? De fet, recordem que és una jornada dedicada a promoure la importància de caminar i fer activitats físiques a l'aire lliure i també busca fomentar un estil de vida saludable, així com conscienciar sobre els beneficis tant físics com mentals que s'obtenen de fer una bona passejadeta. I amb unes passes més haurem arribat al cap de setmana. Poc a poc i bona lletra, que sempre és millor caminar que quedar-se aturat.
4: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, arrenquem el programa d'avui divendres. Benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. 5 del matí, 10 minuts, un cafè i a saltar del llit. I correm baixant escales avall, ja el tenim aquí perquè ens expliqui què passarà a partir de les 6 del matí de Catalunya Ràdio. Maiol.
2: Doncs com sempre correrem quan l'actualitat ens ho exigeixi, caminarem per arribar avui a l'hora del migdia i ens aturarem en tot allò que faci falta per explicar-ho el millor possible. Avui seguim pendents de l'actualitat espanyola perquè ahir Pedro Sánchez per primer cop va admetre la possibilitat d'avançar eleccions. En parlarem amb la portaveu de Junts al Congrés, la Míriam Nogueras, i amb el ministre de Cultura, que estarà aquí, l'Ernest Urtasun, on s'asseurà a la cadira de l'Ada García. Que ja li posarem un títol.
1: Després,
2: parlarem de bullying, perquè avui precisament la Lara avança unes dades que són interessants i també, deixa'm dir-t'ho, preocupants. A partir de les 6 us ho explicarem. Després, el dilema.
0: Ai.
2: Fred o calor? Sou més de fred o més de calor?
0: Calor.
1: Calor sempre. Sempre.
0: Calor. Àlex?
2: Fred. Bueno, doncs ja està. Maiol. Àlex, gràcies per venir. La resta som gent calor, normal.
1: Som gent tropical.
0: Fred, clar. Fred. Gent... Calor. Que pugi a 40 graus tot.
2: Gent estranyíssima. Després, l'espina de l'actualitat amb l'Oriol Ferrés i la Sílvia Coppolo. Analitzarem la trucada de Jonathan Endic al 112. I tindrem a Titot, Francesc Rivera, el cantant d'abans a les 11. I a les 11:34, la prèvia del Sabadell Zamora. Avui partit de tornada. El Sabadell necessita remuntar. Tertúlia esportiva especial. Sí, home. Deixem que el Sabadell pugi.
0: Ara entenc per què dormim malament avui.
2: Clar, era això.
0: És
2: a les 9.
0: Sabadell Zamora.
2: És a les 9, si vols, quedem per veure'l.
0: A les 9 d'avui, festa major i la Sada Mar.
2: Ja ens el posarem de fons. I després, temes pendents i el concurs pendent. Escolta, queden poques opcions per guanyar 200 euros aquest any.
0: Bé.
2: Però encara podeu trucar al 93207474 si hi ha algun matiner que avui estigui caminant i vulgui participar al concurs pendent.
0: Gràcies, Maiol. Fins ara. Vinga, va, que en pràcticament 2 minuts arribem a 4:45 del matí acompanyant-vos en aquest primer tram del dia des de Catalunya Ràdio fent els matiners, i a aquestes hores, Àlex Bosch, volem saber què ha passat al món mentre dormíem.
5: Doncs bé, us expliquem un fenomen que porta de corcoll la policia de Nova York.
0: A veure.
5: En les últimes setmanes s'han fet virals vídeos de grups de persones entrant de nit a les clavegueres de la ciutat per diferents accessos situats als barris de Manhattan, Brooklyn, a molts llocs. Una imatge que, si la veus...
0: Home, impressiona, no?
5: Una imatge... I és una mica estrany. És una mica com això, el Dead Man Walking, eh? Doncs això. Les imatges han despertat tota mena d'especulacions entre els internautes. Alguns creuen que es tracta d'exploradors urbans que recorren els túnels subterranis a la recerca de tresors.
0: Oh,
5: que alguna cosa hagi caigut per allà sota i vés a saber què trobem si ens fem rics. És una opció. Mentre d'altres apunten a trobades clandestines o a una nova moda impulsada per creadors de continguts.
0: Ui.
5: Ja ho veurem.
0: De moment no s'ha fet res, eh?
5: De moment les autoritats continuen investigant i, a més, cada vegada que investiguen apareixen més vídeos i més gent baixant a les clavegueres de...
0: Què deuen estar fet?
5: No tenim ni idea. Ara, ja adverteixen que si enxampen algú...
0: Multa.
5: Multa, i entre altres coses els poden acusar d'invasió de la llar o d'això, perquè és una propietat privada, i també... d'intentar robar,
0: veurem a veure què és el que passa, però em té intrigadíssim. Seguim aquesta història,
5: seguirem
0: perquè això és americà, és a dir, que hi ha segona temporada. Gràcies, Àlex.
5: Vinga, fins ara.
0: aquí a aquestes hores del matí. Anem carregats, com sempre, de titulars que ens fan pensar que el món està fet una mica pols, però per sort dels matiners sempre tenim l'Andreu Marino que ens explica per què avui el món serà un lloc una mica millor. Andreu, bon dia.
3: Bon dia, matiners. Avui el món és una mica millor perquè la cooperativa que gestiona el gimnàs social Sant Pau de Barcelona celebra el seu desè aniversari. Actualment el gimnàs atén a gairebé un miler de persones en situació de vulnerabilitat, que d'aquesta manera tenen accés a l'activitat esportiva de manera gratuïta i també altres serveis com de menjar, dutxa o roba. Una activitat que permet universalitzar la pràctica esportiva i teixir vincles entre persones del barri del Raval.
0: I avui, que és el Dia Mundial del Passeig, Xino Xano, que hem arribat ja fins un quart de sis del matí, estàvem comentant que hi ha gent que surt de festa i que ve aquí a Beethoven Diagonal a saludar-nos i a picar-nos als vidres. Doncs si ara mateix estiguessin escoltant els matiners, els fotríem un bon final de festa. De sí. Què parlarem poc, Marta?
1: Perquè no hi haurà el Reggaeton Beach 2026, que estava previst, de fet, que comencés el proper cap de setmana a Barcelona.
0: Tira,
1: han cancel·lat tots els seus festivals durant aquest estiu a Espanya. Es veu que això, el Reggaeton Beach, això és l'engròs, i després havien d'anar a fer diversos festivals en diverses ciutats d'Espanya. Segons ha avançat El Mundo, s'han vist obligats a cancel·lar-ho per falta de viabilitat del projecte. Havia de començar, com dèiem, el cap de setmana vinent tant a Barcelona com a Tenerife, però això no es podrà fer. Es veu que no s'ha anat estudiant això. Els diferents escenaris estan operatius com finances, però no hi ha hagut manera de tirar-ho endavant. No han transcendit més detalls. Sí que és veritat que quan entres a la pàgina web t'apareix un gran comunicat a la pàgina oficial. Et diu que efectivament el festival està cancel·lat i, per tant, no hi haurà Reggaeton Beach Festival aquest any ni a Alacant, ni a Tenerife, ni a Barcelona, com dèiem, ni a Madrid, ni a Mallorca, ni tampoc a Santander.
0: Oh, quina pena, no us preocupeu, que el reggaeton no desapareixerà.
1: No.
0: No hi ha, no hi ha el Reggaeton Beach 2026, però la música reggaeton seguirà acompanyant-nos a les nostres vides. Una bona notícia per engegar el matí, Lara.
1: Doncs que Girona tindrà el parc inclusiu més gran de la ciutat i serà el 2027. L'Ajuntament el farà a la zona dels Químics, que és l'espai lliure de l'urbanització Torre Rafaela I, i en concret és una superfície de 13.069 metres quadrats. Per tant, serà molt gran. El ple municipal ha validat finançar l'execució de la memòria tècnica i també de les obres per la creació d'aquest parc de jocs infantils en aquest espai per 500.000 euros.
0: Doncs felicitats per aquesta iniciativa d'aquest parc inclusiu, el més gran de la ciutat de Girona, el 2027. Res i menys el veurem construït. L'Ot Serra ho té tot preparat per explicar-nos quin motiu tenim per saltar del llit. Bon dia, Ot.
6: Bon dia, matiners. Un bon motiu per saltar del llit per als manresans és gaudir d'una ciutat adaptada a les necessitats específiques. El ple de l'Ajuntament ha fet un pas i ha aprovat el Pla d'Accessibilitat de l'Espai Públic de Manresa amb un pressupost de 13,6 milions d'euros. Ha comptat amb la participació ciutadana i ara s'obriran 30 dies d'exposició pública per fer-hi retocs. L'objectiu del pla és que tothom es pugui desplaçar i comunicar de forma lliure, autònoma i sense discriminació, siguin quines siguin les seves capacitats.
0: Destapem la revista del cor dels matiners. Avui arribem amb un salseig que està portant cua des de fa una setmana i que crec que això ha de seguir. Lara, com batega el cor aquest matí?
1: Batega amb presuntos implicados, perquè ha esclatat la guerra entre els seus membres.
7: Que se despierta cuando me de noche y cocina cuando cae el sol. Acompaña gente en hospitales, parques.
0: Una de les grans cançons de Presuntos Implicados, Gente, no pot ser una cançó més fantàstica per acompanyar-vos mentre us expliquem el que ha passat. Posem una miqueta en context la polèmica amb Presuntos Implicados.
1: Sí, doncs fa uns dies la Lídia Rodríguez va dir que havia abandonat el grup per suposats maltractaments per part dels seus companys. Ho va explicar ella mateixa així a Antena 3.
8: Era como que yo tenía que ser una cantante de un grupo para gente adinerada, y esto es de boca de ellos, ¿eh? Para gente adinerada, gente pudiente, yo soy una persona que viene de una familia humilde, era como que no les cuadraba ni mi actitud, ni mi manera de vestir, ni mis kilos de más, que siempre he sido una chica con unos kilillos de más.
9: ¿Te sentiste apoyada por tu compañero de la banda?
8: En la mayoría de las cosas, no. Yo nunca he oído a un compañero delante mía decir, oye, disculpad, Lidia es cantante y no es modelo, o Lidia es cantante y no tiene nada que ver con su peso, ¿no?
1: Doncs bé, ara Nacho Maño, guitarrista i líder de la banda, respost a les acusacions en un comunicat on diu que no pot fer responsable a qui mai la va maltractar ni assetjar i a qui, a més, li va donar tot el seu recolzament tant en l'àmbit professional com en l'àmbit personal. I assegura també que tant ell com la seva família estan atravessant un profund dolor i que la seva imatge ha patit un mal irreparable.
0: Veurem què és el que passa amb aquesta polèmica i també si en... No crec que Soli Jiménez foti el nas aquí, però en tot cas veurem com acaba tot plegat. I alerta perquè el cor també batega amb Isabel Pantoja.
10: Sí, perquè ha reaccionat a la polèmica de Kiko Rivera i la seva exparella Irene Rosales. També us posem una mica en context i recordem què ha passat aquests últims dies. Irene va fer un anunci amb la marca Grefusa que deia: un mix con un mal Kiko es un mal mix. Elige Grefusa Mix, elige el mejor Kiko.
0: Escolta, et dic una cosa, m'encanta la campanya.
1: És boníssima.
10: És boníssima. És de les bones que han fet últimament,
0: Per favor. Sí, sí,
1: sí. Un aplaudiment,
0: Perquè... Hi havia el de Georgina per presentar el seu reality.
1: Sí.
0: Abans els venia i ara els compro, els bolsos.
1: Sí, sí,
0: t'ho dic.
1: Aquest me sembla increïble, a més per tot arreu, que el veus per tot arreu.
0: Sí, sí.
1: Evidentment, això, un joc de paraules que també llançava una indirecta al seu ex, Kiko Rivera, qui no li va sentar gens bé això, va fer unes declaracions també bastant dures, i aquí es veu que sí que li ha fet una mica més de gràcies precisament a Isabel Pantoja, la seva germana.
11: Resulta que seria esa, que rara que se l'hagi tomado más. Hombre, es gracioso. Ha dicho que Irene está ahí para haberse comido un Kiko. Eso no es muy gracioso, ¿no? Pues no.
1: Pues no.
0: Aquí penso, sentit de l'humor. Jo, em sembla que aquí que hauria de demanar diners, mira què et dic. Hauria de demanar diners.
1: Aprofita.
0: 10 minuts, 6:15. I quins sons deixa la ràdio?
1: Al matí de Catalunya Ràdio, amb la neurocientífica Sara Maderos, van parlar de por i ansietat i com prevenir-les.
12: Una part important de la salut mental, jo crec que és pues tener hábitos saludables, regularnos, estar conectados socialmente con las personas, ¿no? La conexión social creo que hace mucho en nuestra salud mental y en que nos sentamos equilibrados.
1: I el cantautor uruguaià Jorge Drexler va dir que té una connexió especial amb Barcelona i va reflexionar sobre per què canta.
13: Desde el momento en que sabes que tu vida se va a terminar y eres consciente de eso, es decir, hay una parte tuya que sabe que viene sola y que se va sola de este mundo. Lo que pasa es que hemos aprendido a negar eso, a tenerlo escondido y a sublimarlo de alguna manera y hacer esto, hacer canciones, programas de radio, coches y meternos en emprendimientos sociales, culturales y de todo tipo, ¿no? Deportivos.
0: Podeu recuperar l'entrevista amb Jorge Drexler a través del web, de l'app i el web de Catalunya Ràdio. Avui és el Dia Mundial del Passeig i anem caminant cap a 6:45 del matí.

0: data, què passava tal dia com avui?
1: Doncs un 19 de juny del 1987, els Guns N' Roses debutaven al Regne Unit davant el Market Club de Londres ple de gom a gom, un concert que va començar amb algun petit incident, amb el públic llançant los gots de cervesa i escupint-los, però això, doncs, no va aturar, evidentment, la banda. Aquella nit no només era el seu primer concert al Regne Unit, sinó també el seu primer concert fora dels Estats Units, i poc més tard, un mes després, el 21 de juliol, publicarien Appetite for Destruction, el seu primer disc, el primer àlbum de debut, i allò, evidentment, seria el principi per convertir-se, doncs, en una de les bandes més grans de la història del rock.
0: Portem unes setmanes a Mastrocat.cat, que tela!
1: Mira!
0: Mira!
1: A veure, què divendres?
0: A veure, què ens explica? Perquè ens estan demanant prudència, tranquil·litat, converses pendents... A veure, quin dia ens espera astrològicament parlant avui, divendres 19 de juny. Cristina Borreguer, d'Astrocat.cat, bon dia.
2: Bon dia, matiners. Avui divendres 19 de juny la lluna entra a Verge. Després d'uns dies emocionalment més intensos, aquesta lluna ens convida a aterrar, ordenar i posar una mica de seny al caos. Pot ser un bon moment per revisar rutines, cuidar el cos, fer neteja o ocupar-nos d'allò petit que havíem anat deixant. Però compta amb la crítica i el perfeccionisme. No cal arreglar-ho tot, només posar una cosa al seu lloc. Bon cap de setmana.
0: Moltíssimes gràcies, doncs, per aquest consell astrològic per arribar al divendres. I qui bufarà espelmes avui, Lara?
1: Doncs a veure, avui felicitem la megaestrella de Hollywood, Zoe Saldana. Bufarà 48 espelmes. També fa anys un altre personatge molt conegut, però que té poc a veure amb l'art. El polític Boris Johnson també en suma un més i arriba als 62 anys. No sabem si els seus veïns la felicitaran, però avui també és l'aniversari de l'actriu Eva Isant, la Cookie, de La que s'avecina. Celebrarà el 55. I acabem felicitant Macklemore, el raper i músic americà. Avui en fa 43. No hi ha millor dia per celebrar l'aniversari. Que tingueu un cap de setmana càrrec regat de sorpreses.
3: Hello, I was the Queen Elizabeth from England. Every morning I have a tea with Chubby. Canalias is the best. See you in heaven, cookies.
4: Ja que t'has de llevar, fes-ho amb la de les matinines.
0: Cap a dos quarts de sis del matí, des de Catalunya Ràdio, com sempre, acompanyant-vos en aquest primer cafè del dia, moment de recular fins l'any 1986. Irta Kick, que ens va deixar un dels grans temes del món de la música, és aquesta que es diu This is my life. Bon dia, matiners.

0: perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio avançarem dades sobre quants casos de bullying escolar es produeixen cada dia a Catalunya. A partir de les 11, entrevistarem el cantant de Brahms, Francesc Rivera, més conegut com a Titot. Francesc Garriga continua buscant el poble més bonic de Catalunya. Avui, la tarda, serà a Cadaqués. A més, repassarem el full de ruta per no perdre dels millors festivals de música, teatre i cinema d'aquest estiu. El Catalunya Nit tancarà la setmana entrevistant el líder de la banda Standstill, Enric Montefusco. Quan ja fa 13 anys que va publicar el seu últim disc, ara publica un còmic, Vida i obra de un titiritero. Aquest cap de setmana al suplement conversem amb Joan Jubany, germà d'Helena Jubany. Una entrevista per retre homenatge al seu pare, que acaba de morir sense veure resolt l'assassinat de la seva filla. I diumenge a l'Eclipsi coneixerem les nits del bomber Marc Castellnou.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.
2: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts i benvingudes al divendres 19 de juny. En Alfonso, bon dia.
3: Bon dia.
2: Amb l'Anna repassem els titulars d'aquest matí. José Luis Rodríguez Zapatero va negar en tot moment davant el jutge haver influït en el rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra.
3: 24 hores després de la seva declaració a l'Audiència Nacional, se'n van filtrar els àudios.
4: Que yo no he ejercido absolutamente ninguna influencia en el rescate de Plus Ultra, y eso es una verdad incuestionable. No habrá nadie que pueda decir lo contrario.
3: L'expresident espanyol va defensar les seves filles i va rebutjar parlar de l'origen de les joies que es van trobar al seu despatx. El jutge que porta aquest cas també ha imputat les dues filles de Zapatero.
2: Mentrestant, Pedro Sánchez torna a tancar files amb l'expresident, però per primera vegada no descarta un avançament electoral.
3: La Moncloa parla d'un avançament tècnic de només uns mesos i Sánchez diu que només s'ho plantejaria si no pot aconseguir el suport necessari per aprovar uns nous pressupostos.
5: Apelo a la responsabilidad de los grupos parlamentarios y si se tienen que tomar decisiones, pues las tomaremos pues efectivamente cuando se produzcan estas hipótesis.
2: El govern de Donald Trump defensa l'acord amb l'Iran davant les crítiques internes als Estats Units i les d'Israel.
3: L'Ayatollah Khamenei admet que va acceptar amb reserves el memoràndum d'entesa i diu que l'obertura de la segona fase de les negociacions amb Washington no implica assumir el seu punt de vista. Donald Trump i el vicepresident Benz recorden a Israel que l'acord s'ha de respectar i que l'alto el foc afecta tots els fronts, inclòs el Líban. I llancen aquest missatge als ministres israelians que han criticat el pacte.
6: Alguns dels membres del govern d'Israel que ataquen el president dels Estats Units els diria que dues terceres parts de les armes defensives que els han protegit les han fabricat americans i les han pagat els contribuents americans.
2: El president ucraïnès Volodymyr Zelensky assegura en un missatge a Telegram que el país necessitarà un paquet d'ajuda amb combustible, gas i almenys 300 míssils si la guerra dura fins l'hivern.
3: Mentrestant, Rússia promet represàlies per l'atac més massiu d'Ucraïna contra Moscou. Va ser la matinada d'ahir i un dels blancs va ser la principal refineria de la capital. Els danys més significatius podrien complicar encara més la ja delicada crisi de combustible que viu Rússia. Tot i que el Kremlin la nega, la veritat és que s'ha vist obligat a importar carburant.
2: I a casa nostra compta perquè a partir d'avui tindrem un primer tast de l'onada de calor que tocarà sostre diumenge.
3: És una situació que preocupa els bombers que alerten de l'alt risc d'incendis per aquesta combinació entre l'onada de calor d'aquest cap de setmana, la campanya de la sega i la revella de Sant Joan. Ahir, 5 focs a Lleida van cremar una trentena d'hectàrees. La simultaneïtat d'incendis també complica les feines d'extinció.
2: I alerta perquè avui... Quina sort. És un dia molt especial per molts nens i per moltes nenes.
3: Avui s'acaba el curs per més d'un milió d'alumnes d'infantil, primària i secundària que paguen el despertador. Un curs convuls, amb més d'una vintena de vagues i amb un conflicte educatiu encara per resoldre. La setmana que ve, recordem-ho, arrencaran aquestes trobades de la consellera Esther Niubó amb direccions, docents i famílies d'arreu del país.
2: I també tenim dades sobre l'enquesta de salut sexual que ha elaborat el CIS.
3: Sí, diu que gairebé 3 de cada 10 dones a Espanya asseguren que algun cop s'han vist forçades a fer pràctiques sexuals no desitjades i també que gairebé un de cada 3 homes admet que ha pagat per sexe. L'enquesta l'ha elaborat el CIS i el Ministeri de Sanitat. Feia 17 anys que no es feia i això permet veure les diferències en la societat entre el 2009 i ara. Tenim una societat més tolerant, però menys satisfeta sexualment. Per exemple, si el 2009 el 85% dels ciutadans deien que tenien una vida sexual satisfactòria, ara són el 77%. I si avui gairebé 9 de cada 10 persones consideren que una relació homosexual és tan respectable com una d'heterosexual, fa 15 anys ho pensaven només 4 de cada 10.
2: Bones dades per acabar aquest primer bloc. Gràcies, bon cap de setmana.
3: Fins ara.
2: 6:04, Marc Jurado, bon dia.
7: Què tal, bon dia.
2: Què tal també Maria Fernández Noguera?
8: Molt bon dia.
2: Doncs vinga, cop d'ull a les portades, què diuen avui els diaris?
7: Avui amb el cas Zapatero, que es fa gros en bona part de les portades del dia. El periòdico obre l'edició explicant que el jutge Calama cita com a imputades les filles i la secretària de Zapatero. També ho llegim a La Vanguardia i l'Ara.
8: A Madrid, titular Pastat al País. La Razón diu que imputen les filles de Zapatero pels indicis del paper instrumental de la seva empresa. Per la seva banda, El Mundo posa l'accent en Pedro Sánchez, que avala, diu, la coartada de Zapatero amb les seves joies de luxe.
7: També protagonista el català, tant a Barcelona com a Madrid, diari Ara, Europa avala el 25% de castellà a l'escola, una decisió que no té efectes pràctics. També surt en portada a El Mundo, sempre atent als temes lingüístics. La justícia europea avala el 25% de castellà a les escoles catalanes.
8: I en pàgina internacional, Trump presenta com a triomf un acord que sembla una capitulació. Ho llegim a La Vanguardia. I foto ben gran de l'interior del Palau de Versalles, amb Trump i Macron d'esquena passejant-hi agafat per les espatlles. Estan agafats per les espatlles. La mateixa foto també apareix a l'Ara, amb el titular el glamour de Versalles per vendre l'acord amb l'Iran.
2: 6:05, i pel que fa a les pàgines d'opinió, diversos diaris coincideixen a assenyalar que el pacte entre els Estats Units i l'Iran és una derrota per a Donald Trump.
8: Com, per exemple, La Vanguardia, que destaca que el president dels Estats Units ha fet concessions significatives sense obtenir cap objectiu.
7: El País titula l'editorial L'art de la claudicació i recorda que Trump buscava una rendició incondicional de l'Iran, però, en canvi, l'acord provisional debilita la credibilitat i la influència dels Estats Units.
8: El Mundo

0: que no permetien a cap càrrec públic acceptar suborns.
1: Encara sobre les joies de Zapatero, l'escriptor Màrius Carol escriu a La Vanguardia que hi ha una línia fina entre el que es pot fer i el que no es recomana fer.
0: Carol recorda que l'expresident s'havia convertit en un referent moral per a l'esquerra i difícilment podrà recuperar aquesta condició.
1: Mentrestant, l'aposta de l'Ara és totalment diferent. Dedica l'editorial al català i titula que no progressa adequadament a Europa després que el Tribunal Europeu de Drets Humans hagi avalat el 25% de castellà a l'escola.
2: Ja passen 7 minuts a 6:15 del matí. Sílvia Solanes, bon dia.
3: Bon dia.
2: Escolta'm una cosa, ahir estàvem comentant el repàs de la premsa digital que s'havien posat a la venda a través de Wallapop, les espelmes o...
3: Les llums que s'obrien
2: de la Sagrada Família. Vaig estar-ho mirant ahir al matí, 150 euros a mig matí.
3: 150 euros, ja?
2: Sí.
3: Vam dir 30 nosaltres.
2: Vam dir 30, i al migdia 400 euros.
3: Va.
2: El que ve a ser l'oferta i la demanda d'aquesta peça, que segurament per moltíssima gent és important i la vol comprar. Per tant, de moment, l'últim que vaig veure, i que en quedaven dues, a 400 euros.
3: I l'has comprat?
2: Esperava
3: trobar aquí,
2: Sí. Vinga, va, com d'olla la premsa digital, que hem sabut a les últimes hores sobre la Sagrada Família, precisament.
3: Doncs sí, mira, no ben bé lligat amb les llums.
2: No, però podria.
3: Però hem sabut... hem sabut que s'ha fet servir Loctite per accelerar el procés de construcció de les torres. Llegim a la BBC que es tracta d'un adhesiu que ha desenvolupat l'empresa Henkel, coneix l'acer i la pedra dels panells prefabricats. En total se n'han utilitzat 24 tones d'aquest loctite, s'aplica en estat líquid i omple les irregularitats entre la pedra i l'acer en un procés que triga 24 hores a secar-se. Diuen que és segur.
2: Aquest matí escoltarem com una de les expertes va passar per la selva de Xavier Grasset precisament per explicar quin era el funcionament d'aquest superadhesiu per enganxar la Sagrada Família. Roma no deixa de sorprendre.
3: Sí, arran d'una denúncia, els carabinieri van aturar una excavació il·legal a prop de Roma. La sorpresa va ser que van descobrir una desconeguda vila romana que freqüentaven els emperadors. La finca és de finals del segle I després de Crist, sota el domini imperial de l'Orium, residència de descans de la dinastia Antonina. És l'actual castell di Guido, un descobriment que veiem en diversos digitals.
2: Si sou de tiramisú, teniu una cita.
3: T'agrada el tiramisú?
2: No gaire.
3: Vaja,
2: no vindria a ser les meves postres favorites, vaja.
3: Doncs així no va per tu. Busquen 100 jutges aficionats per fer un tast de tiramisú a Itàlia durant el Mundial d'aquestes postres que se celebra del 9 a l'11 d'octubre. La convocatòria està oberta per majors d'edat a qualsevol país i no cal tenir experiència en gastronomia. Aprofitant també que és aquest Mundial del Tiramisú, a Treviso hi haurà una cursa de 10 quilòmetres i com a regal, per qui acabi, barra lliure de Tiramisú. Ho veiem a diversos digitals italians.
2: Una nova manera d'anar al cinema.
3: Doncs pagar en funció de la fila i la ubicació de la butaca. Llegim el periòdico que Cinesa ha començat a explicar a 3 cinemes diferents preus que varien segons el lloc de la sala. Hi ha 4 categories que van dels 8,40 € als 12,60 €. De moment la iniciativa encara no ha arribat a Barcelona, tot arribarà. La filosofia és emular el que fan ja els teatres o concerts.
2: Ho estem alertant, ja fa dies que en parlem. Avui començarem a notar aquest augment de la temperatura. Diumenge hi haurà aquesta primera onada de calor d'aquest estiu. Marc Curado, quin dia ens espera per avui?
1: Sí, de moment molta calor fins a arribar aquest diumenge. Aleshores ja la temperatura serà més que intensa o molt intensa. Avui màximes que rondaran els 38 graus a Ponent, a l'interior també de les Terres de l'Ebre. El temps serà assolellat amb alguns ruixats de cara al Pirineu Occidental. Al cap de setmana, doncs, molta, moltíssima calor, així doncs, calceu-vos.
2: Calcem-nos o despullem-nos?
1: Millor. Estem a la platja.
2: Però bona sabata, gruixuda, amb plena onada de calor. Sempre s'agraeix. No, Marta Viana?
3: I tant.
2: Ai que sí. Una sandalieta ben fresqueta.
3: I avall.
2: I avall. I avall, més que avall, cap amunt, perquè arriba el moment de repassar alguns apunts culturals. Marta, amb què comencem?
4: Sí, avui amb molta cosa, hem de parlar de molta música. Primer, a Lleida, on comença el Magnífic Fest. Svetlana, fins dissabte hi passaran artistes com ells, com Joan Dausà, Lori Meyers, Joan Dausà, ja ho hem dit, perdoneu, i els britànics de Molotovs. Tot això a Lleida, i si sou o voleu anar cap a l'Estartit, avui comença el festival Itaca Sant Joan, un festival que converteix la platja gran de l'Estartit doncs, en l'epicentre de 3 nits de música seguides per donar la benvinguda a l'estiu.

Doncs grups com Sidoní, Love of Lesbian o Remei de Calafresca obriran aquesta nit, una edició que culminarà dimarts, la gran nit de la Revetlla de Sant Joan, amb una gran festa allà mateix a la platja gran de l'Estartit. I si et sembla que vam amb un parell de...

Això es diu Un amor en mi, el tercer avançament d'aquell nou treball de la banda i que ja podeu escoltar a totes les plataformes. I acabem parlant d'un d'aquells projectes bonics i que ens agraden explicar aquí als matiners, perquè 13 músics del Prat de Llobregat i l'artista Lorena Álvarez han presentat la versió del tema de Lorena a Persona, que en una nova edició del projecte Al meu ritme.

0: iniciativa que ja fa 17 anys que es fa amb l'objectiu de potenciar la creació col·lectiva a través de la música i la participació de tota la gent. De fet, la banda ha estat formada per 13 músics i gent de diverses edats de la ciutat. La majoria, per cert, són de l'escola Arts en Viu i usuaris dels bucs d'assaig de la Capsa.
1: I a aquestes hores del matí, quan arribem a 6:15, movem el dial fins al 2008, el programa Els millors dies de la nostra vida. Jordi Rovirós, acompanyat d'en Bernat Soler, repassava els millors moments dels 25 anys de professió que portava en aquell moment. Sonava d'aquesta manera.
2: Magic Johnson, que vida, eh?
3: Jo crec que, aviam, Bernat, jo crec que podríem estar d'acord amb una cosa. Qui ha estat el millor jugador del món de totes les èpoques? Aviam, lògicament, jo vaig veure d'esquitllenta Julius Erving, no vaig veure Bill Russell, no vaig veure els iniciadors, Will Chamberlain, però bé, he pogut veure imatges antigues. Jo crec que el millor jugador de totes les èpoques ha estat, qui ha estat un esglaó per sobre de tots, és Michael Jordan. Per atac, per defensa, per guanyar totes les finals que jugava, per fer millors els seus companys, pel control dintre de la pista i fora de la pista de tot. Michael Jordan està per sobre. Ara bé, Magic Johnson és el jugador a qui jo més he admirat amb la meva carrera professional.
1: Recordant alguns moments de la ràdio, també d'aquesta casa, i quan falten pràcticament 16 minuts per arribar a les 6 del matí a Hong Kong, falten 16 minuts per les 12 del migdia. Allà hi tenim, com sempre, donant voltes per planeta, el nostre corresponsal mundial, Guillem Soler. Bon dia, Guillem.
4: Zawan matiners, tothom està força esmerat per aquí perquè avui se celebra el Festival de les Barques Drac, una de les festes més grans de la Xina i dels territoris del seu voltant. L'esdeveniment estrella són les carreres d'unes barques tradicionals anomenades barques drac que aglutinen a moltíssimes persones a les vores del riu i que animen els participants. També és un dia per resar i pregar per eliminar la suposada mala sort que implica entrar en el cinquè mes del seu calendari. Però no cal agafar l'avió. El Canal Olímpic de Castelldefels fa 7 anys que es fan curses semblants a les tradicionals i és un dia molt especial per la comunitat xinesa a Catalunya. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler des de Hong Kong pels matiners de Catalunya Ràdio.
1: D'aquí 15 minuts, clavadíssims, comença el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. Maia, el Roger, bon dia de nou.
5: Bon dia.
1: Menú per avui divendres, va.
5: Doncs mira, per començar, molt pendents a la legislatura espanyola, perquè ahir Pedro Sánchez per primera vegada va admetre que es podrien avançar eleccions uns mesos, perquè tampoc queda tant de legislatura, però és simptomàtic, tot i dir que confiava en Zapatero. També escoltarem la declaració de l'expresident davant dels jutjats. En parlarem amb la portaveu de Junts a Madrid, la Míriam Nogueras, i amb el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, per saber aquests mesos que li queden al govern com aniran. Després parlarem, avui també estarem atents al final de curs escolar, ara ho deies, i avançarem dades de bullying, perquè són simptomàtiques i preocupants també del que està passant a les aules. En parlarem a l'Àgora també amb la Meritxell Plana, que és presidenta de l'Associació Catalana per la Prevenció de l'Assetjament Escolar. Després tindrem dilema. Avui amb la Judit Mascó, l'Àngel Llàcer i l'Elisenda Pineda debatrem si sou més de fred o més de calor. Ah, aquí ja ha quedat clar,
1: sí, tant,
5: que tots eren més de calor, menys l'Àlex Bosch, que ja l'he fet fora. No l'he fet fora, pobre, sinó que ja ha acabat. Després, a l'espira de l'actualitat, avui analitzaran els àudios de Jonathan Andica al 112, amb l'Oriol Ferrés i la Sílvia Còpolo. Entrevista a ti tot. I després, Àgora Esportiva Especial, prèvia del Sabadell, que avui
1: es juga
5: a l'ascens a casa de la Nova Creu Alta aquest vespre. Acabarem, com sempre, amb el playlist de amb la playlist de Lluís Gavaldà, una mica d'humor i el concurs pendent per endur-se 200 euros.
1: Després li preguntaré a Ricard Ostrell a veure com van aquests nervis, aquest partit que ens ha tret la tranquil·litat a l'hora de dormir avui.
6: Sí.
1: Maiol, preparat?
5: Jo preparadíssim.
1: Anem-hi, va. Arriba la dada Maiol. Com sempre, us convidem a participar també els oients que ara mateix esteu escoltant els matiners. Tenim Sara Elias, el millor equip d'aquest programa, preparat. També a la meva dreta, Lara Garcia i Marta Viana. Maiol.
5: Una secció que podria tenir un premi de 200 euros perquè mai no encerteu amb exactitud.
1: Ui, tranquil·let, Maiol.
5: Va, ja que hi vau seguir molt interessats un partit d'Uzbekistan, sí? Una dada relacionada amb això. I en concret, quants països del món no tenen accés directe al mar? Un d'ells és Uzbekistan.
2: Geografia no, sisplau.
1: Deixem escoltar la cançó i pensem. Només?
7: Com, però normalment
1: ara... A veure, tranquil·litat. Jo crec que són poquets, només.
5: Bueno, però digues quina xifra, perquè...
1: 60.
5: 60, Saralia, 60.
1: 30, Marc.
5: 30, Peyron.
7: 40.
5: 40, Marta Viana.
7: Jo també seria entre els 40. 41, 39... Oh.
1: Doncs jo diria, jo diria 40.
5: 41 o 39?
7: 70.
1: Jo diria, jo pujo al 70.
7: 39.
5: Doncs la guanyadora és Marta Viana.
1: Marta!
5: La que ve s'ha costat. Perquè en són 44.
1: Mira!
5: I atenció, perquè n'hi ha dos que han de creuar dos països per arribar al mar. Un d'ells és Uzbekistan, jo us he promet.
1: Ah, mira, molt bé,
5: Uzbekistan, i l'altre és Liechtenstein.
7: Ah.
5: Han de creuar dos països per arribar al mar.
1: Com d'aprenem, veus? Ja ho sabem. Ara, si hi ha una partideta d'aquestes de sobre la taula i surt aquesta pregunta,
7: ja
1: els oients ja ho sabran.
7: Formatget.
1: Exactament.
7: Ja, perfecte.
1: 12 minuts, arribem a les 6 del matí, 93207474. Aquests dies us estem demanant que, si ens heu descobert aquesta temporada, que us heu començat a despertar amb els matiners de Catalunya Ràdio, ens truqueu. I d'aquí un 3 i no res, sentim els primers matiners d'aquest matí.
8: Tot fa la mateixa olor de sempre.
9: Cinema.
10: Estem en una situació crítica.
9: Sèries.
11: This is the most dangerous period I've ever seen.
9: Documentals. Plataformes.
12: Vinga, va. Delphi. I marxem.
9: A les pantalles, cada dia hi ha més i més de tot. I sovint, oblidem el que veiem poc després de mirar-ho.
13: Nosaltres et portem a casa només el que no voldràs oblidar.
14: M'amoïseu la cara del nostre home.
9: La finestra indiscreta. Els divendres a les 12 de la nit amb Toni de la Torre.
13: Al cinema ens sentim com a casa i volem que vosaltres us sentiu com al cinema.
15: Jo em quedo aquí. No tira res. Com quedo aquí.
16: L'historiador i periodista Rafa Burgos ha investigat el passat i el present de la Caixa.
17: Hi ha moltes ganes de conèixer aquesta institució, com funciona el poder.
16: Han estat 4 anys de recerca i més d'un centenar d'entrevistes.
17: M'ho deien alguns treballadors, no? Que és un cos sense ànima ja, no? Quan has devingut un banc, no? I ha deixat de ser una caixa.
16: Begoña Peiró, presidenta del sindicat SECBE de CaixaBank.
18: Esta setmana he que vender 50 alarmes, tantas por empleado. Y te voy a llamar a las 8, a las 10, a las 12 y a las 2. Esto es imposible.
16: La pressió comercial passa factura. Domènec Sadurní, delegat de Comissions Obreres de Banc Sabadell.
19: Hi ha molta gent amb depressions, molta gent va a treballar amb pastillada.
9: Solidaris.
20: Amb Mercè Folch.
16: Un retrat crític de la banca.
9: Dissabte a les 10 de la nit.
20: Els matins del cap de setmana, el suplement...
21: Vas encarregar suplantar la identitat de Montserrat Cavall el dia del seu homenatge al Liceu?
22: No. Suplantar és una paraula molt grossa. A peu d'escenari ens van fer una entrevista d'una noia que deia que era de Ràdio Reus i com que no es podia emetre perquè hi havia molt de soroll de fons, vaig trucar al Carles Latre i li vaig dir necessito una persona com tu, però amb dona. I em va enviar la Judit Martín. Naturalment jo ho vaig explicar al Liceu i vaig demanar permís a la família i em van dir endavant.
20: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana, amb Roger Escapa.
21: Ho tornaria a fer tot igual?
22: Sí.
20: Avui és el dia del Sabadell. La final per pujar a segona divisió, el tot gira.
23: Toca remuntar l'1-0 de l'anada. Si el Sabadell guanya, tornarà a segona 5 anys després.
9: Avui a 3:15, Sabadell-Zamora.
20: En directe des de la nova Creu Alta, amb la narració de Francesc Ripoll i l'anàlisi de Carles Piter i l'equip del tot gira.
23: Un partit per tornar a un club històric català al futbol professional.
9: Avui a 3:15, tot gira amb el Sabadell-Zamora.
20: De 5 a 6 a Catalunya Ràdio, el matiner, amb Xavi Canalia.
7: Nosaltres hi posem tota l'energia del món, com fem cada dia. Primer...
1: Va, que no reguitem.
7: Tot.
1: Gol?
7: Gol.
1: Molt bé, Marta.
7: Com ha anat això?
1: Sí, que sí, no molt bé, Marta. Gol de Colòmbia, molt bé.
7: Mira com li pega unes bufetades.
1: Sí, sí, sí, Maiol ja m'ho està dient. Caramba, Marta.
7: Tot. No, perdona, ara.
1: No, està molt bé, està molt bé.
7: Jo crec que l'audiència vol això, els aniversaris, tota l'hora.
1: Oh, quin ensurt, vinga.
20: Ja que t'has de llevar, fes-ho amb la dels matiners.
1: Arribant ja pràcticament al final del programa d'aquest divendres 19 de juny, com es nota aquest divendres, també t'ho dic. Repassem alguns dels moments de la televisió. Hi ha moments de l'APM que són per emmarcar, més quan hi ha aquest concurs de preguntes i respostes. Us sona d'alguna cosa Bastionton Guizas?
7: Què?
0: No, m'acabes de dir.
1: Bastionton Guizas. Estigueu alerta.
24: Parece un pequeño duende de aspecto irlandés con muchos tréboles de color verde.
25: Bastionton Guizas. Bastionton Guizas.
26: Unbelievable.
24: ¿Cómo?
25: Bastionton Guizas. Es que el inglés es lo mío. A ver, Guizas.
24: Sí, sí.
25: Guizas. zar. Yo solamente sé que puerta es door y el que la vende, vendedor.
2: Pero es que... ¿Tú estás queriendo decir Washington Wizard?
25: Exactamente.
2: Claro.
25: Washington Wizard.
2: Pues eso.
3: En inglés, finish.
1: ¿Qué?
0: Boníssim.
1: M'encanten aquests programes.
0: Sí, sí, deixem perletes.
1: Creieu que hi ha masclisme al món del futbol?
0: No!
1: Escolteu aquest recull de l'APM.
4: El gol es como las chicas en la discoteca. Cuanto más te acercas, ellas más se alejan.
5: Que el Atleti no tiene dinero para renovar. Mi padre se lo llevó todo. ¿Me dices?
6: Bueno, yo la verdad te digo una cosa. Yo de dinero nunca hablo porque eres mala educación. Y menos con una mujer.
8: Esto es el fútbol, ¿no? El fútbol no es un juego para señoritas, ¿no? Es un juego para hombres.
26: El feminismo lo que defiende es que cuando hay una desigualdad, se apoya a la mujer para que llegue a ese nivel. Lo que se está haciendo no es eso, lo que se está haciendo es sobre dos opiniones, simplemente por el mero hecho de que una es mujer y otra es hombre, unos radicales darle la razón a quien es mujer.
27: Miren los periódicos hoy, dos artículos que hay en el ABC, hoy, contra el Madrid. Creo que una mujer que no sé, ni si sabe algo de fútbol, pero bueno.
1: Déu-n'hi-do-ret, mare meva. 9-3-2-0-7-4-7-4. Aquests dies estem pràcticament ja acabant la primera temporada dels matiners i us estem demanant que ens truqueu si ens heu descobert i si cada matí poseu Catalunya Ràdio, cosa que esperem que sigui així. Me'n vaig cap a Valls. Anna Maria, bon dia.
28: Bon dia i bona hora.
1: Mira l'Anna Maria, quina veu d'optimista que tens, Anna Maria. A mi això m'encanta.
28: Sí, perquè ja m'ho he despertat i així ja està, saps?
1: Anna Maria, a quina hora ens despertem?
28: Ah, doncs mira, quan, no sé, quan
1: hi acaba la son. Ah, això, però això és el millor del món.
0: I tant.
28: Sí, he dormit prou, veus?
1: Tu dius, de cop, home, estupendo, tu de cop i volta obres els ulls i dius, fins aquí, el cos et diu, ja n'hi ha prou, no?
28: Sí, i en aquesta hora no pregunti res de futbol, que sóc una dona.
1: Com estem, Anna Maria, quin panorama, mare de Déu, el que s'ha d'escoltar a vegades en aquesta vida. Escolta, a mi, què fas a la vida, Anna Maria, tu?
28: Què faig? La visco.
1: Ah, molt bé. I de quina manera la visco?
28: Què sembla?
1: Ets treballadora, estàs jubilada, ets àvia, explica'm coses.
28: No sóc àvia, no sóc treballadora, no estic jubilada.
1: Escolta...
28: Mira, demà que m'ho tornes a preguntar.
1: però, i si no... O sigui, tu no estàs jubilada, no treballes...
28: No, encara no. No. La meva vida és una incògnita.
1: Escolta, però si és que em deixes intrigadíssim, dona'm alguna pista, que ens tens aquí l'estiu intrigats.
28: Bueno, l'edat que tenim, que la societat t'aparte, que no deixa res, visco la vida el més bé que puc, i mira, escoltant-vos a vosaltres.
1: Molt bé, doncs, home, això m'encanta, això per començar. Ens has descobert aquesta temporada, Anna Maria?
28: Sí.
1: Sí, clar, perquè hem començat aquesta
28: temporada. Sí, però sempre vinc a les vostres festes, també.
1: Ah,
28: ella... Ara ja estic esperant que l'anuncieu, no sé què passa aquest any.
1: La festa de...
28: La festa que feu al final.
1: A veure si hi ha festa.
28: Ara
1: ho investigaré. Jo tampoc ho sé.
28: Sí,
1: Anna Maria, doncs, escolta'm, a la propera festa de Catalunya Ràdio vine a saludar l'equip dels matiners, sisplau.
28: Perfecte, eh?
1: Doncs
28: però feu bé, perquè si no això...
1: Farem perfecte només per tu. Només per tu, farem superbé. Anna Maria, un petonet i recorda la gent de Valls.
28: Molt bé, cuideu-vos.
1: Gràcies per trucar-nos. Adéu. Adéu, adéu. I d'Anna Maria a Rosa Maria. Rosa Maria, bon dia. Rosa Maria, bon dia.
29: Bon dia, sóc jo, la Rosa Maria.
1: Ets tu la Rosa Maria?
29: Clar, i sóc de Terrassa, és que cada cop t'ho estic dient.
1: Ah, perfecte, doncs benvinguda al programa. Rosa Maria, com estàs?
29: Molt bé, molt bé, aquí treballant.
1: I de què treballes tu, Rosa Maria?
29: Jo estic en una pulleria que és centenària.
1: A veure, explica'm això.
29: A veure, jo sóc la cinquena generació. Van començar els meus avis quan es va obrir el mercat d'aquí a Terrassa, el 1906.
1: El mercat de la independència, eh?
29: Sí, el mercat de la independència de Terrassa. I estic aquí des de que tenia 10 anys, imagina't. Em van treure a l'escola i em van posar aquí a treballar.
0: Ostres, sí.
1: És a dir, que has viscut tota la vida a la parada, eh? O això ho has mamat des de petita, que es diu.
29: Tota la vida, tota la vida. Però bueno, molt bé, perquè és una feina que m'agrada molt. També t'haig de dir que això de treballar de cara al públic et ve gent de tota classe i sempre estàs parlant amb gent i és una passada. A mi la meva feina m'encanta. Sé que m'haig de llevar d'hora, però bueno, no importa.
1: Escolta'm, ja. Rosa Maria, aquí tenim una terrassenca que no sé si va molt al mercat de la Independència.
7: Sí, jo sempre els caps de setmana que puc vaig al mercat de la Independència amb la meva àvia, que també hi baixa molt. És un mercat preciós. És preciós i, a més, hi ha molt bon ambient i és un mercat molt antic que hem de cuidar molt.
29: Sí, ara l'estan reformant i, la veritat, l'únic que porto malament és el fred, que tenim molt fred, però diuen que ja a partir de l'any que ve ens ho pensen.
1: Home,
7: això hem de solucionar, eh?
1: A veure si us ho arreglen, això, Rosa Maria. Sí. Escolta'm, recordem el nom de la parada, que la Lara vindrà i et saludarà algun dia d'aquests.
29: És Melea Viram, 1906.
1: Des del 1906. Això és un negoci. I escolta'm, hi ha relleu a casa o no, Rosa Maria?
29: No, no. Jo tinc dos fills i un el tinc a París i l'altre està treballant al Barça i ja no volen seguir. Perquè és molt dur, això és molt dur. De dilluns a dissabte i es fan moltes hores i és una feina molt maca, però el jovent d'avui en dia no volen treballar tant.
1: Rosa Maria, t'envio un petonet des de la ràdio. Salutacions també a tots els que formeu part del Mercat de la Independència de Terrassa i gràcies per passar pels matiners.
29: Vale.
1: Que vagi
29: gràcies
1: bé. Bon cap de setmana. Adéu, adéu. Home, anem a posar el punt final al programa d'avui divendres amb l'Eloi Cordomí.
20: Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
1: Cordomí, preparadíssims ja per aquesta onada
10: bon
1: de calor. Bon dia.
10: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do,
7: Sí.
10: Bon dia, tot correcte, sí, eh?
1: Sí, no, sí. Escolta'm, per ser una cosa, noies, que l'Eloi em va enviar l'altre... Ahir em va enviar la foto del safareig on es banya.
7: Ai, a veure.
1: Sí, molt xulo, Eloi, em va encantar, eh?
10: Que xulo, és molt xulo.
7: Mira, ara que es pot fer...
1: Mira que xulo.
7: A veure,
1: ai, preciós, preciós.
7: Ai, que bonic.
10: Es pot fer unes quantes braçades.
1: Molt bé, molt bé.
10: Esperem, d'aquí uns dies potser es posarà una mica
1: de
10: tèrbola.
1: Home, jo aquí m'ho fego, ja t'ho dic ara,
7: Que bonic.
1: Molt bé, m'agrada molt, m'agrada molt.
10: L'aigua t'arriba al malic.
1: Per cert, Lara...
10: Escolta'm, no, que aquest cap de setmana...
1: Deixa'm que digui a la Lara i a la Marta que tinguin un bon cap de setmana. Que vagi molt bé, noies, i tornem dilluns. Digue'm, Eloi, ara sí, t'escolto atentament.
10: No, simplement que aquest cap de setmana és el solstici, també. Tenim la onada de calor que comença justament amb el solstici. Per tant, això ho fa especialment preocupant, perquè els rajos de sol escalfaran i, a més, tindrem aquest episodi de calor que comença dissabte, però sobretot arriba el punt àlgid diumenge, dilluns, dimarts. Així que aquests dies molta calor. Compte aquesta hora, perquè també tenim alguna tempesta que descarrega sobre el mar, en principi,
1: sí.
10: Però que podria passejar-se a prop de la costa, deixar quatre gotetes, per exemple, a la Costa Brava, però ja s'allunyarà ràpid i la resta de dia estarà assolellat, càlid, amb màximes també de 38 graus a ponent. Demà ja podríem arribar als 40 graus en algun primer racó de Catalunya.
1: Eloi, que tinguis bon cap de setmana. Una abraçada.
10: Igualment.
20: La xarxa de comunicació local.
11: Són sis dones, sis de Lleida, sis dones deportades a un camp de concentració, sis històries de vida i un gros oblit.
12: Coloma Cero Costa, Generosa Cortina Roig, Conxita Granger Veleta, Maria Maranges Bové, Lola Casadella Puig i Felicitat Casa Nadal, les sis de Ravensbrück, amb veu de dona, a Lleida, al Pirineu i Aran.
20: Una coproducció de Munt FM i La Xarxa, amb la col·laboració de l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida. Nom.
11: Maria i Pepita Maranges Bové.
20: Dia d'entrada al camp de concentració.
11: Camp de concentració de Ravensbrück. 18 de maig de 1944.
20: Matrícula.
11: 39.240 i 39.241.
12: Capítol 2. Maria i Pepita Maranges Bové. El vestit de ratlles.
13: Les germanes Maranges estan detingudes a la comandància de la Gestapo de Font-Romeu. Uns veïns les han delatades, acusant-les de fer d'enllaç de la resistència. El cap de la Gestapo les mira. Són joves, atractives, i sap quin és el destí que els espera. En lloc de seguir el protocol, els fa una proposta: quedar-se-les com a criades. Les germanes no dubten, rebutgen l'oferta. La resposta no es fa esperar. El cap de la Gestapo ordena el trasllat immediat de la Pepita i la Maria a la presó de Perpinyà.
9: En aquest podcast ens acompanyen els historiadors Marc Bernades, coautor de la recerca Cerdans i el Tour Gellencs als camps nazis, i la Míriam Roma, autora del treball en perspectiva de gènere, publicat per Pagès Editors i que ha inspirat aquesta sèrie de podcast Les 6 de Ravensbrück.
14: Són enviades a Perpinyà i a la presó, on van estar-hi 8 dies i més tard a les presons de Montpellier, Frens i Romainville.
15: El fort de Romainville, a París, és l'avantsala de la deportació. Hi passen 3 setmanes empresonades. El 13 de maig de 1944, prop de 600 dones, entre elles la Pepita i la Maria, són traslladades a Ravensbrück. Les fan pujar en trens de bestiar, 80 dones per vagó, 5 dies de viatge, tancades en compartiments de fusta, sense ventilació, ni aigua, ni menjar.
16: Hem de comptar que en el transcurs d'aquesta deportació, de les 567, més d'un centenar moren. O sigui que realment les condicions eren duríssimes i que sobreviure només al trasllat ja era una proesa. Vull dir, estem parlant de que un 25% pràcticament de les que van pujar al tren ja no van baixar en vida.
14: Van arribar-hi el 18 de maig del 44 i van ser registrades. A la Maria se li va donar el número 39.240 i a la Pepita el 39.241, perquè van ser detingudes i deportades conjuntament.
16: I són internades al bloc 15 del camp de Ravensbrück. És bastant emotiu, no?, pensar en això, com van arribar fins allà, almenys les dues de la mà.
9: A més de les veus expertes de la Míriam Roma i el Marc Bernades, també tenim la sort d'escoltar la Sylvie, la neta de la Pepita, i la Genevieve, la filla de la Maria. Gràcies a elles podem reviure la història de les germanes Maranges. Aquest és el testimoni de la Genevieve.
17: L'angoixa de la mama i la tieta era que les separessin, perquè justament abans que elles, una mare i una filla havien estat separades. La seva fortuna va ser poder quedar-se juntes.
18: Leur chance a été de rester ensemble.
15: I aquesta és la Sylvie, la neta de la Pepita.
19: Quan van arribar a Ravensbrück, les van fer passar per la sala de desinfecció. Per sort no era una cambra de gas. Després es van trobar davant d'una muntanya de sabates i havien de triar-ne un parell. Algunes van agafar sabates boniques, però elles, noies de muntanya, van agafar uns esclops, i almenys els esclops van resistir, al contrari que les sabates, que amb el fred i la neu es van desfer.
15: Després de la desinfecció, amb el cap rapat, els esclops i els vestits de ratlles, tanquen les germanes a la barraca número 15. Si estan 5 setmanes, el temps necessari perquè els nazis organitzin un nou comboi de treball esclau amb destinació a Hannover.
9: De fet, un dels objectius principals de Ravensbrück és precisament aquest: enviar dones a treballar com a mà d'obra esclava per a la indústria alemanya. Una mà d'obra que es consumeix i que agonitza lentament, sotmesa a condicions inhumanes. Amb un cinisme extrem, els nazis ho proclamen amb el missatge forjat a la porta dels camps: Arbeit macht frei, el treball et fa lliure.
14: Els diferents camps de concentració a partir de l'any 44 tenien camps satèl·lits on anaven a treballar, no?, el que eren els comandos, i van ser enviades al camp satèl·lit de Hannover-Limmer, on van coincidir també amb Felicitat Gasse i on van realitzar màscares de gas per la fàbrica de Continental.
15: En aquest comboi es troben amb la Felicitat Gasse, la Feli, una altra de les 6, a qui recordaran sempre per la seva energia invencible. En el mateix trajecte també coincideixen amb una altra catalana, la Mònica Gené. Totes quatre quedaran unides per sempre per un fil invisible.
9: Anys més tard, la Mònica Gené explicaria el seu testimoni a la Neus Català, que el va enregistrar i incloure al llibre de la resistència i la deportació. Aquest document sonor es conserva al fons Neus Català Pallejà, a l'Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, a Cal Ardiaca, i ens permet escoltar la seva veu encara avui.
21: En el trajecte entre Ravensbrück i Hannover, em vaig trobar dins del mateix compartiment que la Maria i la Pepita Maranges, que llavors eren solteres, que elles eren com jo, però fins a llavors no havíem tingut ocasió de trobar-nos, no les coneixia, i a partir d'aquell moment ja no ens vam separar més.
15: Les quatre catalanes esclavitzades a la fàbrica Continental de Hannover treballen per la maquinària de guerra nazi. Al barracó del comando, la Pepita i la Maria cusen d'amagat sandàlies amb el cautxú robat de la fàbrica. La Maria ha aconseguit colar-hi unes agulles de cosir i amb fils trets de les mantes improvisen petites peces de roba. Entre puntada i puntada reconstrueixen la seva dignitat,
2: lluny del soroll eixordador de la fàbrica de màscares de gas, on fan torns esgotadors de 12 i 13 hores.
18: Alors, dans ce camp de Hanovre,
17: en aquest camp de Hanover hi viuen 9 mesos i durant aquell temps també fan costura utilitzant els llençols del llit. Es confeccionen sostenidors perquè no tenen res per posar-se a sota, només la bata de presonera, que és com un gran davantal.
3: Recusir la dignitat en aquell context també vol dir sabotejar, impedir que els nazis puguin fer servir el material de guerra que elles mateixes fabriquen.
17: Quan fabricaven les màscares de gas, clavaven les ungles dins del cautxú cru, que encara no s'havia cuit, i així hi feien forats. D'aquesta manera, la màscara quedava inutilitzada.
18: Se feia que el masque était foutu.
2: Al Nadal de 1944, la Maria emmalalteix. Li surt un abscés a la gola. Reuneix tot el coratge que li queda i es presenta a la Revier, la infermeria del camp, un lloc temut d'on poques en surten amb vida.
4: Elle a eu la chance pendant la visite des médecins allemands.
19: Però va tenir sort durant la visita mèdica perquè entre els metges alemanys hi havia un metge jove, no sé si era espanyol o català, que li va dir fluixet, sobretot no deixis que t'operin. Quan el metge alemany va dir, hauríem d'obrir, ell va intervenir, no. No sé com se'n va sortir, però no li van tocar res. I efectivament, a poc, la inflor va baixar. I no va morir en aquella infermeria, entre cometes.
4: Elle n'est pas morte donc dans cette infirmerie.
18: À l'hôpital de Hanovre, où elle est vue par un médecin espagnol de la
17: A l'hospital de Hanover, aquell metge que era de la divisió azul li proposa alliberar-la del camp, però la mare refusa dient: "Vull retrobar la meva germana."
18: En disant je veux retrouver ma sœur.
3: La Maria triga a recuperar-se 3 setmanes i per entretenir-se durant la convalescència demana si pot cosir. La infermera, que és la filla d'un general, li encarrega un vestit de bateig. Fa el vestit amb tanta destresa que la infermera li proposa també un pla d'evasió. Però la Maria el rebutja de nou. No marxarà sense la Pepita.
2: Quan es recupera i torna a ser considerada apta per treballar, la reenvien a la fàbrica. Allà es retroba amb la seva germana Pepita i també amb la Mònica i amb la Feli. El grup es torna a reunir.
4: Un soir après leur travail dans l'usine.
19: Un vespre després de la jornada a la fàbrica on també treballaven dones alemanyes que eren lliures i tenien dret a un got de llet, una d'elles va canviar-se. En aquell moment els serveixen la llet i la Pepita, en veure que la treballadora alemanya no tornava, va agafar el got discretament i el va compartir amb la seva germana i amb la Monique. Se'l van veure amb por al cos perquè si les enxampaven les podien afusellar. Quan la dona va tornar no va trobar el got. El va buscar una mica, però se'n va anar sense delatar ningú. I l'àvia un dia em va dir, te n'adones, Silvi? Vaig robar. Tot i que havien passat 50 anys, encara se sentia avergonyida per aquell episodi.
3: Les germanes Maranges, la Mònica Gené i la Felicitat Gasa, treballen durant 9 mesos en aquest comando, fins que al març del 1945 l'exèrcit britànic aconsegueix creuar el Rin i l'Alemanya nazi és a punt d'ensorrar-se. Durant l'avenç dels aliats, els nazis desmantellen camps i fàbriques i obliguen a milers de presoneres a emprendre les anomenades marxes de la mort. L'objectiu és evitar que siguin alliberades i esborrar les proves de la barbàrie.
2: Les 4 catalanes del comando emprenen la marxa de la mort camí de Bergen-Belsen, un camp d'extermini situat a 90 quilòmetres de Hanover. La Pepita, la Maria, la Mònica i la Feli caminen durant 3 dies travessant boscos nevats, exhaustes, sense menjar ni beure.
19: De tant en tant, la meva tieta Maria es deixava caure a terra i deia, a mi ningú m'espera. I la meva àvia Pepita i la Mònica Gené l'agafaven per sota els braços i la sostenien per continuar la marxa.
17: La mare, la Maria, pesava molt poc, estava molt prima. I ella mateixa va repetir més d'una vegada, si no hagués estat per la meva germana Pepita, m'hauria deixat caure a un costat. Totes les que queien al marge eren afusellades immediatament.
19: Cada cop que la seva germana Maria defallia, l'àvia Pepita li deia, no tenim cap motiu per rendir-nos, hem arribat fins aquí, jo no em penso morir, tinc un fill que m'espera i el vull veure créixer i no penso tornar sense la meva germana. I així, pas a pas, van continuar caminant fins a Bergen-Belsen.
3: Quan entren a Bergen-Belsen, troben una situació apocalíptica. milers de cadàvers sense enterrar i desenes de milers de presoneres i presoners en un estat extrem de fam, malaltia i debilitat. La Mònica Gené, anys més tard, explicaria a la Neus Català com va viure aquell moment.
5: Vam arribar al camp de Bergen-Belsen i de lluny vam veure una muntanya enorme i ens va semblar que era una muntanya. I en realitat era una muntanya, però de sers humans morts. Cadàvers morts, descomposats. El primer que vam veure a l'entrar al camp, després d'haver vist aquesta muntanya de lluny que ens semblava una muntanya i que en realitat eren cadàvers, va ser un munt de sabates tan enorme que això ens va fer un xoc. I era, clar, les sabates de tots els desgraciats i desgraciades que havien tancat amb aquest camp. Perquè en realitat el camp de Bergen-Belsen era un camp d'exterminació. És a dir, que no era ni camp de triatge, ni de treball, ni res. Era un camp únicament d'exterminació. I allà ens portaven per exterminar-nos. El que passa que els aconteixements es van precipitar i des de logo ja van perdre una miqueta la noció de les coses i no hi van ser dietecs. Però, de fet, anaven allà per exterminar.
3: Dins del mateix camp de Bergen-Belsen, els nazis organitzen l'anomenat Comando de les Sabates, on obliguen els presoners i presoneres a recollir i desmuntar sabates per extraure'n el cuir, per proveir la indústria de guerra alemanya.
16: Estem parlant ja d'un dels més terrorífics. Estaríem parlant ja d'un dels camps d'aquests més reconeguts, i quan un camp de concentració d'extermini és reconegut és perquè la memòria que ha quedat d'ell és terrible.
4: Hi
19: havia morts per tot arreu. Els nazis van prometre a aquells que ajudessin a netejar el camp dels cadàvers una ració extra de menjar. Els que la van acceptar encara l'estan esperant, aquella ració.
3: La fi de la guerra s'apropa. Les tropes britàniques aliades guanyen terreny i a l'abril alliberen el camp de Bergen-Belsen. Quan els soldats hi entren, es troben 60.000 persones moribundes. Així descriu la Mònica Gené el moment de l'alliberament.
5: I exactament el dia 15 d'abril, a la 1 del migdia, van entrar els primers cotxes blindats dels aliats que ens alliberaven. I a partir d'aquell moment va ser un altre aspecte de tragèdia. Jo he vist homes tirar-se damunt d'aquelles cubells de menjar que ens portaven, morir menjant. Ho he vist dels meus propis ulls. He vist tirants a agafar les patates que tenien amb aquells silots que feien. I, en fi, tots van fer el que van poder.
3: Són lliures, però la vida encara penja d'un fil. Esperant la repatriació, les germanes, la Felicitat i la Mònica desenterren patates que els nazis havien sembrat, gratant la terra amb les ungles. Les couen amb un foc que encenen amb els esclops de fusta que els morts ja no necessiten. Estem a l'abril, però al nord d'Alemanya encara hi fa molt fred.
5: Com que patia molt del fred, em vaig tirar i vaig robar una palissa d'aquells abrics que tenien per anar al front rus. Jo pensava, amb això ja estaràs abrigada. Vaig pensar més amb això que amb el menjar. I ens vam organitzar una vida. I llavors ens vam fer pla cadascuna, jo amb les meves amigues, amb la Maria i la Pepita, que sempre havíem estat juntes, ens vam fer una espècie de barraqueta i ens vam arreglar allò amb aquelles mantes i aquelles coses de pell que havíem robat.
3: Amb l'art de cosir de la Maria i la Pepita, aconsegueixen construir-se una petita barraqueta per protegir-se del fred. I com un símbol de rebel·lia, resistència i dignitat, transformen el vestit de ratlles.
19: Va desfer la roba de presonera que portava i no sé com s'ho va manegar, però va aconseguir fil, una agulla i potser fins i tot unes tisores. Ho va tornar a cosir tot. Era molt bona modista, però invertint el sentit de les ratlles. Mentre la majoria de deportades supervivents duien vestits amb les ratlles en vertical, ella i la seva germana en portaven un amb les ratlles en horitzontal. El cas és que havien aconseguit tenir una roba una mica més arreglada, més presentable.
4: Una tenue un petit peu plus habillée.
3: I enmig de l'espera, mentre els aliats organitzen l'evacuació, la Mònica Gené cau malalta.
5: I allà on va ser, on a mi em va picar el famós poll blanc, que és on va agafar el tifus.
3: I tres dies després que la Mònica Gené es contagia del tifus, la Pepita també emmalalteix. Ha sobreviscut a la deportació i ara ha de resistir un nou embat, les febres del tifus. La Maria, en canvi, tot i la feblesa extrema en què es troba, aconsegueix esquivar la malaltia.
4: Quand le camp a été évacué par les alliés,
19: quan el camp és evacuat pels aliats, la Maria, que encara es mantenia dempeus, si es pot dir així, pel poc que pesava, havia de ser repatriada. Crec que va ser un soldat anglès qui li va dir que havien de marxar de seguida. Era l'últim comboi cap a França. Però la Maria no volia deixar la Pepita, que estava molt malalta. La Maria repetia: "Hem resistit tota la guerra juntes, tota la deportació. No me'n vaig sense ella."
4: Tota la guerra ensemble, tota la deportació. No és qüestió que jo parte sense ella.
0: Però ha de marxar, no té cap altra opció. Les detenen juntes, les deporten juntes, sobreviuen als camps de la mort juntes. Però el camí de retorn a França l'han de fer separades. La Maria accedeix a pujar l'últim comboi cap a França, perquè un soldat li promet que quan la Pepita estigui bé, la portaran cap a casa.
6: La Maria marxa i la Pepita i la Mònica Gené es queden a l'hospital, a Alemanya, lluitant contra el tifus, amb el fil de força que encara els queda.
5: La va agafar dos o tres dies després que jo, i la Maria va ser evacuada per uns medis completament diferents dels nostres, perquè va ser evacuada un mes abans.
0: La Maria no torna amb la seva germana, però tampoc està sola. Viatja amb la Feli, amb la Felicitat Gasa Nadal, la seva amiga. Pugen juntes a un camió que les porta fins a la frontera holandesa. Allà hi passen 10 dies en un campament. La Maria no pot menjar, no pot deixar de pensar en la seva germana.
8: Maman, malheureuse, refuse de...
17: La mare, desesperada, es negava a menjar. Fins que un dia la Felicitat atrapa un conill. La mare no volia que el matés, però la fam va pesar més que el dolor i es va menjar.
0: El camí de retorn és lent. El comboi fa parada a Holanda, on passen 10 dies en un campament. Després continuen fins a Bèlgica. A Brussel·les els donen pa i llet. Han de menjar a poc, perquè el cos necessita temps per tornar a acceptar aliments. Finalment, arriben a París.
29: A París, elles seran acollides dans l'euphorie avec des fleurs et des victuailles.
17: A París són rebudes amb eufòria, amb flors i menjar, tot i que estaven una mica atordides. Les porten a l'hotel Lutetia, on els fan papers i una revisió mèdica. La mare tenia l'atenció a 7, el cor engrandit i pesava 42 quilos. Però el metge va exclamar: "Aquesta és forta." La Creu Roja els va donar roba i amb una d'aquestes peces la mare es va fer un vestit groc.
29: La Croix-Rouge leur a donné des vêtements à partir desquels maman se fait une robe jaune.
0: La Maria es queda a París i mentre recupera poc a poc esperant la seva germana Pepita, coincideix amb una iniciativa solidària. Diversos artistes espanyols organitzen una exposició col·lectiva amb l'objectiu de recaptar fons per ajudar els republicans i els deportats. La Maria hi assisteix com a deportada amb el seu vestit groc i no passa desapercebuda.
17: Durant aquell període, artistes espanyols com Picasso o Sabater van organitzar una exposició a la Boutier, a benefici dels deportats. Allà coneix l'escultor Joan Rebull, que li proposa entrar a treballar a Balenciaga o a Nina Ricci. I ella va respondre: "De moment vull tornar a veure els meus pares i beure llet." I en Rebull li va deixar la seva targeta.
0: Tot i la seva joventut i bellesa i el seu evident talent amb l'agulla i el fil, la Maria acaba de tornar de l'infern i no està per cosir per Balenciaga. Necessita tornar a veure la seva germana i beure un got de llet.
6: I per fi, només uns dies després, es retroba amb la Pepita, també amb la Mònica Gené. Totes dues ja estan recuperades i han estat repatriades directament d'Alemanya en avió fins a París, tal com el soldat li havia promès.
4: I
19: va tornar en avió. Feien broma a la família dient: "Mira, que era el seu primer viatge en avió i ni tan sols el va poder gaudir.
6: La Maria i la Pepita estan juntes, són a París i volen tornar a casa. Fins aquell moment la família, també el fill de la Pepita, en Pierrot, no saben res d'elles. Però un altre deportat que ha arribat a Oceja els diu que les han vist a París, a l'hotel Lutetia, i que estan vives. Ha passat més d'un any des que el 30 de març de 1944 les van detenir amb la tela rosa que havien comprat a Alp. Però en comptes d'una brusa rosa, els nazis els van donar l'uniforme de ratlles. Arriben a Oceja el 5 de juny de 1945 en tren. Un got de llet calenta els espera.
17: Sé que les van rebre amb una autèntica benvinguda a l'estació d'Oceja quan van arribar. El meu cosí, el fill de la tata, el Pierrot, que tenia 4 anys, això el va marcar.
4: Elle m'a avoué que quand elles sont arrivées,
19: quan van arribar tant ella com la seva germana, ho van explicar tot sense aturar-se. Però davant l'estupefacció, l'espant i la incomprensió de la família i el meu pare, que aleshores era petit, no en va voler parlar mai més.
4: Elle a plus jamais voulu en parler.
3: És habitual que les persones deportades topen amb un clima d'incomprensió quan expliquen el que han patit. Ho va observar el psiquiatre i neuròleg Boris Cyrulnik, supervivent de l'Holocaust, com explica la Cristina Vidal, psicòloga certificada en trauma.
1: Boris Cyrulnik compartia que quan ell ho va començar a verbalitzar se'n reien, perquè per la gent escoltar el que havia vist i viscut, que vivien les dones i els nens en aquests camps, era increïble. I ell va tardar en pensar, és que és cert, és increïble que hagi passat això.
2: Davant la incomprensió de la gent, la Maria i la Pepita estenen l'una a l'altra. Elles saben prou bé per tot el que han passat. Juntes, intenten recompondre les seves vides i recuperar una certa normalitat. La Pepita ha de posar-se a treballar de seguida per mantenir el Pierre. La Maria l'ajuda a pujar el nen.
4: Et donc lorsqu'elles sont revenues, ben mamie a été seule.
19: Quan van tornar, la meva àvia es va posar a treballar per mantenir en Pierre. La seva germana Maria, com que treballava de modista a casa, ajudava l'àvia Pepita a criar el meu pare. En Pierre va ser d'alguna manera com el seu primer fill, i quan vam néixer, el meu germà i jo, vam passar a ser per ella com els seus primers nets.
4: I elle continuait à se voir très souvent.
3: Al seu petit taller, la Maria va fent puntades, mentre Cus li balla pel cap la proposta de l'escultor Joan Rebull. A París l'esperen. Podria estar dissenyant per als grans noms de la moda. Potser allà la vida seria més fàcil per a ella, per a la Pepita i pel petit Pierrot.
18: Alors là, elle a repris son atelier de couture.
17: La mare va reprendre el seu taller de costura. Llavors li va tornar al cap aquella proposta que li havia fet l'escultor Rebull de treballar per a Balenciaga o per a Miñarritzi. Així que li escriu i li diu: estic preparada per
18: partir.
3: Però quan és a punt de marxar a París, al veí del poble coneix un metge molt ben plantat, l'André Roqueré, de qui s'enamora.
18: I se trouve que maman...
17: Però resulta que la mare va al ball del poble i el 8 d'agost de 1947, allà al ball, qui hi troba? El pare. I ballen junts. I uns dies més tard se'l torna a trobar. Caminen junts cap a Palau de Cerdanya, pel camí on havien arrestat la mare i la tieta. I allà el pare li fa el primer petó. Des d'aquell dia ja no es van separar mai més.
18: I papa embrassa maman per la primera vegada. I de ce jour, ils ne se quittèrent plus.
3: La Maria Maranges decideix no treballar ni per Balenciaga ni per Ricci, sinó casar-se amb l'André Roqueré el 6 d'octubre de 1948 i passar tota la vida junts.
16: La Maria es casa l'any 48. Total, tenia 28 anys i tot el que havia passat ja. I es casa amb André Roquer, que era un doctor, polític socialdemòcrata i catalanista cultural.
3: La Maria triga a quedar-se embarassada 2 anys. Té por que no pugui tenir fills per tot el que ha passat, però no és així. L'any 50 neix la Genevieve, la seva filla gran, que ens acompanya en aquest podcast.
14: Entre el 1950 i 1956 van néixer els seus 4 fills, també a Osseja, que és on s'hi van establir, fins que el seu marit va deixar la feina i llavors van instal·lar-se a Perpinyà.
3: La Maria Maranges, ara Maria Roqueré, no deixarà mai de cosir.
18: Ma mère était très belle femme. Elle se cousait, elle se faisait des choses qui lui allaient.
17: La meva mare era una dona molt guapa i molt elegant. T'explicaré una anècdota. En un còctel, una senyora s'hi acosta i li diuen: oh, madame Roquer, aquest vestit us queda tan bé, l'heu comprat a Dior? I ella respon: no, a la plaça Cassany, 90 francs. Això era típic de la mare. Havia comprat el vestit al mercat de gitanos de la plaça Cassany de Perpinyà, però se l'havia refet. Hi havia afegit una flor i el va arreglar. Com que el pare convidava molta gent, la mare va haver d'adaptar-se al savoir-faire francès, aprendre per a taula, servir plats, decorar per Nadal. Tot ens ho va ensenyar també a nosaltres.
18: I tot això l'ha après, i a nosaltres ens ha format per això.
2: Al seu torn, la Pepita es casa l'any 1954 amb un antic membre resistent de les forces franceses combatents.
16: I la germana gran, la Pepita Maranges, es va casar amb un antic membre de les forces franceses combatents, que era en René Jacques Deleuze.
2: Amb en René Jacques Deleuze, la Pepita no té més fills. Així tindrà 2 nets, el Pierre Galant i la Sylvie Galant, que ens acompanyen en aquest podcast recordant la seva àvia.
7: La Maria i la Pepita aconsegueixen construir una vida aparentment normal. Però hi ha una part de la seva història que queda amagada, com una agulla enfonsada en un coixí de costura de la qual només se'n veu el cap. Només en alguns moments la poden compartir, i és a casa de la Mònica Gené, la seva amiga i companya d'internament. A Llívia, on la Mònica Gené hi passa els estius, s'asseuen al jardí de la casa i parlen. La Silvi, la neta, atenta, escolta les converses, però elles parlen fluixet i en català.
10: A l'estiu, quan la seva amiga Mònica Gené pujava de Barcelona i s'instal·lava a Llívia, en parlaven. Però jo era adolescent i no entenia prou bé el català. Amb la resta del món, no en parlaven.
7: Parlar entre elles les ajuda a sostenir el que han viscut, perquè la resiliència i la sororitat són camins per superar el trauma, com explica la psicòloga Cristina Vidal.
1: Aquesta sororitat és màgica, vull dir que és molt necessària i es repara el dany de forma increïble. No oblidaràs qui et va ajudar, no oblidaràs qui t'ha fet una abraçada quan la necessites, qui ha estat allí. Aquesta sororitat és un factor que les ajudarà a desenvolupar la resiliència sempre i és el que no oblidaran.
7: La Maria i la Pepita es fan velletes juntes, fins que el 2009 la Pepita, que ja té 94 anys, mor a Oceja.
4: Alors, elles sont restées extrêmement proches jusqu'à leur décès.
10: Quan la meva àvia Pepita va morir, la van atropellar a Oceja, la meva tia àvia, la Maria, es va deixar anar. Pensava que li devia la vida a la seva germana. Al principi em deia, ara seré jo la teva àvia, ja que no en tens. Però després va deixar de lluitar. Sempre he tingut la sensació que se sentia en deute amb la seva germana per la seva vida.
7: La Maria es deixa anar el 2011, als 91 anys, a Palau de Vidre. El llegat d'aquestes paraules el van rebre la Genevieve, filla de la Maria, i la Silvi, neta de la Pepita. I són elles qui el comparteixen en aquest podcast per reivindicar la història que com a societat hem silenciat, per trencar el silenci, perquè tot allò que no s'explica s'oblida.
4: I hi va haver un segon moment en què em va explicar la seva vida, quan vam visitar la casa d'Anna Frank, i allà hi havia fotos de Bergen Belsen al museu. Però a partir d'aquell moment, res. No es parla del passat, ja està, és passat. Mai més, fins a la seva mort, vaig aconseguir ni una paraula més explicant coses que m'hauria agradat conèixer. Així que aquesta és la raó per la qual vaig escriure la seva biografia.
29: Voilà. Pourquoi j'ai écrit sa biographie?
7: La Pepita i la Maria, les germanes Maranges Bové, van cosir el trauma en silenci, com un didal que protegeix de les punxades. Només de tant en tant van posar paraules al sofriment, sense esborrar-lo, però fent-lo habitable.
4: Alors des fois quand j'ai des petits soucis dans la vie,
10: a vegades quan tinc petits problemes, penso, elles van aconseguir sobreviure a coses molt més dures. Van aguantar horrors. Així que no vull deixar-me vèncer per quatre tonteries. Intento continuar amb les lliçons de vida que m'han deixat totes aquestes persones extraordinàries.
4: Les leçons de vie que m'han donat tous ces gens extraordinaires.
7: Després d'una guerra, la que sigui, moltes vides queden trencades. Hi ha qui aprèn a filar paraules i a recosir records, mentre que d'altres mai podran fer-ho. Però el pitjor és el silenci de la societat, que prefereix cosir en fals per tapar allò que fa nosa, per evitar mirar cap allà on toca.
20: Nom:
22: Maria i Pepita Maranges Bové.
20: Data de sortida del camp de concentració de Bergen-Belsen:
22: 15 d'abril de 1945.
20: Situació:
22: alliberades.

0: Diocesis de Ravensbrück. En aquest episodi hem d'agrair la col·laboració especial de la Genevieve Roqueré, filla de la Maria Maranges, i de la Sylvie Galant, neta de la Pepita Maranges.
1: I hem sentit per primer cop la veu inèdita de la Mònica Gené gràcies a l'Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona i al Fons Neus Català Pallejà, que custodia les converses enregistrades per la seva camarada, la Neus Català.
0: També hi han participat la Míriam Roma, historiadora i autora del treball Les Sis de Ravensbrück, el Marc Bernades, historiador i coautor de la recerca Cerdans i el Tour Gellencs als camps nazis, la Cristina Vidal, psicòloga especialitzada en trauma, i la Chantal Consola com a traductora.
1: També heu escoltat les veus de la Carme de Fez, Anna Canyi, Jordi Morenilla, Maria Lara, Anna Gasol i Pili Garcia.
0: Agraïments especials també a Neus Català, autora de La resistència i la deportació, i a la Montserrat Roig, autora dels Catalans als camps nazis. Les Sis de Ravensbrück és una coproducció de Muni de la xarxa de comunicació local amb el suport de l'àrea d'igualtat de la Diputació de Lleida.
1: Una docusèrie inspirada en el treball en perspectiva de gènere amb el mateix títol de Míriam Roma de Pagès Editors, amb Pili Garcia a la direcció, Anna Canya a la producció, Abel Purroy i la Gata Roja Produccions, amb David Prades al muntatge sonor i amb la música de l'Art Jazz Band d'Alfarràs als crèdits. Un guió de Pili Garcia i Anna Gasol amb l'assessorament de Laia Manresa.

Els ossos polars poden pesar fins a 1.500 lliures i mesurar fins a 10 peus de llarg. Són carnívors i es nodreixen de foques, morses i balenes. També poden menjar peixos, ocells o carronya. Els ossos polars viuen a l'Àrtic, on la temperatura pot baixar fins a menys 70 graus Fahrenheit. Tenen una capa espessa de pelatge que els ajuda a mantenir-se calents. Són animals molt intel·ligents i són capaços de caçar en grup. També són molt curiosos i s'han observat jugant amb la neu i amb el gel. Els ossos polars estan en risc d'extinció a causa del canvi climàtic. El canvi climàtic fa que l'Àrtic esdevingui més calent, cosa que fa que sigui més difícil per als ossos trobar menjar i criar els seus cadells. És important que fem tot el possible per protegir aquests animals i altres en perill d'extinció. Podem fer-ho reduir la nostra petjada de carboni, reciclant i comprant productes sostenibles.

0: La societat de consum i capitalista en què vivim no es podria entendre sense la revolució econòmica, política i social que va comportar la industrialització. L'arribada a Catalunya dels primers vapors va suposar un canvi de paradigma. Apareixien fàbriques que requerien molta mà d'obra i això va dur a processos migratoris que canviarien la fisonomia de les ciutats i del país en general. Però també va comportar una font de riquesa immensa per a uns pocs industrials. L'escletxa entre els més rics i els més pobres s'ampliava i va dur a tensions laborals i polítiques que buscaven millorar les condicions de vida de la classe obrera. Això explicarà esclats de ràbia, com el de la setmana tràgica del que vam parlar a l'anterior episodi de Miralls de Memòria, però també seran la llavor dels drets laborals dels que gaudim avui dia i de les lluites obreres i sindicals que encara perduren. Avui ens endinsem en la història de la Revolució Industrial Catalana per conèixer com era la vida de la gent més humil i com alguns dels problemes que veiem avui dia tenen el seu origen en les desigualtats que es van generar durant aquella època. Això no és un altre podcast d'història. Això és Miralls de Memòria.
1: Miralls de Memòria. Capítol 2. Vapor i desigualtat. La Catalunya tèxtil.

Som a la Barcelona de l'any 1832, concretament al carrer Tallers, al Raval. Aquí s'alça una fàbrica que ha esdevingut un símbol d'una època. Es tracta de la fàbrica Bonaplata, una indústria dedicada al teixit de cotó que incorpora una gran novetat respecte a altres fabricants cotoners, la màquina de vapor. Els telers de ferro colat són una meravella de l'enginyeria del moment i permeten teixir molt més i més ràpid que els telers tradicionals. Però aquesta maquinària és extremadament pesada i necessita una força immensa per ser moguda. Una força que la porta

0: per autonomàcia de les classes populars, sobretot a l'hivern. Avui dia la pana no es fa servir, però és aquesta roba semblant al vellut, que té com unes llistes i que té pèl i que abriga força, i a més, pel que es feia a l'època, era tan resistent com el texà.
1: Acabem d'escoltar Carles Enrec Molina, historiador amb qui hem visitat l'antiga fàbrica que avui acull la Biblioteca Vapor Vell de Sants. El creixement sobtat del nombre de fàbriques va comportar també una gran necessitat de mà d'obra. Filadores, carboners, maquinistes, mecànics... De sobte, les ciutats catalanes ofereixen una oferta laboral inaudita. Catalunya, fins aleshores, era una societat molt rural. Els pobles i viles subsistien sobretot del que oferia la terra. Però la propietat de la terra no era pas de tothom. La majoria de gent treballava en conreus de pagesos propietaris dels camps. Treballaven les terres segons l'època de l'any, quan tocava sembrar o collir. Però si un any les condicions no eren bones, la feina era escassa. Al camp la gent subsistia com podia, sovint de forma molt humil. La promesa de feina tot l'any i d'una vida millor va moure moltes persones del camp a la ciutat.
0: Treballar a la indústria era un sou regular. Tu podies comptar amb uns diners al llarg de l'any i podies calcular quina era la teva despesa i el nivell de vida. Al camp això no era possible. Al camp hi ha unes temporades en què es treballa molt i d'altres que no. També cal pensar que al camp, Catalunya interior o la muntanya, fa molt més fred, les condicions de treball a l'exterior són molt més dures, els habitatges no són pas millors i, per tant, la indústria és un factor d'atracció per als camperols pobres de les contrades de l'interior de Catalunya.
2: La migració és un fenomen social que s'ha donat des de sempre. Una de les grans migracions va ser l'èxode del camp cap a la ciutat. L'expansió de la revolució industrial va comportar el despoblament del camp i, seguit d'això, un munt de canvis fins a arribar als nostres dies. Travessem, doncs, els miralls de memòria cap a principis del segle XX per conèixer la història d'una família que va migrar de l'interior de Catalunya cap al Prat de Llobregat.
3: Ai, que bé! Per fi tindré tots els vestits que vulgui. I un gos blanc amb llacet.
4: I soldat de joguina, cotxes ràpids, bum, bum!
3: La ciutat és el meu somni i es farà realitat.
5: El nostre somni.
6: Va, no sigueu somiatruites, que ens ho haurem de treballar. Ningú ens regalarà res.
5: No, però aquí es treballa per un salari digne. Imagina-t'ho.
6: Què vols que m'imagini, beneit? Que en dos dies seré una reconeguda modista.
3: Sí, mama. Jo et portaré l'agenda i ningú s'oblidarà de pagar-te. I algun dia seré com tu.
4: Sí, i jo ajudaré el papa a afaitar-se els matins.
5: Sí. Això segur, fill meu. Vinga.
7: Ostres, quin ruc més maco.
5: I qui ets tu?
6: Sisplau, estimat. Les formes, que estem a ciutat.
7: Veig que veniu de lluny.
6: Oh, el propietari de la seda.
3: Hala!
5: És un honor.
7: No, l'honor és meu. Benvinguts al Prat de Llobregat, el territori oficial de les carxofes i la pura raça potablava.
6: Què? Què diu de potablava?
7: No sabeu de la seva existència? Són galls que representen aquestes terres i a la nostra comunitat. Tot un símbol. Quan els provis, ja m'ho diràs.
5: D'acord. Espero veure't per dir-t'ho.
7: Tant de bo. Bé, molta sort en aquesta nova etapa a ciutat. Espero que us vagi la mar de bé.
5: Això, esperem que sí. Estem tota la família molt il·lusionats.
8: Un any després.
5: No puc més. Estic esgotat, quina merda.
6: No et queixis tant, va.
5: Em passo dia i nit treballant.
6: Va ser tu que et vas entossudir a venir aquí.
5: Tothom estava il·lusionat. I ara he d'aguantar hores i 20 hores, treballant com un animal, com un roc. Ni condicions dignes ni assegurança. Una merda la ciutat.
9: Mama, quan tornarem a casa? Això no és com havíem somiat.
3: No, gens. L'altre dia vaig veure el lloc on treballa el papa. És fastigós. A més, aquí a casa hi ha goteres. I de vestit no us cap ni un.
5: No ens dona ni per pagar les factures. I tu pensant en vestit.
6: Calleu, va. Feu el favor de callar. Tanta queixa. N'estic farta. Ja no recordeu de per què vam venir? També ens queixàvem allà. Almenys, seguim junts. Podem gaudir del ple de la nostra companyia. Intentem tenir almenys una mica de pau a casa, collons!
5: No sé com l'Estat pot deixar viure milers de persones...

0: aquestes condicions. Viure o morir. Algunes famílies estan patint molt per culpa de la fam.
1: Carla, sisplau, no li donis més voltes. Va, posa la ràdio, Cecília. Encara ens queda la música, no?
2: L'arribada de famílies senceres d'arreu de Catalunya, però també d'altres parts de l'Estat, van fer créixer les ciutats molt ràpidament. Això crearà una xarxa social diferent, en què el món fabril serà en bona part el centre de la vida. Això passarà a Barcelona, però també a altres ciutats catalanes. Terrassa, per exemple, serà un nucli important de la indústria tèxtil des de meitats del segle XIX i també viurà un creixement sobtat que posarà a prova la capacitat de la ciutat per acollir les noves famílies que hi arriben. Ens ho explica Jaume Perarnau Llorenç, expert en la matèria.
3: La ciutat no va al ritme de creixement, de construcció de carrers, d'urbanització, d'habitatges, de recursos tècnics, d'abastament, de mercats, d'aigua, de salubritat, d'enllumenat. Va més de pressa l'acumulació de persones i de fàbriques que el creixement de la ciutat.
2: Amb un creixement tan sobtat, les ciutats no estan preparades per acollir tanta gent. Famílies senceres passen a viure als Ravals, en barris de barraques o en pisos petits i en condicions molt austeres.
4: Quan va créixer molt l'arribada d'immigrants, fins i tot ja de fora de Catalunya, va ser freqüent el tema dels rellogats. De tal manera que a vegades vivien dues famílies en un pis una mica més gran, tenien unes condicions una mica millors perquè el pis era gran, compartien despeses i llavors la part del pressupost dedicada a habitatge doncs es reduïa.
2: Cal pensar que llavors el nucli familiar era molt més gran. No només es tenien més fills que ara, sinó que habitualment en un mateix pis hi vivien tres generacions juntes, avis, fills i nets. Tot plegat en pisos que no tenien les comoditats de les que gaudim avui dia. La fàbrica, però, donava feina a gairebé tothom. Els homes solien fer de mecànics, carboners, maquinistes, o feien les feines més físiques. Les dones solien treballar als telers o en feines que requerien més precisió. Més endavant, en un altre capítol de Miralls de Memòria, ens centrarem en les desigualtats que patien les dones obreres, que es veien obligades a treballar a la fàbrica, però també a tenir cura de la casa i les criatures. La Maria és una de les estudiants de primer de batxillerat de l'Institut Salvador Dalí del Prat de Llobregat que ens acompanya avui a Miralls de Memòria. Té una pregunta sobre les dones que treballaven a les fàbriques durant aquella època.
5: Si una dona estava embarassada, podia deixar de treballar?
3: Tot el règim que coneixem a dia d'avui de seguretat social i de baixes, això no existia. Per tant, la situació, si estava una dona embarassada, doncs en el seu lloc n'hi posaven una altra, directament. I l'exemple és que moltes dones, a partir de que tenen la primera criatura, deixen de treballar a les fàbriques i passen a treballar a casa. Es cuiden de la canalla, es cuiden de fer la feina de casa.

0: Durant la revolució industrial, la infància no gaudia de la protecció d'avui dia i a les fàbriques sovint s'hi veien criatures fent tasques allà on un adult no hi cabia. Recollien cotó de sota de les màquines, ficaven les mans dins dels engranatges per treure-hi embussos o reparaven fils trencats. Tot mentre les màquines funcionaven sense pausa, sorolloses i mortals. Els accidents laborals es cobraven víctimes o mutilaven nens i adults amb freqüència.
1: Els nanos anaven a escola fins que aprenien les primeres lletres i les quatre regles de càlcul. I a partir d'ahir, un cop es sabien, les famílies els treien amb 8, 9, 10 anys i començaven a treballar a les fàbriques. Hi havia accidents laborals. En el tèxtil era habitual que un obrer portés una trajectòria laboral llarga, li faltés algun dit d'alguna mà, o una falange o una ungla, perquè les màquines els estripaven si no anaves en compte.
0: La Maria té un dubte sobre el treball infantil a les fàbriques.
2: Què passava si una família tenia un fill o filla amb una discapacitat? Les criatures podien treballar a la fàbrica igualment?
3: En absolut. La situació que tenim ara, una persona amb discapacitat, que ara en diem discapacitat, i abans fins i tot eren marcats com a persones d'inferior categoria. Ja no és que no treballessin, ja no és que anessin a l'escola, o ja no és que tinguessin algun ajut social. És que fins i tot eren marcats com una càrrega per aquella família.
0: El treball infantil, a més, era el més barat de tots. Les criatures cobraven menys que les dones i les dones menys que els homes. Però si una cosa tenien per igual, eren les condicions laborals, molt dures i amb jornades llargues.
3: No era diferent les condicions de vida a la fàbrica que les condicions de vida socials que hi podia haver. Eren precarietat, molta mancança d'higienisme, hi havia molta mancança d'alimentació, hi havia el que ara diem de lleure, era impensable, les jornades eren llarguíssimes, de 8 a 12 hores, eren 6 dies a la setmana. Per tant, era un treball molt dur en el qual no té absolutament res a veure amb el model de societat en el qual ara estem.

0: En aquest context va començar a sorgir el moviment obrer. Moltes famílies pobres patien dia a dia per guanyar-se el pa, mentre uns pocs industrials s'enriquien i presumien de calés, finançant grans monuments opulents o vestint robes cares i pomposes. Aviat va sorgir una consciència de classe, una comunitat d'iguals que buscava millorar les seves condicions de vida. A Catalunya, la classe treballadora va començar a organitzar-se en sindicats i sovint reclamaven millores als seus llocs de feina. Les vagues van ser una de les eines de lluita que servia per conquerir drets i defensar-los. De la lluita obrera també en parlarem en un pròxim episodi de Miralls de Memòria, on coneixerem les grans conquestes que ens han permès gaudir dels drets laborals.
1: Durant els anys 20 va tenir lloc dins del territori català el fenomen conegut com a pistolerisme, un moviment engegat per la patronal en contra dels sindicats obrers que va comportar una confrontació armada que es va cobrar la vida de centenars de persones.

0: Nuri, vés a obrir la porta.
1: Vaig.
2: Oh, hola, Nuri. Qui és la teva mare?
0: Qui és?
1: El Quim, el company del pare.
0: Vés a jugar amb la Martina.
2: Sé que no esperava rebre visita. No sé com...
0: Té a veure amb...
2: La CNT, sí.
0: Què ha passat? I en Joan? I el meu marit?
2: Montse, ho sento.
0: Què?
2: Estàvem tornant de la fàbrica pel carrer Major, com sempre, i... No sé, tot ha passat molt de pressa. S'han començat a sentir trets i ens hem posat a córrer, però de cop ell ja no estava al meu costat, l'he vist a terra. No he pogut fer res per evitar-ho, ho sento.
0: No pot ser. Li havia dit 1000 cops. Era perillós ficar-se en aquesta lluita. Li vaig dir 1000 cops. I ara què faig jo amb els nens? Estic farta de tot. D'aquesta situació i de la maleïda patronal. Ens persegueixen per tot arreu com si fóssim rates i ens hem d'amagar. Vivim en un constant terror. I val la pena? Lluitar per què? El meu Joan. Quin final més trist.
2: És molt trist. Però ha mort per defensar el que estem reclamant. Els nostres drets.
0: Molta dignitat, sí. Però jo què faig amb tot això ara aquí, eh? Què he de fer amb tota aquesta dignitat?
1: Mama, què passa? Nuri, la mare està plorant.
3: Mama, què ha passat?
0: Res, boniques, res.
1: I el papa?
2: El vostre pare?
0: Sabeu quan posen música perquè no ens agrada el soroll del carrer?
3: Sí.
0: Doncs aquest soroll que no ens agrada...
2: Montse, no cal.
0: El papa... s'ha deixat emportar per un d'aquests sorolls que s'escolten.
1: I on ha anat? Quan tornarà?
3: No, Martina, no tornarà. El papa se n'ha anat.
1: Però no li hem pogut dir adéu.
3: Ja, però no passa res. El papa sap que l'estimem. Sempre ho ha sabut. Ara continuarà lluitant amb nosaltres des del cel.
4: Fins ara hem parlat de les grans ciutats, però a Catalunya també es va estendre un model de fàbrica diferent, el de les colònies industrials. Es tracta de factories que s'ubicaven a zones allunyades dels grans nuclis de població, sempre a la vora d'un riu, per extreure'n energia, i que oferien habitatge i serveis a les famílies que hi vivien. Per saber-ne més, Miralls de Memòria ha visitat la colònia Vidal La Porreig, a la comarca del Berguedà, per parlar amb en Jordi Vidal Pujol Xicoi, director del Museu Colònia Vidal.
5: Es van començar a crear les colònies industrials al costat dels rius, sobretot per poder aprofitar l'energia hidràulica del riu, per generar energia i moure tota la maquinària de la fàbrica, i com que eren uns espais, que eren espais inhòspits i inhabitats, doncs diguéssim que els que van voler situar aquestes fàbriques als costats dels rius, doncs van haver de construir un petit poble al voltant de la fàbrica on hi poguessin viure els treballadors. I com que estem parlant de fa... La primera que es va crear aquí al Berguedà és de l'any 1850, que és la colònia de Cal Rosal, i seguidament es van anar creant les altres, doncs era una època en què aquesta gent que vivia en aquests espais doncs no tenien facilitat per desplaçar-se als pobles més propers.
4: La colònia Vidal, o Cal Vidal, va entrar en funcionament l'any 1901 sota la direcció del besavi del Jordi, l'enginyer Vicenç Vidal Casacoberta. Com altres colònies, aquest era un espai diferent a les fàbriques urbanes o de poble. No només hi havia una gran factoria amb talers i maquinària, sinó que estava envoltada de serveis per la plantilla i les seves famílies. Botigues, església, espais d'esbarjo i habitatges de lloguer.
5: Explicat per gent que ja ha viscut i que hi havien viscut els seus pares i hi havien viscut els seus avis, és que si bé la gent que treballava a les fàbriques de poble o les fàbriques de ciutat solien viure en barriades, en barraques i amb unes condicions, diguéssim, higièniques i humanitàries bastant complicades, doncs a les colònies això era una mica millor, que no vol dir que tinguessin grans luxes, però si més no, doncs si tu treballaves en aquesta fàbrica, doncs tenies dret a un habitatge, tenies dret a un hort i tenies dret a un galliner, i també et garantitzaves que els teus fills podien anar a l'escola.
4: Ara bé, els treballadors i les treballadores de les colònies també havien de pagar el lloguer de casa, si bé solia ser millor i més assequible que els dels barris obrers de les grans ciutats. També feien la compra als establiments de la colònia, propietat dels amos de la fàbrica. Al final, els diners dels salaris tornaven sempre a les butxaques dels industrials.
5: Això era una mica com un cercle tancat. Els propietaris eren els que pagaven tota la gent que treballava a la colònia, però alhora la gent que treballava a la colònia, així com tenia dret a un habitatge, tenia dret a un hort, etc, etc, doncs, per exemple, aquest habitatge el pagaven. I ells compraven a la botiga de la colònia, i la botiga de la colònia era del propietari de la colònia. Llavors era com un cercle tancat en què el propietari es garantia de que ells tinguessin un seguit de serveis, però ells més o menys pagaven per aquests serveis i aquests diners acabaven anant a repercutir a la propietat.
4: Tanmateix, aquest cercle tancat no només beneficiava la propietat. Normalment, les condicions de treball i vida a la colònia eren millors que a les fàbriques urbanes, i això també es veia en la conflictivitat laboral. Si bé n'hi va haver, en molts casos va ser menor que no pas a les grans ciutats.
5: Si en una zona urbana hi havia una vaga o hi havia una reivindicació, es podien ajuntar el d'aquesta fàbrica amb el d'aquella fàbrica i amb el d'aquella fàbrica i tots junts fer soroll, i en canvi les colònies, suposo que cadascú protestava a la seva, no? I sí que va haver-hi colònies que hi van haver-hi reivindicacions. Coneixem, per exemple, els casos de les colònies mineres de Fígols, que ja sí que hi va haver-hi unes reivindicacions molt importants, i d'algunes altres colònies, i en va haver-hi d'altres que, degut a la relació entre amos, treballadors, etc., doncs hi havia com una fidelitat i hi havia com un apreci mutu que va fer que en la gran majoria molts treballadors fossin fidels a la propietat de la colònia i a la manera de fer d'aquesta propietat.
4: Així i tot, les condicions de treball seguien sent molt dures. Una sirena marcava estrictament els horaris d'entrada i sortida de la fàbrica i l'ambient a l'interior de la factoria era ensordidor. Al principi del podcast heu pogut sentir unes màquines com aquestes.

0: Són gravacions reals, fetes a la colònia Vidal, on es conserva maquinària original de l'època i que es preserva com a part del recorregut museístic. Ara són una relíquia del passat, però llavors era tecnologia punta. Les colònies havien estat una solució molt enginyosa i eficient per a la indústria tèxtil catalana. És per això que en Samuel, alumne de primer de batxillerat de l'Institut Salvador Dalí, es pregunta això.
1: Per què es van deixar de fer les colònies industrials?
2: Sobretot a partir dels anys 60, a partir dels anys 70, comença a disminuir la rendibilitat de les colònies per un tema de que es comença a produir en altres països i es comença a importar producte d'altres països, i en canvi va haver-hi moltes que no van fer un pas endavant a nivell d'innovació, o sigui, a nivell d'eficiència productiva, etc. I va ser sobretot a partir d'inici dels anys 80, aquesta, en aquest cas la colònia Vidal, que és la primera que va tancar aquí al Berguedà, va tancar l'any 1980-1981, i després van anar tancant gairebé totes.

Els miralls de memòria d'avui ens han dut fins a una època que encara té un ressò molt clar als nostres dies. La revolució industrial va ser un procés llarg que no només va crear les bases de la riquesa material de la qual gaudim avui dia, sinó que també va ser l'origen de moviments socials, laborals i revolucionaris que van conquerir drets dels que ara gaudim. Uns drets que no podem donar per garantits i que hem de defensar com ja ho van fer els nostres avantpassats. Al programa d'avui hem parlat amb en Carles Enrec Molina, doctor en Història i professor d'ensenyament secundari a l'Hospitalet de Llobregat, Jaume Perarnau i Llorenç, doctor en Història de la Tècnica i director del Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya, a Terrassa, i amb en Jordi Vidal Pujol Xicoi, gestor cultural i director del Museu Colònia Vidal, amb qui hem visitat alguns dels indrets més rellevants de la Revolució Industrial a Catalunya. Al proper capítol ens endinsarem de ple a la Guerra Civil, en un episodi que va marcar la defensa de la República des de la rereguarda, els fets de maig de 1937. Això no ha estat un altre podcast d'història, això ha estat Miralls de Memòria.

0: Miralls de memòria, un podcast coproduït pel Prat Ràdio i la Xarxa, presentat per Víctor Asensio García i amb la col·laboració del Modena Maluenda de Bataller.
1: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la Xarxa Més.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, últim dia de classe, escoles i instituts. S'acaba un curs marcat per múltiples vagues de mestres i professors per reclamar millores del sistema educatiu. Reforç de l'escola inclusiva, baixada de ràtios i augments salarials han estat en el centre de la conflictivitat que els sindicats majoritaris mantenen que no s'han resolt i que tornarà després de les vacances si no hi ha cap avenç. I en aquest context, el Tribunal Europeu de Drets Humans ha avalat el 25% de castellà a les aules, desestimant una demanda presentada per famílies d'una escola de Canet de Mar, al Maresme. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest divendres 19 de juny i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. José Luis Rodríguez Zapatero ha assegurat davant del jutge que mai va exercir cap influència en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Així es desprèn de la filtració d'algunes de les seves declaracions als mitjans de les darreres hores. L'expresident del govern espanyol ha defensat, a més, la innocència de les seves filles, citades també per l'Audiència Nacional com a investigades. Sobre les joies aparegudes al seu despatx, s'ha negat a declarar. Incertesa aquest divendres sobre l'acte oficial en què els Estats Units i l'Iran haurien d'escenificar l'acord de pau a Suïssa. De moment, no hi ha constància sobre qui assistirà, mentre algunes informacions apunten ja a la reobertura de l'estret d'Hormuz davant la ratificació dels 14 punts del memoràndum. Els bombers treballen actualment en 9 incendis en diverses fases d'evolució arreu de Catalunya. Amb un preavís per onada de calor vigent i temperatures en ascens, 5 dels focs declarats a les Garrigues, la Segarra, la Noguera i l'Urgell ja estan controlats i n'hi ha un d'actiu a Alfarràs, al Segrià. Cop d'efecte del Barça a la final de l'ACB. S'ha estrenat amb una victòria a la pista del València per 112-113 en un duel que s'ha decidit a la pròrroga. La Provítola i Claiborne han liderat el triomf que permet adjudicar-se el factor pista als blaugranes. Demà, a les 8, es disputarà el segon partit de nou al Roig Arena, abans que la sèrie es traslladi al Palau la setmana vinent. I en cultura torna la música electrònica al recinte de Fira Gran Via de l'Hospitalet amb l'arrencada del Sonar. Un dels plats forts d'aquesta edició són les sessions del productor i punxadiscos neerlandès Speedy J, que cada dia converteix l'espai en un laboratori de creació electrònica en directe. Altres actuacions destacades de la primera jornada han estat el grup britànic Cabaret Voltaire i el productor irlandès Ketama. Demà serà el torn de Prodigy. Passen 3 minuts de les 7 del matí. Volem saber a aquesta hora si hi ha gaires problemes per circular per la xarxa viària catalana. Per això connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga perquè ens ho expliqui. Ferran, molt bon dia.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui divendres. De moment, amb dues avaries actives des de ja fa una estona, des de primera hora. Una ha estat a la C58 a Montcada i Reixac, que en sentit nord, en direcció Terrassa, doncs deixa un carril de circulació tallat i provoca poc menys d'un quilòmetre de lentitud. A hores d'ara també tenim una segona avaria a l'altura del Bruc, a la A2, que en direcció Lleida doncs també talla un carril i provoca 2 quilòmetres de retencions. D'altra banda, una de les altres incidències es tracta d'un carril tallat a la AP7 a Montroig del Camp, perquè es fa reparació de danys a la via a causa d'un accident. També tot plegat doncs deixa un quilòmetre de lentitud en direcció a Amposta. Finalment, comencem a poc a poc a registrar aquestes retencions habituals cada vegada amb més intensitat a hores d'ara, sobretot al vessant Besòs, en tot el nus de la Trinitat, i de retruc a afectacions a les primeres, als primers trams de les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. A hores d'ara també tenim retencions d'un quilòmetre i mig a Barberà del Vallès, a la AP7, en els dos sentits de la marxa. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: Som a les portes de la primera onada de calor de la temporada. Per tant, busquem l'ampliació amb la previsió meteorològica d'en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
3: Bon dia. Comença el cap de setmana, que ja ens portarà fins a l'estiu astronòmic el diumenge al matí, i ho farà amb molta calor. De fet, a hores d'ara l'ambient encara és més suau que no pas ahir. A aquesta hora també amb més xafogor, i al llarg d'aquest matí aniran desapareixent les quatre gotes i quatre trons que hi ha hagut en algunes comarques al llarg de la nit passada. Només quedaran alguns núvols enganxats a les comarques de Girona o d'altres de prims, que seran poc destacables. Aquesta tarda tampoc esperem que hi hagi tempestes, alguns núvols molt dispersos, una temperatura una miqueta més alta que la d'ahir i, per tant, tornarem a fregar els 37-38 graus a les comarques de Ponent. Cap de setmana de molta calor, aquesta matinada i demà al matí amb alguna tempesta a les comarques de Lleida, i atenció al diumenge, temperatures de 35 a 40 graus a moltes comarques, més de 40 graus a la terra ferma. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Últim dia de classe abans de les vacances d'estiu. Escoles i instituts acomiaden els alumnes després d'un curs marcat per les vagues i les protestes de professors i mestres per reclamar millores al sistema educatiu. L'acord entre el govern i els sindicats, Comissions Obreres i la UGT, amb la incorporació també de professors de secundària, implica un augment de plantilla i increments salarials, però no satisfà bona part dels docents. Considerem que és insuficient perquè no resol els problemes del dia a dia a les aules. Ens ho explica l'Ester Minguell.
4: Professors i mestres acaben el curs denunciant que falten mans per atendre la diversitat a les aules, que hi ha massa burocràcia, cal abaixar ràtios i recuperar la pèrdua salarial dels últims anys. Un malestar que el professor de Pedagogia de la Universitat de Barcelona, Enric Prats, atribueix a una falta de recursos.
5: Hem tingut una situació, jo crec que anòmala, no?, en quant a la inversió en educació, perquè en moments de creixement econòmic això no s'ha fet reflectit en l'educació. En moments de crisi sí que s'ha vist de manera forta amb retallades que no s'han recuperat i, per tant, al cap de 16 anys això ho estem veient. Aquesta és una cosa. L'altra és una manca de planificació. No veiem un projecte polític sostingut, estable, sòlid, no?, que pugui permetre pensar que, bé, que tenim una idea de per on ha d'anar a l'educació. Tenen molts deures d'estiu els sindicats i el govern, molts deures, que hauran d'arribar a alguna mena d'espai, de diàleg, per veure per on pot anar el curs que ve. I no oblidem que al setembre sortirà un informe, l'informe PISA, que posarà sobre la taula, no?, el que fa 3 anys ja es va dir, que tenim un sistema ajustaret a les mitjanes europees. No? I això ens farà pensar un altre cop, ens farà veure què ha passat, què no ha passat i cap a on podem tirar. Per tant, el curs serà un curs distret.
4: Queden pendents aspectes com les altes temperatures a les aules, la cancel·lació de les colònies i possibles mobilitzacions a l'arrencada del nou curs, el 8 de setembre.
1: Doncs precisament avui hi ha convocada una nova mesa sectorial d'educació entre el departament i els sindicats on s'hauria de reprendre el diàleg. Segons ha pogut saber la xarxa, el sindicat USTEC encara està debatent si assistirà o no a la reunió. Qui ja ha anunciat que no seurà a la mesa és la CGT, que ha demanat l'obertura d'una negociació real i ha denunciat que el Departament d'Educació no aborda el conflicte obert amb els docents i continua amb el seu funcionament ordinari. La CGT considera, no obstant, que els sindicats recuperaran la força quan es convoquin les properes vagues. I en aquest context de conflictivitat al món educatiu, més llenya al foc, perquè el Tribunal Europeu dels Drets Humans ha avalat el 25% de castellà a les aules. Aquest tribunal ha decidit no admetre la demanda presentada per famílies de l'escola Turó del Drac de Canet de Mar contra la sentència que imposa una assignatura més en castellà al centre arran de la queixa d'una altra família. El tribunal augmenta que la pràctica mantinguda durant anys pel centre escolar d'impartir l'ensenyament exclusivament en català situava les famílies castellanoparlants que residien temporalment o permanentment a Catalunya en una situació de desavantatge significatiu, ja que impedia als seus fills el dret i el deure constitucional d'aprendre el castellà. Des del Departament de Política Lingüística asseguren que la decisió del Tribunal no té cap impacte sobre el sistema educatiu de Catalunya ni sobre la seva normativa. En aquest sentit, la darrera paraula la tindrà el Tribunal Constitucional. Treballadores d'escoles bressol s'han manifestat aquest dijous a Barcelona coincidint amb una nova vaga del sector. Les concentracions han reclamat canvis legislatius, tant a l'Estat com a Catalunya, que permetin unes millors condicions laborals i d'atenció per als alumnes. Entre les seves reivindicacions destaca la baixada de ràtios i l'equiparació del calendari escolar a la resta d'ensenyament públic. Ho expliquen Elisabet Serra, de Revolució 03, i Gina Rius, de la CGT.
6: La conciliació no pot recaure en cap cas sobre les escoles bressol. L'administració s'ha de fer càrrec de models de conciliació que permetin a les famílies poder gaudir amb els seus fills.
7: I hem decidit no callar més, ja no podem més i necessitem millores urgents.
1: Doncs a Badalona, docents de diferents escoles s'han mobilitzat també aquest dijous, en aquest cas per reclamar millores en la seguretat dels centres, després que s'hi hagin produït diversos robatoris. Els mestres reclamen a l'Ajuntament més implicació per resoldre aquesta problemàtica sostinguda en el temps. Des del govern local asseguren que el contracte per a la renovació dels sistemes d'alarma de les escoles públiques ja s'ha adjudicat i la instal·lació començarà aquest estiu. Ens ho explica en Daniel Moreno, de Televisió de Badalona.
8: La mobilització ha començat a la plaça del Che, a la Salut, i ha anat fins la plaça de la Vila. Entre els professors hi ha preocupació i malestar amb el govern municipal. Lamenten la situació d'inseguretat i afirmen que fins i tot hi ha escoles que no tenen alarmes. Hi ha diferents escoles afectades pels robatoris, com l'escola Aleu, la Feliu i Vergés, l'Antoni Botell i l'escola Valdir i Reixac, que ha patit fins a 5 robatoris. En aquest últim, detallen que els lladres van entrar al centre pujant les persianes i es van emportar 40 ordinadors.
9: I el problema és que l'Ajuntament en cap moment s'ha preocupat ni ha vingut a l'escola a preguntar com podem millorar la seguretat, què podem fer, com us podem ajudar. El manteniment de l'escola des de fa molts anys el sosté el pressupost de la Generalitat i la protecció de famílies.
8: Des del govern local afirmen que la Guàrdia Urbana ha estat molt a sobre dels robatoris als centres i recorden que han detingut els responsables en diverses ocasions. També defensen que la renovació del sistema d'alarmes permetrà que aquestes estiguin connectades amb una central receptora.
1: José Luis Rodríguez Zapatero ha assegurat davant del jutge que mai va exercir cap influència en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Així es desprèn de la filtració d'algunes de les seves declaracions als mitjans de les darreres hores. L'expresident del govern espanyol, investigat per presumptes delictes de tràfic d'influències i blanqueig de capitals, ha defensat a més la innocència de les seves filles, que també han estat citades a declarar per l'Audiència Nacional, en considerar que van tenir un paper instrumental en la presumpta trama amb la seva empresa. Sobre l'origen de les joies trobades al seu despatx i valorades en 1,3 milions d'euros, Zapatero s'ha refermat en la decisió de no declarar.
10: Lo reafirmo rotundamente. No tuve ninguna intervención, no hablé con nadie, absolutamente con nadie del sector público sobre el rescate de Plus Ultra. Y eso es una verdad incuestionable. No habrá nadie que pueda decir lo contrario. Por tanto, no ejercí ni el más mínimo influencia, ni la más mínima, ni nadie me lo pidió, y el trabajo que yo he hecho para análisis relevante es un trabajo profesional, como he hecho para otras consultoras.
11: Y ahora vamos a las dichosas joyas, ¿eh? Ya sé que creo que se ha recurrido, ¿no?
10: Sí.
11: ¿Sobre esto quiere prestar declaración o no quiere prestar declaración?
10: No deseo prestar declaración.
1: A tot plegat, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha insistit en manifestar la seva confiança en la innocència de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero. Des de Brussel·les, on ha assistit a la reunió del Consell d'Europa, Sánchez també ha obert la porta per primera vegada a un possible avançament electoral si finalment no té prou suport per aprovar els pressupostos. Sigui com sigui, ho ha situat en el terreny de les hipòtesis en espera de negociacions amb grups com el PNB i Junts.
12: Los presupuestos las vamos a presentar y le puedo garantizar que vamos a sudar la camiseta para sacarlos adelante. El gobierno cumplirá con su tarea, con su deber, como hacemos en todos los proyectos de ley que ahora mismo están en tramitación parlamentaria. Y a partir de ahí, pues bueno, negociaremos con ello y si se tienen que tomar decisiones, pues las tomaremos pues efectivamente cuando se produzcan estas hipótesis.
1: Gairebé un quart de vuit del matí, l'Iran i els Estats Units haurien d'escenificar avui a Suïssa la signatura oficial de l'acord de pau a l'Orient Mitjà. Sigui com sigui, de moment plana la incertesa sobre una trobada en què encara no és clar qui hi assistirà per part de cap delegació. En les darreres hores també ha transcendit que ha tornat la navegació a l'estret d'Hormuz després de més de 3 mesos de bloqueig. L'acord ja signat per separat inclou 14 punts, entre els quals hi ha el final de les hostilitats durant 60 dies, l'aixecament de les sancions dels Estats Units a l'Iran i l'aportació de 300.000 milions de dòlars per a la reconstrucció del país. La negociació sobre el programa nuclear iranià es deixa per més endavant, però Teheran es compromet a no produir mai armes amb aquesta tecnologia. A partir d'ara, s'obre un període de 2 mesos per al desenvolupament del memoràndum. Aquest acord de pau entre Washington i Teheran satisfà el govern espanyol. Des del Fòrum Econòmic i Social de la Mediterrània, a Barcelona, el ministre d'Afers Exteriors l'ha titllat de bona notícia i ha fet una crida a convertir el Mediterrani en un exemple de la defensa del multilateralisme i el respecte al dret internacional, amb el diàleg i la diplomàcia com a pilars. Escoltem José Manuel Álvarez.
13: La firma del acuerdo entre Estados Unidos e Irán es una buena noticia. Un acuerdo que debe de permitir abrir el estrecho de Hormuz de manera libre, segura y sin ningún tipo de pago o de canon. Y debe abrir también un camino para que la diplomacia y la negociación resuelvan el resto de temas pendientes, incluido el expediente nuclear iraní, y abrir una vía para la paz y la estabilidad más allá del Golfo.
1: L'Ajuntament de Barcelona ha denunciat un bomber per agredir sexualment una dona al parc de bombers de la Zona Franca. Els fets s'haurien produït el cap de setmana del 6 al 7 de juny, quan un agent del cos de bombers hauria portat a una dona, que no forma part del cos, a les dependències de la Zona Franca després d'haver consumit alcohol i drogues. La dona s'hauria despertat al parc dins del vehicle del bomber i hauria trucat al 112. El presumpte agressor ha estat suspès de sou i funcions i ara el cas s'ha traslladat a la Fiscalia amb la possibilitat que l'Ajuntament es presenti com a acusació particular. Ho ha explicat el tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle.
14: Està clar que, de confirmar-se, es tractaria d'uns fets d'una extrema gravetat, absolutament incompatibles amb els valors de servei públic i amb les normes que regeixen el funcionament dels parcs de bombers. És per això que volem manifestar la nostra total disposició a col·laborar amb l'autoritat judicial per aportar tota la informació que pugui ser requerida i que no renunciem a un possible exercici de l'acusació particular.
1: I els Mossos van haver de fer ús d'armes de foc i una pistola Taser per reduir un home que amenaçava vianants i agents de la policia amb un ganivet a la mà. Els fets van passar al districte de Sarrià-Sant Gervasi de Barcelona. L'home va increpar diverses persones al carrer Mandri. L'incident va derivar en una persecució fins a la via Augusta. Segons l'ACN, es tracta d'un veí del barri que podria presentar un trastorn mental diagnosticat. La policia l'ha arrestat per un delicte d'amenaces i per atemptar contra l'autoritat. I una dona ha mort aquest dijous al migdia atropellada per un camió a Igualada, a l'Anoia. Per motius que es desconeixen, un vehicle de gran tonatge va entrar a la Rambla de Sant Isidre per un accés on només hi pot accedir l'autobús i va atropellar la víctima de 84 anys. La policia local, el sistema d'emergències mèdiques i els bombers no van poder fer res per salvar-li la vida. Més de la meitat dels casos atesos al projecte Home Catalunya són per addicció a la cocaïna. Així ho diu el balanç que ha fet l'entitat de l'any 2025, que ha tancat amb gairebé 1.800 persones ateses. Ens ho explica la Neus Aragall, de la Televisió de Badalona.
15: Des de fa aproximadament una dècada, la cocaïna és la substància que genera més demandes de tractament. Aquest 2025, el 53% dels usuaris atesos la tenien com a principal substància. Segons Projecte Home, molts usuaris comencen amb un consum recreatiu i social, però acaben desenvolupant un hàbit diari i en solitari. Molts usuaris presenten un patró de policonsum en què l'alcohol actua sovint com a substància complementària. En el cas de les dones, és la substància principal amb un 45,5% dels casos atesos.
16: L'alcohol respon més a aquesta part d'un consum més invisibilitzat. És un consum també que és molt més fàcil fer-lo compatible amb seguir mantenint el rol de cures.
15: L'edat mitjana dels usuaris és de 43 anys i acumulen de mitjana prop de 20 anys de consum. Tot i que cada cas requereix una atenció i un tractament personalitzat, el 82,1% dels usuaris són homes, mentre que el 17,9% són dones. Aquesta diferència posa de manifest que encara existeix una estigmatització social vinculada al rol femení, fet que dificulta l'accés als recursos del tractament.
1: Una recerca liderada per l'Hospital del Mar de Barcelona ha descobert una possible nova via contra el càncer de pàncrees. L'assaig s'ha fet amb ratolins i ha demostrat que bloquejant una proteïna que ajuda a reparar l'ADN de les cèl·lules tumorals, aquestes cèl·lules no es poden regenerar i moren. I al mateix temps, el bloqueig d'aquesta proteïna ha generat un segon efecte beneficiós. Activa el sistema immunitari contra aquest tumor, que és un dels més agressius. Aquest cap de setmana serà molt calorós. De fet, el Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un preavís d'onada de calor entre diumenge i com a mínim dimarts, que afectarà especialment en zones d'interior. Coincidint, a més, amb la revetlla de Sant Joan, es preveu que els termòmetres superin els 40 graus en algunes comarques, una situació meteorològica de perill per calor intensa amb categoria 1 de 6. O sigui que, malgrat situar-nos en el llindar més baix de l'escala d'avís, cal tenir precaució especialment amb els col·lectius més vulnerables. Els bombers treballen actualment en 9 incendis en diverses fases d'evolució arreu de Catalunya. 5 dels 9 han començat aquest dijous. Del total, n'hi ha 5 de controlats, els de Sanaüja, Cervià de les Garrigues, Pons, Arbeca i Agramunt. 3 estan estabilitzats, a Talavera, l'Albi i Cervera, i un d'actiu a Alfarràs. El de Cervera ha estat un incendi de vegetació agrícola a prop de les vies i ha obligat a interrompre aquest dijous a la tarda les línies de Renfe RL3 i RL4 durant 3/4 d'hora. L'incendi de Talavera, que va començar dimecres, ha cremat 103 hectàrees de superfície, majoritàriament agrícola, segons els agents rurals. El de l'Albi, que ha obligat a interrompre aquest dijous durant una estona el servei ferroviari d'alta velocitat, ha afectat 12 hectàrees. El d'Arbeca, també agrícola, en crema 7,5 hectàrees.

0: Cop d'efecte del Barça a la final de l'ACB. S'ha estrenat amb una victòria a la pista del València per 112-113 en un duel que es va decidir a la pròrroga. Els blaugranes, que van arribar a perdre de 14 punts en el segon quart, van empatar a 101 i van forçar la pròrroga amb un triple de Clyburn quan faltaven 3 segons per al final. Un temps extra que van gestionar millor els de Xavi Pasqual per endur-se el primer punt de la final. La Provítola va obtenir la millor valoració i Clyburn, amb 21 punts, va ser el màxim anotador amb 21 punts, com dèiem. Amb el triomf, els blaugranes recuperen el factor pista. Demà a les 8 es jugarà el segon partit de nou al Roig Arena abans que la sèrie es traslladi al Palau la setmana vinent. El tècnic Xavi Pasqual analitza com està l'equip.
1: La nostra mentalitat és bona, estem molt per la feina, sabent que cada dia costarà més, cada dia és més difícil jugar, però bé, hem tingut la baixa dels aturants, que aquí també l'hem notat bastant, però l'APRO cada vegada està millor i ens està ajudant moltíssim en aquesta recta final. Hem trobat molt a faltar durant 3 mesos, ara que està amb l'equip ja tornem a ser l'equip que érem, i estem amb una bona dinàmica, més enllà de que només significa 1-0 i que està molt complicada aquesta eliminatòria.
0: El Barça té molt a prop el títol de campió de la Lliga de Futbol Sala després de sumar el segon punt de la final amb una golejada per 6-1 sobre el Pozo Múrcia. Mamadou Touré, autor de 4 gols, va ser el nom propi del partit. Sergio González i Adolfo van arrodonir la victòria amb 2 dianes més. El triomf fa que dimarts els blaugranes tinguin la primera oportunitat d'aixecar el títol a la pista murciana. I el Sabadell vol ser aquesta nit equip de la segona divisió. Els arlequinats reben el Zamora a la Nova Creu Alta en el partit definitiu per a l'ascens i amb l'1-0 encaixat en el partit d'anada. L'estadi Vallèsà presentarà un ple absolut amb la voluntat de viure una nit històrica. Ens apropa la prèvia el Joan Muñoz, de TV Sabadell Vallès.
2: La remuntada de fa 15 dies davant el Real Madrid Castilla és una de les referències que té l'equip de Ferran Costa per capgirar el marcador davant el Zamora. Els de Castella i Lleó venen amb l'avantatge d'un gol a 0 del partit de l'anada després de la diana de Mario Losada en els primers minuts. Tot i anar per darrere, Ferran Costa es mostra confiat que l'equip serà capaç de fer el que ja ha fet durant la temporada.
3: Hem demostrat durant tota la temporada que som capaços d'oferir un rendiment competitiu molt alt, d'oferir un joc que a part de ser atractiu, dinàmic, enèrgic, sinó que a part s'ha demostrat que ens permet guanyar partits. Hem guanyat molts durant la temporada i en segon lloc perquè ho fem a casa, on durant tota la temporada ens hem sentit molt forts, molt recolzats.
2: L'entrenador arlequinat va demanar a l'afició que es desfermés un autèntic infern en la prèvia del partit i els arlequinats han respost. Sold out de l'estadi, la sensació de ser el jugador número 12 abans, durant i després del duel.
0: Al Mundial de Futbol, l'inici de la segona jornada ha deixat la classificació de Mèxic per als setzens de final i les golejades del Canadà amb un 6-0 sobre Qatar i de Suïssa, que es va imposar per 4-1 a Bòsnia-Herzegovina. D'altra banda, el combinat espanyol Marc Cucurella ha estat el protagonista en les darreres hores. El d'Alella, format a la Masia del Barça, ha atès els mitjans de comunicació dies després que s'anunciés el seu fitxatge pel Real Madrid.
4: Entenc, pues, que hi hagi en renou i que hi hagi gent que no ho entengui, però jo, al final, a la vida has de prendre decisions, són etapes diferents, la meva etapa al Barça no la canviaria, al final potser estic aquí gràcies a tot el que he pres a la Masia i als meus anys al Barça, però en aquest moment pensava que era, o penso que és la decisió que havia de prendre.
0: L'Igualada juga avui contra el Liceo el tercer partit de la final del play-off de l'Hockey Lliga. Després de 2 victòries, els gallecs seran campions si s'imposen a les Comes. Ens apropen la prèvia els de Canal Taronja Noia.
2: L'Igualada està obligat a guanyar els 2 partits que queden a les Comes, que es jugaran divendres i diumenge, si vol forçar el 5è partit. Malgrat els contundents resultats, l'Igualada encara confia a poder rearmar el fortí de les Comes per continuar somiant amb la sisena.
5: El balanç no, massa positiu no és. És un total de 16 gols encaixats, que durant tota la temporada era un equip que justament destacàvem per la solidesa defensiva i pels pocs gols que encaixàvem. Però bé, si ho hem pogut fer durant tota la temporada, sabem que ho podrem revertir i a més juguem a casa, juguem a les Comes. sabem que pot ser l'últim partit, esperem que no, i bueno, ens agafarem tot el possible per intentar allargar aquesta eliminatòria.
6: Molta il·lusió, la veritat, jo crec que tot l'equip està molt concentrat de l'important que és el partit, que sabem que pot ser l'últim partit de temporada, l'últim partit a casa.
2: Els arlequinats viuen un moment històric, ja que feia 22 anys que l'Igualada Hoquei Club no arribava a la final de l'Hoquei Lliga.

0: La música electrònica ja omple el recinte de Fira Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat, on enguany es concentra tota l'activitat del Sonar. Un dels plats forts d'aquesta edició són les sessions del productor i punxadiscos neerlandès Speedy J, que cada dia converteix l'espai en un laboratori de creació electrònica en directe. Ho fa amb una sessió col·laborativa amb quatre artistes més que, sense guió ni repertori, improvisen música en temps real amb sintetitzadors i caixes de ritmes. Altres actuacions destacades de la primera jornada han estat el grup britànic Cabaret Voltaire o el productor irlandès Ketama.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona. Barcelona és molt més punca. Diputació de Barcelona.
3: Nutrició amb Laura Crosas.
4: La pera de Sant Joan. La pera de Sant Joan és una fruita mediterrània que rep el nom comú pel moment en què apareix, just pels vols de Sant Joan cap a finals de juny, i perdura poques setmanes. És ben acceptada entre els més menuts perquè ben neta i al punt de maduració no cal ni pelar-la. De fet, al ser de mida petita, agafades per la cueta, es poden menjar gairebé d'una mossegada. Són de pell verda i fermes, i a mesura que maduren agafen tonalitats més vermelloses. Cruixents, fermes, dolces i refrescants. Són tot un regal al paladar per passar millor les primeres tardes caloroses d'estiu. I és una fruita rica en aigua i fibra. Per això, a més de ser sucosa, és saciant. Conté vitamines del grup B i vitamina C i minerals com el magnesi, el fòsfor o el potassi. Per tant, afavoreix el trànsit intestinal i té certs efectes antioxidants i diurètics. A més de ser un snack saludable i de fàcil digestió, també és una fruita que un cop passat el temps de maduració se'n pot fer confitura o conservar amb almíbar. O bé, afegir-la fresca a amanides amb nous i formatge, per exemple, o a iogurts per fer un bon berenar. Si voleu presentar un postre més especial, les podeu banyar amb xocolata negra o també poden decorar algun pastís. Finalment, també poden completar, d'allò més bé, alguns guisats.
1: La xarxa.
5: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
0: Bon dia, són 8:15 i encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos que avui és l'últim dia de classe a escoles i instituts en un dels cursos més convulsos dels darrers anys, marcat per múltiples vagues de mestres i professors per reclamar millores al sistema educatiu. Reforç de l'escola inclusiva, baixada de ràtios i augments salarials han estat en el centre de la conflictivitat que els sindicats majoritaris mantenen que no s'han resolt i que tornarà després de les vacances si no hi ha cap avenç. De moment, la CGT ja ha anunciat que no assistirà avui a l'última mesa sectorial convocada per Educació abans de l'estiu. I el sindicat majoritari d'USTEC encara no ho ha decidit. En aquest context de confrontació, el Tribunal Europeu de Drets Humans ha avalat el 25% de castellà a les aules, desestimant una demanda presentada per famílies d'una escola de Canet de Mar, el Maresme. De seguida us ho ampliem. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest divendres 19 de juny. José Luis Rodríguez Zapatero ha assegurat davant del jutge que mai va exercir cap influència en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Així es desprèn de la filtració d'algunes de les seves declaracions als mitjans de les darreres hores. L'expresident del govern espanyol ha defensat, a més, la innocència de les seves filles, citades també per l'Audiència Nacional com a investigades. Sobre les joies aparegudes al seu despatx, s'ha negat a declarar. Les converses de pau entre els Estats Units i l'Iran d'aquest divendres s'han cancel·lat, segons ha informat fa poca estona el Ministeri d'Afers Exteriors del govern suís. Era precisament en aquest país on s'havia de signar públicament un memoràndum de 14 punts que tots dos països ja havien subscrit per separat. Els bombers treballen actualment en 9 incendis en diverses fases d'evolució arreu de Catalunya, amb un preavís per onada de calor vigent i temperatures en ascens. 5 dels focs declarats a les Garrigues, la Segarra, la Noguera i l'Urgell ja estan controlats i n'hi ha un d'actiu a Alfarràs, al Segrià. Dels esports, parlem del cop d'efecte del Barça a la final de l'ACB. S'ha estrenat amb una victòria a la pista del València per 112-113 en un duel que s'ha decidit a la pròrroga. La Provítola i Claiborne han liderat el triomf que permet adjudicar-se el factor pista als blaugranes. Demà, a les 8, es disputarà el segon partit, de nou, al Roig Arena, abans que la sèrie es traslladi al Palau la setmana vinent. I torna la música electrònica al recinte de Fira Gran Via de l'Hospitalet amb l'arrencada del Sonar. Un dels plats forts d'aquesta edició són les sessions del productor i punxadiscos neerlandès Speedy J, que cada dia converteix l'espai en un laboratori de creació electrònica en directe. Altres actuacions destacades de la primera jornada han estat el grup britànic Cabaret Voltaire i el productor irlandès Ketama. Demà serà el torn de Prodigy. Obrim ara plana de serveis amb el trànsit, segons el RAC. Ara mateix hi ha dues avaries. La primera és a la C58, a Montcada i Reixac, que en sentit nord, en direcció Terrassa, talla un carril de circulació i provoca prop d'un quilòmetre de lentitud. La segona avaria, a l'A2, a l'altura del Bruc, talla un carril en direcció Lleida i provoca 2 quilòmetres de retencions. Pel que fa al Llobregat, cues per l'A2 i per la B23 des de Sant Vicenç dels Horts i Molins de Rei. I pel que fa al temps, ens espera un cap de setmana de molta calor. A hores d'ara l'ambient és més suau i amb més xafogor que no pas ahir. Aquesta tarda no hi haurà tempestes, sí, però alguns núvols dispersos i temperatura encara més alta. De fet, les comarques de Ponent registraran de 35 a 37 graus. Atenció, el diumenge, quan es preveuen temperatures de 35 a 40 graus a moltes comarques. De seguida ho ampliarem en conversa amb el meteoròleg de la xarxa, en Lluís Miquel Pérez.
3: Notícies en xarxa, edició matí.
0: 4 minuts i mig els que passen ara mateix de 8:15. Entrem de ple en matèria després de tancar portada. Últim dia de classe avui, abans de les vacances d'estiu. Escoles i instituts acomiaden els alumnes després d'un curs marcat per les vagues i les protestes de professors i mestres per reclamar millores al sistema educatiu. L'acord entre el govern i els sindicats, Comissions Obreres i la UGT, amb la incorporació també de professors de secundària, implica un augment de plantilla i increments salarials, però no satisfà bona part dels docents. Consideren que és insuficient perquè no resol els problemes del dia a dia a les aules. Ens ho explica l'Esther Minguell.
6: Professors i mestres acaben el curs denunciant que falten mans per atendre la diversitat a les aules, que hi ha massa burocràcia, cal abaixar ràtios i recuperar la pèrdua salarial dels últims anys. Un malestar que el professor de Pedagogia de la Universitat de Barcelona, Enric Prats, atribueix a una falta de recursos.
7: Hem tingut una situació, jo crec que anòmala, no?, en quant a la inversió en educació, perquè en moments de creixement econòmic això no s'ha fet reflectit en l'educació. En moments de crisi sí que s'ha vist de manera forta amb retallades que no s'han recuperat i, per tant, al cap de 16 anys això ho estem veient. Aquesta és una cosa. L'altra és una manca de planificació. No veiem un projecte polític sostingut, estable, sòlid, no?, que pugui permetre pensar que, bé, que tenim una idea de per on ha d'anar a l'educació. Tenen molts deures d'estiu els sindicats i el govern, molts deures, que hauran d'arribar a alguna mena d'espai, de diàleg, per veure per on pot anar el curs que ve. I no oblidem que al setembre sortirà un informe, PISA, que posarà sobre la taula, no?, el que fa 3 anys ja es va dir, que tenim un sistema que ajustarem a les mitjanes europees. No? I això ens farà pensar un altre cop, ens farà veure què ha passat, què no ha passat i cap a on podem tirar. Per tant, el curs serà un curs distret.
6: Queden pendents aspectes com les altes temperatures a les aules, la cancel·lació de les colònies i possibles mobilitzacions a l'arrencada del nou curs, el 8 de setembre.
0: Doncs precisament avui hi ha convocada una nova mesa sectorial d'educació entre el departament i els sindicats, on s'hauria de reprendre el diàleg. Segons ha pogut saber la xarxa, el sindicat USTEC encara està debatent si assistirà o no a la trobada. Qui ja ha anunciat que no seurà a la mesa és la CGT, que ha demanat l'obertura d'una negociació real i ha denunciat que el Departament d'Educació no aborda el conflicte obert amb els docents i continua amb el seu funcionament ordinari. La CGT, amb tot, considera que els sindicats recuperaran la força quan es convoquin les properes vagues. I en aquest context de conflictivitat, el món educatiu més llenya al foc perquè el Tribunal Europeu dels Drets Humans ha avalat el 20

0: normativa. En aquest sentit, la darrera paraula la tindrà el Tribunal Constitucional. José Luis Rodríguez Zapatero ha assegurat davant del jutge que mai va exercir cap influència en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Així es desprèn de la filtració d'algunes de les seves declaracions als mitjans de les darreres hores. L'expresident del govern espanyol, investigat per presumptes delictes de tràfic d'influències i blanqueig de capitals, ha defensat a més la innocència de les seves filles, que també han estat citades a declarar per l'Audiència Nacional, en considerar que van tenir un paper instrumental en la presumpta trama amb la seva empresa. Sobre l'origen de les joies trobades al seu despatx i valorades en 1,3 milions d'euros, Zapatero s'ha refermat en la decisió de no declarar.
1: Lo reafirmo rotundamente. No tuve ninguna intervención, no hablé con nadie, absolutamente con nadie del sector público sobre el rescate de Plus Ultra. Y eso es una verdad incuestionable. No habrá nadie que pueda decir lo contrario. Por tanto, no ejercí ni el más mínimo influencia, ni la más mínima. Ni nadie me lo pidió, ni nadie me lo pidió. Y el trabajo que yo he hecho para análisis relevante es un trabajo profesional, como he hecho para otras consultoras.
2: Y ahora vamos a las dichosas joyas, ya sé que creo que se ha recurrido, ¿no?
1: Sí.
2: ¿Sobre esto quiere prestar declaración o no quiere prestar declaración?
1: No deseo prestar declaración.
0: A tot plegat, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha insistit en manifestar la seva confiança en la innocència de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero. Des de Brussel·les, on ha assistit a la reunió del Consell d'Europa, Sánchez també ha obert la porta per primera vegada a un possible avançament electoral si finalment no té prou suport per aprovar els pressupostos. Sigui com sigui, ho ha situat en el terreny de les hipòtesis en espera de negociacions amb grups com el PNB i Junts.
3: Los presupuestos las vamos a presentar y le puedo garantizar que vamos a sudar la camiseta para sacarlos adelante. El gobierno cumplirá con su tarea, con su deber, como hacemos en todos los proyectos de ley que ahora mismo están en tramitación parlamentaria. Y a partir de ahí, pues bueno, negociaremos con ello y si se tienen que tomar decisiones, pues las tomaremos pues efectivamente cuando se produzcan estas hipótesis.
0: Hi ha 5 minuts per arribar a 3 quarts de 8 del matí. Us ampliem la notícia d'última hora que ja us avançàvem en els titulars. Les converses de pau entre els Estats Units i l'Iran d'aquest divendres s'han cancel·lat, segons ha informat fa poca estona el Ministeri d'Afers Exteriors del govern suís. Era precisament en aquest país on totes dues parts havien de signar públicament un memoràndum de 14 punts que tots dos països ja havien subscrit per separat. De fet, en les darreres hores havia planat la incertesa sobre aquest acte sense la confirmació que el president nord-americà Donald Trump hi acabés assistint. Finalment, també ha suspès el viatge el vicepresident J.D. Vance. En espera de veure com afecta tot plegat el desenvolupament del pacte, l'acord preveu, recordem-ho, qüestions com el final de les hostilitats durant 60 dies i l'aixecament de les sancions dels Estats Units a l'Iran. S'hauria d'acabar també el bloqueig a l'estret d'Hormuz, on algunes informacions apunten que els vaixells ja hi tornen a navegar. L'Ajuntament de Barcelona ha denunciat un bomber per agredir sexualment una dona al parc de bombers de la Zona Franca. Els fets s'haurien produït el cap de setmana del 6 al 7 de juny, quan un agent del cos de bombers hauria portat a una dona que no forma part del cos a les dependències de la Zona Franca després d'haver consumit alcohol i drogues. La dona s'hauria despertat al parc dins del vehicle del bomber i hauria trucat al 112. El presumpte agressor ha estat suspès de sou i funcions i ara el cas s'ha traslladat a la Fiscalia amb la possibilitat que l'Ajuntament es presenti com a acusació particular. Ho ha explicat el tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle.
4: Està clar que, de confirmar-se, es tractaria d'uns fets d'una extrema gravetat, absolutament incompatibles amb els valors de servei públic i amb les normes que regeixen el funcionament dels parcs de bombers. És per això que volem manifestar la nostra total disposició a col·laborar amb l'autoritat judicial per aportar tota la informació que pugui ser requerida i que no renunciem a un possible exercici de l'acusació particular.
0: I els Mossos van haver de fer ús d'armes de foc i una pistola Taser per reduir un home que amenaçava vianants i agents de la policia amb un ganivet de grans dimensions a la mà. Els fets van passar

0: districte de Sarrià, Sant Gervasi de Barcelona. L'home va increpar diverses persones al carrer Mandri. L'incident va derivar en una persecució fins a la via Augusta. Segons l'Agència Catalana de Notícies, es tracta d'un veí del barri que podria presentar un trastorn mental diagnosticat. La policia l'ha arrestat per un delicte d'amenaces i per atemptat contra l'autoritat. Tres habitatges públics d'un bloc ocupat al barri de la Mina, a Sant Adrià de Besòs, han estat desallotjats aquest dijous en una actuació policial que ha generat moments de tensió. Són els primers que afronten el llançament que preveu en total el desnonament de 58 famílies en 4 edificis durant els pròxims mesos. Segons detalla el sindicat de l'habitatge, entre els afectats hi ha famílies amb menors a càrrec. De fet, dues de les tres famílies que s'han desallotjat aquest dijous tenen infants. En parlen Marta López, portaveu del sindicat de l'habitatge Berneda Besòs, i una de les afectades, Samira Gavarri Cortés.
1: Ara mateix l'escenari que tenim és un escenari molt dolent, en el que el que estan pretenent és militaritzar la Mina durant 6 mesos, i deixar 58 famílies del carrer. Llavors nosaltres esperem que el d'avui pugui servir com un precedent perquè vegin que ha d'haver una solució alternativa.
2: Nos han tratado como si fuéramos lo peor del mundo. Simplemente le hemos dicho que hemos tenido una necesidad, que hemos ocupado una vivienda por necesidad, que estudiaran nuestros casos verdaderamente, que necesitábamos un alquiler social.
0: Doncs justament a la Catalunya Central els sindicats Ustec, CGT i la Intersindical han començat a moure's per evitar el desnonament del bloc 8 de Manresa previst de cara al proper 23 de setembre i que es produirà després que les administracions no hagin aconseguit comprar l'edifici a l'actual propietari. Expliquen que el llançament afectarà 9 infants de 7 escoles públiques de la capital del Bages i per aquest motiu han convocat una vaga educativa per aquest mateix dia, de 7 a 12 del matí, per a totes les etapes educatives i a tots els treballadors dels centres. Ens ho explica en Quim Roure, de Canal Taronja Central.
3: Els sindicats educatius s'han unit per fer una aturada parcial el pròxim 23 de setembre. El motiu? Donar suport als 9 alumnes de 7 escoles públiques de Manresa que resideixen a l'anomenat bloc 8 de la ciutat. Aquell dia el jutge ha fixat un macro desnonament de tot l'edifici sencer on resideixen diverses famílies. La comunitat educativa explica que convoquen la vaga per defensar l'alumnat.
4: Aturar aquest desnonament en el dia de vaga és un imperatiu pedagògic fins i tot. I és el que ens han demanat.
3: Ho fan per evitar els efectes negatius que un desnonament pot afectar a la salut dels infants.
4: Que l'angoixa que genera estar en risc de ser desnonat, no tenir aquesta perspectiva de futur, de poder construir una vida en un barri, en una llar estable, diguéssim que té afectacions molt greus sobre l'alumnat.
3: Aquesta situació es dona després que les administracions no s'hagin posat d'acord per comprar l'edifici i regularitzar la situació de les famílies.
0: Som a les portes de la primera onada de calor del juny. Parlem d'un episodi amb temperatures extremes, fins a 40 graus en alguns punts, i que arriba abans del que tocaria. Una onada de calor és, tècnicament, un període de 3 dies seguits amb màximes molt per sobre del normal i afectació territorial àmplia. I això és exactament el que tindrem entre diumenge i Sant Joan. En parlem amb el nostre home del temps, en Lluís Miquel Pérez. Bon dia, Lluís Miquel, i gràcies per acompanyar-nos així en directe, veient-nos les cares, eh?
5: I tant. Bon dia, Helena. Doncs un plaer, com sempre, ja sabeu.
0: Vaig al gra. Quines temperatures extremes veurem aquests 4 dies, des de diumenge i fins, com aquell que diu, Sant Joan, i en quines comarques colpejarà amb més força aquesta onada de calor que arriba, insisteixo, fora del lloc en el calendari?
5: Sí, així és. De fet, molts anys no es produeixen les temperatures que probablement tindrem entre diumenge, dilluns i dimarts. Per tant, tindrà molt de mèrit aquesta temperatura molt elevada. Podem dir que el moment extrem de temperatura serà el diumenge i el dilluns. Avui no ens quedarem curts en aquestes temperatures elevades. Avui, per exemple, les comarques de Ponent, sobretot el Segrià, arribarà fins als 37-38 graus de màxima. Això estem parlant de temperatures oficials, que són a l'ombra. Per tant, el sol, o en un lloc que sigui fosc, que li dona molt més el sol i escalfa molt més, la temperatura és desorbitadament més alta. Demà, si fa no fa la mateixa temperatura, el diumenge les temperatures més elevades es donaran en 3 indrets del país. Un, les comarques de Ponent, Segrià, les Garrigues, l'Urgell, Pla d'Urgell, la Noguera, també la comarca de fins al sud del Solsonès. Estarem parlant de 41, 42, 43 graus de màxima, sobretot a la banda més baixa del Segre. Segona zona, l'Empordà interior gironí, la Baixa Garrotxa, també el Gironès, el Pla de l'Estany, interior de l'Empordà, 40-41 graus diumenge. I també diumenge, Helena, serà el corredor prelitoral, aproximadament entre el Vallès Occidental, el Penedès, també el Baix Llobregat interior, on arribarem a aquests 40 graus que ja diem, són desbocades les temperatures.
0: Doncs explica'ns què fa que aquests episodis de calor extrem arribin tan aviat. Hi ha algun factor atmosfèric o ambiental que expliqui per què aquesta situació s'ha agreujat tant darrerament?
5: De fet, hi ha dos elements principals. El primer és un de base, i és que la temperatura planetària és més elevada que abans. Segons, de fet, diferents estudis que ha fet el Servei Meteorològic de Catalunya, ara tenim estius aproximadament 3 graus més càlids que abans. Per tant, podem dir que ja de partida partim, mai millor dit, d'una temperatura que és més elevada. A partir d'un ambient que és més càlid ja a nivell planetari, doncs és més fàcil que puguin arribar les temperatures elevades. I el segon element és que està havent-hi, sembla ser, canvis de patrons atmosfèrics. Els patrons atmosfèrics podríem dir que són el gran joc de peces d'anticiclons i depressions o borrasques. Doncs bé, ara estem en una època en la qual les entrades subtropicals, que es diuen, són més freqüents. Per tant, tenim un input de calor que arriba des del sud. I un tercer element, Helena, és que la península Ibèrica i el sud d'Europa, per exemple, també podria ser lògicament Catalunya, ja en tenir una zona continental potent, genera la seva pròpia calor. Per tant, és allò de, doncs, que tothom s'aplega a la festa per tenir temperatures molt elevades, més aviat que abans, arriben fins més tard, per tant, fins molt entrat als mesos de tardor, i d'una forma molt intensa.
0: Lluís Miquel, ventalls, ombra i piscina o platja, si podem, no? Gràcies per explicar-nos-ho.
5: Completament.
0: Vinga, sí, fins després.
5: Que
0: vagi molt bé. Adéu, adéu.
5: Adéu.
0: Els bombers treballen actualment en 9 incendis en diverses fases d'evolució arreu de Catalunya. No és d'estranyar, doncs, per aquestes temperatures que ara ens explicava en Lluís Miquel. 5 dels 9 incendis han començat aquest dijous. Del total, n'hi ha 5 de controlats. Els de Sanaüja, Cervià de les Garrigues, Pons, Arbeca i Agramunt. 3 estan estabilitzats. Són els de Talavera, l'Albi i Cervera. I n'hi ha un d'actiu a Alfarràs. El de Cervera ha estat un incendi de vegetació agrícola a prop de les vies i ha obligat a interrompre aquest dijous a la tarda les línies de Renfe LR3 i LR4 durant 3/4 d'hora. L'incendi de Talavera, que va començar dimecres, ha cremat 103 hectàrees de superfície majoritàriament agrícola, segons els agents rurals. El de l'Albi, que ha obligat a interrompre aquest dijous durant una estona el servei ferroviari d'alta velocitat, ha afectat 12 hectàrees. El d'Arbeca, també agrícola, n'ha cremat, on està cremant, 7,5. I abans dels esports us expliquem el relleu a l'alcaldia de Pont de Molins, a l'Alt Empordà. Miquel Àngel Castaño, de Junts, és el nou alcalde després que hagi prosperat la moció de censura impulsada pels tres regidors d'aquesta formació política i també el regidor d'Esquerra, Jordi Carreras, cessant de les funcions de govern a principis, cessat, deia, de les funcions de govern a principis de juny. D'aquesta manera han desbancat l'alcaldessa Maria Luís Gomay, també d'Esquerra. El canvi de govern posa punt final a una crisi política i personal que es va agreujar després de la polèmica per l'ús d'una sala municipal durant una classe de ioga i del posterior cessament de Carreras per part de l'alcaldessa. Nou minuts i ens plantarem a les 8 del matí. Cop d'efecte del Barça a la final de l'ACB. S'ha estrenat amb una victòria a la pista del València per 112-113 en un duel que es va decidir a la pròrroga. Els blaugranes, que van arribar a perdre de 14 punts en el segon quart, van empatar a 101 i van forçar la pròrroga amb un triple de Claiborne quan faltaven 3 segons pel final. El Barça va gestionar millor el temps extra i es van dur el primer punt de la final i també el factor pista. La Provítola va obtenir la pitjor valoració i Claiborne, amb 21 punts, va ser el màxim anotador. Demà a les 8 es jugarà el segon partit, de nou al Roig Arena, abans que la sèrie es traslladi al Palau la setmana vinent. El tècnic, Xavi Pasqual, analitza com està l'equip.
6: La nostra mentalitat és bona, estem molt per la feina, sabent que cada dia costarà més i cada dia és més difícil jugar. però bé, avui hem tingut la baixa dels aturants, que també l'hem notat bastant, però el Lapro cada vegada està millor i ens està ajudant moltíssim en aquesta recta final. Hem trobat molt a faltar durant 3 mesos, ara que estem l'equip ja tornem a ser l'equip que érem, i estem en una bona dinàmica, més enllà de que només significa 1-0 i que està molt complicada aquesta eliminatòria.
0: El Barça té molt a prop el títol de campió de la Lliga de Futbol Sala després de sumar el segon punt de la final amb una golejada per 6-1 sobre el Pozo Múrcia. Mamadou Touré, autor de 4 gols, va ser el nom propi del partit. Sergio González i Adolfo van arrodonir la victòria amb 2 dianes més. El triomf fa que dimarts els blaugranes tinguin la primera oportunitat d'aixecar el títol a la pista murciana. I el Mundial de Futbol, l'inici de la segona jornada, ha deixat la classificació de Mèxic per als setzens de final i les golejades del Canadà, amb un 6-0 sobre Qatar, i de Suïssa, que s'ha imposat per 4-1 a Bòsnia-Herzegovina. D'altra banda, el combinat espanyol, Marc Cucurella, ha estat el protagonista en les darreres hores. El d'Alella, format a la Masia del Barça, ha atès els mitjans de comunicació dies després que s'anunciés el seu fitxatge pel Real Madrid.
7: Entenc pues, que hi hagi en renou i que hi hagi gent que no ho entengui, però jo al final a la vida has de prendre decisions, són etapes diferents, la meva etapa al Barça no la canviaria, al final potser estic aquí gràcies a tot el que he pres a la Masia i als meus anys al Barça, però en aquest moment pensava que era, o penso que és la decisió que havia de prendre.
0: Avui comença Santa Susanna, al Maresme, la tercera edició de la Volta Ciclista Catalunya Femenina, que s'allargarà fins diumenge. Seran 3 etapes en què parteixen com a favorites la catalana Paula Blasi i la neerlandesa Marianne Vos. Un dels equips que hi participaran és l'Esport Ciclista Mataró. Les 7 ciclistes que conformen l'equip afronten amb il·lusió l'oportunitat de córrer al costat dels grans noms del ciclisme nacional i internacional. Com a objectiu, es marquen creuar la meta diumenge a Barcelona. L'etapa reina arrencarà demà a Sant Vicenç de Castellet i acabarà a la Molina. La localitat vegenca es prepara per viure la sortida de la jornada amb el recorregut més exigent de 130 quilòmetres. Des del consistori aprofiten l'experiència adquirida fa un any quan ja van acollir l'inici d'una etapa de l'edició masculina de la Volta. La música electrònica ja omple el recinte de Fira Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat, on enguany es concentra tota l'activitat del Sonar. Un dels plats forts d'aquesta edició són les sessions del productor i punxadiscos neerlandès Speedy J, que cada dia converteix l'espai en un laboratori de creació electrònica en directe. Ho fa amb una sessió col·laborativa amb 4 artistes més que, sense guió ni repertori, improvisen música en temps real amb sintetitzadors i caixes de ritmes. Altres actuacions destacades de la primera jornada han estat el grup britànic Cabaret Voltaire i la barreja de gospel i funk psicodèlic dels neerlandesos Hark Fryke and the Perpetual Singers. Aquest dijous també ha arrencat el Sonar Més D. Fins aquest vespre, la trobada ens convida a explorar nous models de convivència amb la tecnologia des de la Llotja de Mar de Barcelona, amb conferències, tallers i exposicions de projectes que difuminen els límits entre la humanitat i la intel·ligència artificial. Ens ho explica el David Navarro.
8: L'edifici neoclàssic de la Llotja de Mar contrasta fortament amb les propostes del Sonar Més D. Al pati, conferències sobre iniciatives que cerquen noves maneres de fer servir la tecnologia conviuen amb instal·lacions hipnòtiques. A la primera planta trobem l'Expo Més D, projectes futuristes com les propostes de l'Arts Korea Lab. És el cas de la instal·lació de la Ya Lu, que ha convertit la seva àvia Shinino en una pirata.
9: So when they wear this... Així que quan es posen aquestes ulleres de realitat virtual, veuran la Shinino com una pirata en un turó roig, brillant i ardent, ballant amb el seu vaixell pirata al darrere. I llavors s'embarca en una aventura pirata, on va d'un lloc a un altre robant dades dels centres de dades.
8: Així, a la Llotja podem trobar, per exemple, una màquina que dibuixa a canvi d'un euro o un robot que prediu el destí, entre moltes altres propostes. Això a un Sonar Més D, que ha arrencat amb un duet entre el pianista Santi Terraza i la intel·ligència artificial.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
2: El diccionari TermCat.
3: Paraules noves que ja pots dir.
2: Desconstrucció, no de construcció. Mètode d'anàlisi crítica d'un text, un concepte o una construcció intel·lectual que permet de desfer-ne l'estructura, tot mostrant les seves contradiccions i ambigüitats.
4: En sentit estricte, desconstrucció fa referència a l'operació de desfer una construcció per recuperar els materials de què està composta. El terme, però, s'ha estès a àmbits com la filosofia o les ciències socials, en referència al mètode d'anàlisi crítica d'un text o construcció intel·lectual que permet desfer-ne l'estructura per mostrar contradiccions i ambigüitats. En els últims temps, també trobem usos en contextos propis del feminisme, en què es defineix com l'exercici d'avaluació personal en el que una persona s'esforça per identificar i eliminar les actituds masclistes a les quals ha estat exposada tota la vida.
3: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables a la xarxa Més. Una producció de la xarxa i el TermCat.
0: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia, avui és l'últim dia de classe a escoles i instituts en un dels cursos més convulsos dels darrers anys, marcat per múltiples vagues de mestres i professors per reclamar millores al sistema educatiu. Reforç de l'escola inclusiva, baixada de ràtios i augments salarials han estat en el centre de la conflictivitat que els sindicats majoritaris mantenen que no s'han resolt i que tornarà després de les vacances si no hi ha cap avenç. De moment, la CGT ja ha anunciat que no assistirà avui a l'última mesa sectorial convocada per Educació abans de l'estiu. I el sindicat majoritari d'USTEC encara no ho ha decidit. En aquest context de confrontació, el Tribunal Europeu de Drets Humans ha avalat el 25% de castellà a les aules, desestimant així una demanda presentada per famílies d'una escola de Canet de Mar, al Maresme. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest divendres 19 de juny, tot i que al punt de les 8 del matí repassem més titulars. José Luis Rodríguez Zapatero ha assegurat davant del jutge que mai va exercir cap influència en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Així es desprèn de la filtració d'algunes de les seves declaracions als mitjans de les darreres hores. L'expresident del govern espanyol ha defensat a més la innocència de les seves filles, citades també per l'Audiència Nacional com a investigades. Sobre les joies aparegudes al seu despatx, s'ha negat a declarar. Les converses de pau entre els Estats Units i l'Iran d'aquest divendres s'han cancel·lat, segons ha informat fa poca estona el Ministeri d'Afers Exteriors del govern suís. Era precisament en aquest país on s'havia de signar públicament un memoràndum de 14 punts que tots dos països ja havien subscrit per separat. Analitzarem les possibles conseqüències d'aquest gir d'última hora, tot seguit en conversa amb Jordi Armadans, politòleg i periodista. Els bombers treballen actualment en 9 incendis en diverses fases d'evolució arreu de Catalunya. Amb un preavís per onada de calor vigent i temperatures en ascens, 7 dels focs declarats a les Garrigues, la Segarra, la Noguera i l'Urgell i el Segrià ja s'han pogut controlar. Cop d'efecte del Barça a la final de l'ACB. S'ha estrenat amb una victòria a la pista del València per 112-113 en un duel que s'ha decidit a la pròrroga. La Provítola i Claiborne han liderat el triomf que permet adjudicar-se el factor pista als blaugranes. Demà a les 8 es disputarà el segon partit de nou al Roig Arena, abans que la sèrie es traslladi al Palau la setmana vinent. I torna la música electrònica al recinte de Fira Gran Via de l'Hospitalet amb l'arrencada del Sonar. Un dels plats forts d'aquesta edició són les sessions del productor i punxadiscos neerlandès Speedy J, que cada dia converteix l'espai en un laboratori de creació electrònica en directe. Altres actuacions destacades de la primera jornada han estat el grup britànic Cabaret Voltaire i el productor irlandès Ketama. Demà serà el torn de Prodigy. 8:03, és hora punta, volem saber si hi ha gaires problemes a aquesta hora per circular per la xarxa viària catalana. Per tant, connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb la Sílvia de l'Amo perquè ens ho expliqui. Molt bon dia, Sílvia.
2: Hola, molt bon dia. Doncs comencem parlant d'un accident a la C58, al nus de la Trinitat, sobre mateix, on hi ha dos carrils tallats i en sentit Trinitat, cap a Trinitat i la zona de Rondes i Meridiana, doncs hi ha 2,5 quilòmetres de circulació molt lenta. Això fa que totes les rondes, en el cas de la B10 i la ronda de dalt, doncs tinguin molts problemes per accedir, sobretot a la zona de Santa Coloma i les rondes, la situació viària s'està complicant per moments. A banda, també tenim aturades a la C33, de Montcada cap a Trinitat, i en el cas dels accessos nord, també a la T7 a Barberà, en dos sentits. Si us dirigiu cap a la part sud, retencions de 7 quilòmetres entre Cornellà i Sant Vicenç dels Horts cap a Barcelona i aturades en diversos punts per arribar a la Diagonal. Com sempre, emplaçar-vos a que mantingueu les distàncies de seguretat. Molt bon dia.
1: Doncs ara la previsió meteorològica, que és cosa d'en Lluís Miquel Pérez, diu que aquest cap de setmana, de fet diumenge, arriba l'estiu oficial i Catalunya serà un forn. Bon dia.
3: Bon dia, Helena. Doncs així és. De fet, donarem la benvinguda a l'estiu astronòmic, que comença el diumenge a les 10:24 del matí, amb una temperatura desbocadament alta. Per tant, ha de fer calor al mes de juny? Sí. N'ha de fer tanta com en farà a fines d'aquest cap de setmana? No, i no és normal. Per tant, temperatures que s'hauran de tenir en compte perquè seran extremes. Avui, de moment, aquesta extrema calor no la tindrem, però de calor en farà, i no poca. De fet, ja el matí comença xafogós, ha començat amb una temperatura més alta que ahir, i les quatre gotes que han anat caient aquesta nit amb fang o algun tro que s'ha sentit en algunes comarques, tot això és història. Per tant, ja el matí acabarà sent més assolellat. Aquesta tarda, quatre núvols simplement decoratius, no estarem parlant de tempestes, hi haurà pulsim en suspensió, veurem el cel una mica tèrbol i quan hi hagi el capvespre es veurà un palet marcià, i això és preludi de la massa d'aire sahariana que ens anirà afectant. De fet, demà i el diumenge parlarem de temperatures més elevades. El diumenge, més de 40 graus a la meitat de Catalunya, sobretot en cotes més interiors, i sense tempestes. Només aquesta matinada i el dissabte d'hora, algun ruixat a les comarques de Lleida, però vaja, de tempestes o de pluges importants a Catalunya el cap de setmana no, i de calor la que vulguem. I n'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Últim dia de classe abans de les vacances d'estiu. Escoles i instituts acomiaden els alumnes després d'un curs marcat per les vagues i les protestes de professors i mestres per reclamar millores al sistema educatiu. L'acord entre el govern i els sindicats, Comissions Obreres i la UGT, amb la incorporació també de professors de secundària, implica un augment de plantilla i increments salarials, però no satisfà bona part dels docents. Consideren que és insuficient perquè no resol els problemes del dia a dia a les aules. Ens ho explica l'Ester Minguell.
4: Professors i mestres acaben el curs denunciant que falten mans per atendre la diversitat a les aules, que hi ha massa burocràcia, cal abaixar ràtios i recuperar la pèrdua salarial dels últims anys. Un malestar que el professor de Pedagogia de la Universitat de Barcelona, Enric Prats, atribueix a una falta de recursos.
5: Hem tingut una situació, jo crec que anòmala, no?, en quant a la inversió en educació, perquè en moments de creixement econòmic això no s'ha fet reflectit en l'educació. En moments de crisi sí que s'ha vist de manera forta amb retallades que no s'han recuperat i, per tant, al cap de 16 anys això ho estem veient. Aquesta és una cosa. L'altra és una manca de planificació. No veiem un projecte polític sostingut, estable, sòlid, no?, que pugui permetre pensar que, bé, que tenim una idea de per on ha d'anar a l'educació. Tenen molts deures d'estiu els sindicats i el govern, molts deures, que hauran d'arribar a alguna mena d'espai, de diàleg, per veure per on pot anar el curs que ve. I no oblidem que al setembre sortirà un informe, l'informe PISA, que posarà sobre la taula, no?, el que fa 3 anys ja es va dir, que tenim un sistema ajustaret a les mitjanes europees. No? I això ens farà pensar un altre cop, ens farà veure què ha passat, quin ha passat i cap a on podem tirar. Per tant, el curs serà un curs distret.
4: Queden pendents aspectes com les altes temperatures a les aules, la cancel·lació de les colònies i possibles mobilitzacions a l'arrencada del nou curs, el 8 de setembre.
1: Doncs precisament avui hi ha convocada una nova mesa sectorial d'educació entre el departament i els sindicats on s'hauria de reprendre el diàleg. Segons ha pogut saber la xarxa, el sindicat USTEC encara està debatent si assistirà o no a la reunió. Qui ja ha anunciat que no seurà a la mesa és la CGT, que ha demanat l'obertura d'una negociació real i ha denunciat que el Departament d'Educació no aborda el conflicte obert amb els docents i continua amb el seu funcionament ordinari. Amb tot, la CGT considera que els sindicats recuperaran la força quan es convoquin les properes vagues. I en aquest context de conflictivitat al món educatiu, més llenya al foc, perquè el Tribunal Europeu dels Drets Humans ha avalat el 25% de castellà a les aules. Aquest tribunal ha decidit no admetre la demanda presentada per famílies de l'escola Turó del Drac de Canet de Mar contra la sentència que imposa una assignatura més en castellà al centre arran de la queixa d'una altra família. El tribunal argumenta que la pràctica mantinguda durant anys pel centre escolar d'impartir l'ensenyament exclusivament en català situava les famílies castellanoparlants que residien temporalment o permanentment a Catalunya en una situació de desavantatge significatiu, ja que impedia als seus fills el dret i el deure constitucional d'aprendre el castellà. Des del Departament de Política Lingüística asseguren, però, que la decisió del tribunal no té cap impacte sobre el sistema educatiu de Catalunya ni tampoc sobre la seva normativa. En aquest sentit, la darrera paraula la tindrà el Tribunal Constitucional. José Luis Rodríguez Zapatero ha assegurat davant del jutge que mai va exercir cap influència en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Així es desprèn de la filtració d'algunes de les seves declaracions als mitjans de les darreres hores. L'expresident del govern espanyol, investigat per presumptes delictes de tràfic d'influències i blanqueig de capitals, ha defensat a més la innocència de les seves filles, que també han estat citades a declarar per l'Audiència Nacional, en considerar que van tenir un paper instrumental en la presumpta trama amb la seva empresa. Sobre l'origen de les joies trobades al seu despatx i valorades en 1,3 milions d'euros, Zapatero s'ha refermat en la decisió de no declarar.
6: Lo reafirmo rotundamente. No tuve ninguna intervención, no hablé con nadie, absolutamente con nadie del sector público sobre el rescate de Plus Ultra. Y eso es una verdad incuestionable. No habrá nadie que pueda decir lo contrario. Por tanto, no ejercí ni el más mínimo influencia, ni la más mínima. Ni nadie me lo pidió, ni nadie me lo pidió. Y el trabajo que yo he hecho para el análisis relevante es un trabajo profesional, como he hecho para otras consultoras.
7: Y ahora vamos a las dichosas joyas, ya sé que creo que se ha recurrido, ¿no?
6: Sí.
7: ¿Sobre esto quiere prestar declaración o no quiere prestar declaración?
6: No deseo prestar declaración.
1: A tot plegat, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha insistit en manifestar la seva confiança en la innocència de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero. Des de Brussel·les, on ha assistit a la reunió del Consell d'Europa, Sánchez també ha obert la porta per primera vegada a un possible avançament electoral si finalment no té prou suport per aprovar els pressupostos. Sigui com sigui, ho ha situat en el terreny de les hipòtesis en espera de negociacions amb grups com el PNB i Junts.
8: Los presupuestos las vamos a presentar y le puedo garantizar que vamos a sudar la camiseta para sacarlos adelante. El gobierno cumplirá con su tarea, con su deber, como hacemos en todos los proyectos de ley que ahora mismo están en tramitación parlamentaria. Y a partir de ahí, pues bueno, negociaremos con ello y si se tienen que tomar decisiones, pues las tomaremos pues efectivamente cuando se produzcan estas hipótesis.
1: És una notícia que hem sabut fa escassament mitja hora. Les converses de pau entre els Estats Units i l'Iran d'aquest divendres s'han cancel·lat, segons ha informat fa poca estona el Ministeri d'Afers Exteriors del govern suís. Era precisament el país helvètic on totes dues parts havien de signar públicament un memoràndum de 14 punts que tots dos països ja havien subscrit per separat. De fet, en les darreres hores havia planat la incertesa sobre aquest acte sense la confirmació que el president nord-americà Donald Trump hi acabés assistint. Finalment, també ha suspès el viatge el vicepresident J.D. Vance. En espera de veure com afecta tot plegat el desenvolupament del pacte, l'acord preveu qüestions com el final de les hostilitats durant 60 dies i l'aixecament de les sancions dels Estats Units a l'Iran. S'hauria d'acabar també el bloqueig a l'estret d'Hormuz, on algunes informacions apunten que els vaixells ja hi tornen a navegar. Mentrestant, en les darreres hores, un nou atac d'Israel ha provocat 15 morts al Líban i intensifica el pols del govern de Netanyahu amb la Casa Blanca pel final de les hostilitats. Doncs en aquest context d'incertesa sobre el futur d'aquest acord de pau i amb les converses cancel·lades, volem analitzar la situació amb Jordi Armadans, que és politòleg i periodista. Bon dia, Jordi, i gràcies per atendre'ns.
9: Bon dia.
1: Què implica aquest gir de guió, que s'hagin cancel·lat aquestes converses entre Estats Units i l'Iran a Suïssa? Hem tornat on érem abans de la signatura del memoràndum, què et sembla?
9: Esperem que no. Sí que és evident que el memoràndum era un acord fràgil, era un acord vingut de moltes situacions de debilitat per part d'Estats Units, per part d'Iran, amb la evident i no ganes per part d'Israel que això es produís, no? I que, per tant, tots aquests elements demostren la fragilitat de l'acord. I el que s'ha suspès ara és, a banda de la signatura pública, doncs, l'inici de les converses, diguéssim, que el memoràndum marcava, no? El memoràndum no deixava de ser un marc d'actuació pactat de forma conjunta, però no arribava a ser un acord de pau i, per tant, en aquest sentit, d'augment es retrassa encara més el que seria l'inici de les negociacions profundes que durant 60 dies havien de portar a un acord més sòlid, no? Per tant, bueno, estem en una situació de precarietat, de fragilitat, de vulnerabilitat i és evident que la manca de voluntat de Netanyahu de fer possible aquest acord doncs, és un element doncs, que està present i que d'alguna o altra manera pot haver incidit també doncs, en el que seria aquesta aturada.
1: Clar, una mica sempre s'ha dit que la pau definitiva passa pel Líban, no? Quin paper han jugat o hi podien haver jugat aquests atacs d'Israel que ara comentàvem al Líban en aquest trencament de les converses o, si més no, en aquest stand-by que s'ha declarat avui? Què et sembla? Clar, Netanyahu, és evident que el memoràndum, el text en el memoràndum es reafirma la integritat territorial del Líban, però és el que tu explicaves ara, no? Netanyahu i Israel no ho subscriu, això.
9: Sí, hem de tenir present que el memoràndum s'hi recullen algunes línies vermelles per part dels Estats Units i algunes línies vermelles per part de l'Iran, i una d'elles, òbviament, és que el Líban quedi incorporat en aquest acord, en el sentit que no pugui ser atacat com està sent atacat durant aquests mesos, no? Però també hem vist de forma claríssima i contundent, no?, com fins i tot Trump i Vance, que són absolutament fidels, lleials i propers a Netanyahu, doncs han esclatat els darrers dies de forma pública, a més, mostrant la seva discrepància, mostrant el seu desacord, mostrant el seu descontent amb el que seria l'actitud de Netanyahu de bloquejar qualsevol tipus d'avenç, no? Per tant, és evident que hi ha un petit cisma en aquesta coalició tan sòlida, i això, òbviament, pot tenir clarament un reflex no deixa de ser significatiu que si avui s'havia de fer la signatura, doncs que s'hagi atacat aquesta matinada doncs el Líban per part d'Israel és una demostració claríssima de voluntat de boicotejar-lo, no? I per tant, si l'Iran es mantenia amb la seva postura, no podia signar això si hi havia un nou atac. Per tant, tot era previsible dins del que seria doncs aquesta voluntat de Netanyahu de desmarcar-se de tot això. I cal entendre que Trump i Vance, ni que sí, per qüestions purament formals de que no volen ser desautoritzats de forma pública, ara mateix estiguin bastant emprenyats, no?, amb l'actitud de Netanyahu.
1: Doncs Jordi Armadans, tindrem temps de parlar d'altres aspectes que també volíem preguntar-te, però que de moment, com que la cosa ha anat com ha anat, ho deixem aquí. Gràcies, doncs, i bon dia, que vagi molt bé.
9: Bon dia.
0: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
1: Ja passen 2 minuts d'un quart a 9 del matí. Aquest cap de setmana serà molt calorós, us ho estem explicant des de primera hora del matí. De fet, el Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un preavís d'onada de calor entre diumenge i com a mínim dimarts, que afectarà especialment en zones d'interior del país. Coincidint amb la revetlla de Sant Joan, es preveu que els termòmetres superin els 40 graus en algunes comarques, una situació meteorològica de perill per calor intensa amb categoria 1 de 6. O sigui que, malgrat situar-nos en el llindar més baix de l'escala d'avís, cal tenir precaució especialment amb els col·lectius més vulnerables. En tot cas, aquesta serà, sens dubte, la primera situació extrema de l'estiu, amb unes temperatures fins a 8 i 10 graus per sobre del que tocaria per l'època, perquè no és habitual, sens dubte, que els termòmetres puguin arribar al llindar dels 40 graus abans de Sant Joan. Unes temperatures tan altes, una calor tan intensa, que també, evidentment, fan perillar els boscos, fan patir de cara a això, als incendis. De fet, els bombers treballen actualment en 9 focs en diverses fases d'evolució arreu de Catalunya. 5 dels 9 han començat aquest dijous. Del total n'hi ha 7 de controlats. Els de Sanaüja, Cervià de les Garrigues, Pons, Arbeca, Agramunt, Talavera i Alfarràs. I 2 estan estabilitzats, a l'Albi i a Cervera. El de Cervera ha estat un incendi de vegetació agrícola a prop de les vies i ha obligat a interrompre aquest dijous a la tarda les línies de Renfe RL3 i RL4 durant 3/4 d'hora. Pel que fa a l'incendi de Talavera, que va començar dimecres, ha cremat 103 hectàrees de superfície majoritàriament agrícola, segons els agents rurals. El de l'Albi, que ha obligat a interrompre aquest dijous durant una estona el servei ferroviari d'alta velocitat, ha afectat 12 hectàrees. El d'Arbeca, també agrícola, en crema 7 i mitja. Més coses. Els treballadors de les biblioteques han estès a tot Catalunya la protesta que van engegar a Barcelona i continuen, ja us ho hem anat explicant també reiteradament en aquest informatiu, amb una aturada indefinida cada divendres i dissabte fins que no es resolgui el conflicte laboral. La protesta coincideix, com explicàvem, amb la imminent arribada de la primera onada de calor de l'estiu i que impedirà, per tant, utilitzar les biblioteques com a refugis climàtics. El Marc Ortiz i l'Anna Ruiz són a les portes d'una biblioteca tancada per aquesta vaga a Badalona. Bon dia, Anna. En quin punt es troba, doncs, ara mateix aquest conflicte laboral?
10: Bon dia, Elena. Si aquest va ser un conflicte laboral que va arrencar a Barcelona, es va estendre després a tota l'àrea metropolitana de Barcelona i ara a tot Catalunya. I és un conflicte laboral ben peculiar, perquè la plantilla dels treballadors de les biblioteques ha de negociar amb diferents administracions. No es tracta d'una plantilla de treballadors públics unitària. En alguns casos responen davant els ajuntaments, en altres casos davant les diputacions i en altres davant empreses privades. Així que amb Laura Solà, ella és delegada del sindicat CGT, el sindicat que lidera aquesta protesta a les biblioteques. Bon dia, Laura.
11: Bon dia.
10: Volem conèixer quines són les particularitats del vostre conflicte.
11: Mira, és la primera vegada que el sector de bibliotecari del sistema de lectura pública, els treballadors, ens unim, perquè, com has comentat, som un sector que estem atomitzat tant a nivell territorial com administratiu. Som un servei essencial municipal, però que es dona amb conveni amb diferents administracions, i per això sempre ens ha costat tant poder-nos organitzar. Però ara alcem la veu perquè les reivindicacions són comunes, són compartides i ja no podem més.
10: Som a Badalona, davant aquesta biblioteca, la Biblioteca Canyador i Casagemes. El vostre conflicte laboral posaria en risc que aquestes biblioteques, aquests equipaments, continuïn sent refugis climàtics davant la primera onada de l'estiu que està a punt d'arribar?
11: Bueno, els equipaments no només donen el servei de biblioteca, sinó que hi ha molts municipis que, com que els equipaments són seus, els obren de forma autònoma com a refugis climàtics. El risc, però, és no invertir en serveis públics i no invertir en els últims espais democràtics que tenim, que són les biblioteques i que donen servei a la comunitat.
10: Laura, i en aquest sentit, recorda'm quines són les reclamacions bàsiques del col·lectiu dels treballadors de les biblioteques.
11: Sí, demanem una valoració del sector professional, que se'ns valori a nivell laboral. Demanem conciliació laboral, mesures de conciliació, perquè estem fent fins a 11 hores diàries i fins a 6 i 7 jornades setmanals. I demanem, sobretot, més mans. Necessitem més recursos humans, més recursos econòmics i espais de negociació vius per poder interactuar amb les nostres administracions.
10: Laura Solà, delegada del sindicat CGT, moltes gràcies per dedicar-nos a aquests minuts i posar-nos al dia d'un conflicte laboral que continua es mantenint el temps. Recordem que divendres i dissabte els treballadors de les biblioteques continuen en vaga a l'espera que s'obrin escenaris negociadors i es pugui posar punt i final a aquest conflicte.
1: Doncs així ho esperem, perquè sembla que d'entrada va per llarg. Gràcies, Anna, que vagi molt bé. Vuit minuts i arribarem a 8:45, cop d'efecte del Barça a la final de l'ACB. S'ha estrenat amb una victòria a la pista del València per 112-113 en un duel que es va decidir a la pròrroga. Els blaugranes, que van arribar a perdre de 14 punts en el segon quart, van empatar a 101 i van forçar la pròrroga amb un triple de Claiborne quan faltaven 3 segons per al final. El Barça va gestionar millor el temps extra i es van dur el primer punt de la final i també el factor pista. La Provítola va obtenir la millor valoració i Claiborne, amb 21 punts, va ser el màxim anotador. Demà, a les 8, es jugarà el segon partit de nou al Roig Arena, abans que la sèrie es traslladi al Palau la setmana vinent. El tècnic Xavi Pasqual analitza com està l'equip.
12: La nostra mentalitat és bona, estem molt per la feina, sabent que cada dia costarà més, i cada dia és més difícil jugar. Però bé, hem tingut la baixa dels Saturans, que també l'hem notat bastant, però l'Apro cada vegada està millor i ens està ajudant moltíssim. En aquest repte final l'hem trobat molt a faltar durant 3 mesos, ara que està amb l'equip ja tornem a ser l'equip que érem. I estem amb una bona dinàmica, més enllà de que només significa 1-0 i que està molt complicada aquesta eliminatòria.
1: no deixem el Barça encara, però ara per parlar del futbol sala, perquè té molt a prop el títol de campió de la Lliga, després de sumar el segon punt de la final amb una golejada per 6-1 sobre el Pozo Múrcia. Mamadou Touré, autor de 4 gols, va ser el nom propi del partit, i Sergio González i Adolfo van arrodonir la victòria amb dues dianes més. El triomf fa que dimarts els blaugranes tinguin la primera oportunitat d'aixecar el títol a la pista murciana. I parlem ara del Mundial de Futbol, perquè a l'inici de la segona jornada ha deixat la classificació de Mèxic per als setzens de final i les golejades del Canadà amb un 6-0 sobre Qatar i de Suïssa, que s'ha imposat per 4-1 a Bòsnia-Herzegovina. D'altra banda, el combinat espanyol Marc Cucurella ha estat el gran protagonista en les últimes hores. El de l'Ella, format a la Masia del Barça, ha atès els mitjans de comunicació dies després que s'anunciés el seu fitxatge pel Real Madrid.
13: Entenc, pues, que hi hagi en renou i que hi hagi gent que no ho entengui, però jo al final a la vida has de prendre decisions, són etapes diferents, la meva etapa al Barça no la canviaria, al final potser estic aquí gràcies a tot el que he pres a la Masia i als meus anys al Barça, però en aquest moment pensava que era, o penso que és la decisió que havia de prendre.
1: La música electrònica ja omple el recinte de Fira Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat, on enguany es concentra tota l'activitat del Sonar. Un dels plats forts d'aquesta edició són les sessions del productor i punxadiscos neerlandès Speedy J, que cada dia converteix l'espai en un laboratori de creació electrònica en directe. Ho fa amb una sessió col·laborativa amb 4 artistes més que, sense guió ni repertori, improvisen música en temps real amb sintetitzadors i caixes de ritmes. Una de les actuacions destacades de la primera jornada ha estat la barreja de gospel i funk psicodèlic dels neerlandesos Hartfreik and the Perpetual Singers. L'Institut Mediterrània del Vendrell s'ha proclamat guanyador de la 13a edició de la gran final del Picalletres de Ràdio, on han participat 31 emissores de ràdio. Des del gener, 120 alumnes de segon d'ESO de tot Catalunya han competit per arribar a la gran final celebrada al Centre Cívic Tomasa Cuevas de Barcelona. Ens ho explica la Judit Vallès.
14: L'Institut Mediterrània del Vendrell guanya la 13a edició de la gran final del Picalletres de ràdio. Després de mesos de concurs, els dos equips finalistes, l'Institut Martí Lomà de Montblanc i l'Institut Mediterrània del Vendrell, han protagonitzat una final d'alt nivell que s'ha resolt en els darrers compassos del concurs.
15: Jo pensava que guanyarien elles, perquè hem començat molt bé lletrejant, però a les següents proves ens hem equivocat.
16: Intens, hi ha hagut moments de tot.
17: No ens hagués agradat guanyar, però al final arribar aquí ja és una experiència.
14: I entre les proves, algunes de més difícils que altres, com les de lletrejar paraules o els jocs lingüístics enginyosos.
18: La de la paraula i les tres definicions eren paraules que no havíem escoltat.
19: Sempre costa més el lletreig i el nivell 3, doncs, és un nivell difícil.
14: L'objectiu del format és fomentar l'ús de la llengua entre estudiants.
20: És més important que mai promocionar aquest tipus de programes perquè estem veient a tot arreu, no?, que l'ús social del català està baixant, crec que ara estava en un 32% i que el col·lectiu dels joves precisament era un dels col·lectius que menys el parlava, no?
14: La final també ha gaudit l'actuació musical de Diana Moore, posant el punt festiu a una jornada marcada per la llengua, el talent jove i la participació escolar.
0: La xarxa de comunicació local.
21: Això va de creativitat. Un món de curiositats, experiències, somnis i realitat. L'artista Roser Martínez ens convida a volar pel seu imaginari i ens inspira a veure el món amb un toc d'imaginació i humor.
22: Avui va de marietes. Sí, aquest insecte volador, rodonet, vermell amb puntets negres. Sí, les marietes. A part de ser un bitxo bonic i curiós, és un símbol de bona sort i bon auguri per trobar l'amor. A la pel·lícula Bajo el sol de la Toscana transmet un missatge molt interessant, que diu així: Escucha, cuando era niña me pasaba horas buscando mariquitas, pero un día me rendí y me quedé dormida en la hierba. Al despertar-me, les tenia per tot el cuerpo. Què vol dir això? Que a vegades, com més busques, menys trobes. I l'amor és així. Amb les marietes també passa. I amb la creativitat també ens hi trobem. Quan tinguis un bloqueig creatiu, recorda les marietes. Per aquells moments que no avances, que no saps sortir de l'espiral, el millor és que paris. Agafa't uns minuts, respira fons, relaxa't i canvia l'entorn per uns moments. Veuràs que quan tornis a reprendre el que estaves fent, tot flueix millor i qui sap, potser t'apareix una marieta.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:45 del matí i al Notícies en xarxa us estem explicant que avui és l'últim dia de classe a escoles i instituts en un dels cursos més convulsos dels darrers anys, marcat per múltiples vagues de mestres i professors per reclamar millores al sistema educatiu. Reforç de l'escola inclusiva, baixada de ràtios i augments salarials han estat en el centre de la conflictivitat que els sindicats majoritaris mantenen que no s'ha resolt i que tornaran després de les vacances si no hi ha cap avenç. De moment, la CGT ja ha anunciat que no assistirà avui a l'última mesa sectorial convocada per Educació abans de l'estiu, i el sindicat majoritari d'USTEC encara no ho ha decidit. En aquest context de confrontació, el Tribunal Europeu de Drets Humans ha avalat el 25% de castellà a les aules, desestimant una demanda presentada per famílies d'una escola de Canet de Mar, al Maresme. José Luis Rodríguez Zapatero ha assegurat davant del jutge que mai va exercir cap influència en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Així es desprèn de la filtració d'algunes de les seves declaracions als mitjans de les darreres hores. L'expresident del govern espanyol ha defensat a més la innocència de les seves filles, citades també per l'Audiència Nacional com a investigades. Sobre les joies aparegudes al seu despatx, s'ha negat a declarar. Les converses de pau entre els Estats Units i l'Iran previstes per aquest divendres s'han cancel·lat, segons ha informat a primera hora del matí el Ministeri d'Afers Exteriors del govern suís. Era precisament en aquest país on s'havia de signar públicament un memoràndum de 14 punts que tots dos països ja havien subscrit per separat. Un nou atac d'Israel ha provocat 15 morts al Líban i intensifica encara més el pols del govern de Netanyahu amb la Casa Blanca pel final de les hostilitats. El politòleg i periodista Jordi Armadans n'ha parlat fa pocs minuts al Notícies en xarxa.
2: Era un acord vingut de moltes situacions de debilitat, però no arribava a ser un acord de pau i, per tant, en aquest sentit, d'augment es retrassa encara més el que seria l'inici de les negociacions profundes, i és evident que la manca de voluntat de Netanyahu de fer possible aquest acord doncs, és un element doncs, que està present.
1: Els bombers treballen actualment en 9 incendis en diverses fases d'evolució arreu de Catalunya. Amb un preavís per onada de calor vigent i temperatures en ascens, 7 dels focs declarats a les Garrigues, la Segarra, la Noguera i l'Urgell i el Segrià ja s'han pogut controlar. Cop d'efecte del Barça a la final de l'ACB. S'ha estrenat amb una victòria a la pista del València per 112-113 en un duel que s'ha decidit a la pròrroga. La Provítola i Clyburn han liderat el triomf que permet adjudicar-se el factor pista als blaugranes. Demà a les 8 es disputarà el segon partit de nou al Roig Arena abans que la sèrie es traslladi al Palau la setmana vinent. Som divendres i és moment de fer una repassada a les novetats que arriben a la cartellera de cinema. Entre les estrenes de la setmana destaca Viva, el film dirigit per Aina Clotet, que li ha suposat el premi a millor actriu a la Setmana de la Crítica de Cannes. També arriba la pel·lícula sueca de terror Habitación número 13 i Woody, Jessie i la resta de joguines tornen a Toy Story 5.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Un cop tancada la portada, ens hi posem. Últim dia de classe, us ho dèiem ara en titulars, abans de les vacances d'estiu. Escoles i instituts acomiaden els alumnes després d'un curs marcat per les vagues i les protestes de professors i mestres per reclamar millores al sistema educatiu. L'acord entre el govern i els sindicats, Comissions Obreres i la UGT, amb la incorporació també de professors de secundària, implica un augment de plantilla i increments salarials, però no satisfà bona part dels docents. Consideren aquests que és insuficient perquè no resol els problemes del dia a dia a les aules. Ens ho explica l'Esther Minguell.
3: Professors i mestres acaben el curs denunciant que falten mans per atendre la diversitat a les aules, que hi ha massa burocràcia, cal abaixar ràtios i recuperar la pèrdua salarial dels últims anys. Un malestar que el professor de Pedagogia de la Universitat de Barcelona, Enric Prats, atribueix a una falta de recursos.
4: Hem tingut una situació jo crec que anòmala, no? En quant a la inversió en educació, perquè en moments de creixement econòmic això no s'ha vist reflectit en l'educació. En moments de crisi sí que s'ha vist de manera forta en retallades que no s'han recuperat, i per tant al cap de 16 anys això ho estem veient. Aquesta és una cosa. L'altra és una manca de planificació. No veiem un projecte polític sostingut, estable, sòlid, no? Que pugui permetre pensar que, bé, que tenim una idea de per on ha d'anar l'educació. Tenen molts deures d'estiu els sindicats i el govern, molts deures, que hauran d'arribar a alguna mena d'espai, de diàleg, per veure per on pot anar el curs que ve. I no oblidem que al setembre sortirà un informe, informe PISA, que posarà sobre la taula, no? El que fa 3 anys ja es va dir que tenim un sistema ajustadet a les mitjanes europees. No? I això ens farà pensar un altre cop, ens farà veure què ha passat, què no ha passat i cap a on podem tirar. Per tant, el curs serà un curs distret.
3: I queden pendents aspectes com les altes temperatures a les aules, la cancel·lació de les colònies i possibles mobilitzacions a l'arrencada del nou curs, el 8 de setembre.
1: Doncs precisament avui hi ha convocada una nova mesa sectorial d'educació entre el departament i els sindicats, on s'hauria de reprendre el diàleg. Segons ha pogut saber la xarxa, el sindicat USTEC encara està debatent si assistirà o no a la reunió. Qui ja ha anunciat que no seurà a la mesa és la CGT, que ha demanat l'obertura d'una negociació real. I en aquest context de conflictivitat al món educatiu, més llenya al foc, perquè el Tribunal Europeu dels Drets Humans ha avalat el 25% de castellà a les aules. Aquest tribunal ha decidit no admetre la demanda presentada per famílies de l'Escola Turó del Drac de Canet de Mar contra la sentència que imposa una assignatura més en castellà al centre, arran de la queixa d'una altra família. El tribunal argumenta que la pràctica mantinguda durant anys pel centre escolar d'impartir l'ensenyament exclusivament en català situava les famílies castellanoparlants que residien temporalment o permanentment a Catalunya en una situació de desavantatge significatiu, ja que impedia als seus fills el dret i el deure constitucional d'aprendre el castellà. Malgrat tot, la darrera paraula la tindrà el Tribunal Constitucional. Doncs ens desplacem ara cap a un centre educatiu de Reus per viure in situ la darrera entrada a l'escola d'aquest curs. A la capital del Baix Camp hi tenim, davant de l'escola, Mowgli, i tenim, deia, la Mireia Jansà i a la Paula Jansà, de Canal Reus. Bon dia, Paula. Quin balanç fa aquest centre d'aquests mesos tan convulsos en el món educatiu?
5: Bon dia, companys. Ara no estem a la porta, ens hem colat fins al pati perquè els espera un dia molt mogut aquí a l'escola Mowgli i anem a parlar, com dèieu, d'aquest balanç i també d'aquest últim dia de com l'afronten. Comencem parlant amb la Marta, que ella és la directora del centre. Marta, molt bon dia.
6: Bon dia.
5: Quin balanç feu d'aquest curs marcat sobretot per aquestes reivindicacions escolars i com ha anat el curs en general?
6: A veure, ha sigut un any, bueno, bellugat, ja s'ha vist també amb els mitjans de comunicació. Penso que és un balanç molt positiu on tot el col·lectiu de docents i professionals en el món de l'educació

0: propera. I aquí trobem tot el seguici i farem doncs honor amb aquest mogli que ens arriba avui.
1: De fet, per la gent que no ho sàpiga, què és aquest gegantó mogli? És a dir, quin pes tindrà a l'escola?
0: Doncs un pes important, perquè avui, bueno, aquest any, nosaltres també fem 60 anys, l'Associació de Veïns de Bargadí fa 40 anys, i és el regal que ens fan a l'escola. Penso que això és un regal i un detall molt, molt bonic i maco de valorar d'un treball conjunt.
1: Marta, que vagi molt bé el dia. Deixem que seguiu preparant coses. I avui, companys, també és un dia especial per a aquelles alumnes que acaben ja aquest curs escolar i que se'n van a l'institut, com és el cas de la Dina i de l'Abril. Molt bon dia, noies.
2: Bon dia.
1: Quina valoració feu del curs i, sobretot, com encareu aquest dia, que ja és especial per vosaltres?
2: Jo estic molt contenta perquè, per fi, ja ens hem graduat i ja ens anirem a l'institut. I estic molt orgullosa de tota la classe, perquè encara que ens barallem i tot això, són molts anys junts i estic molt contenta.
1: I sou una pinya, no? I com encareu el anar a l'institut? Com portes aquest pas cap a l'institut?
2: Sí, estic una mica nerviosa, però perquè és una nova etapa, però també estic emocionada perquè serà divertit, una nova escola, noves persones, nous amics. I doncs m'agrada molt perquè aniré a l'Institut Domènech i és on anirem quasi tota la classe, però hi ha alguns, com un nen de la nostra classe que anirà al Sant Josep i no podrem estar tots junts.
1: Bueno, però hi ha l'estiu per descansar molt i a més podeu anar veient-vos fora del centre escolar, no? També, noies, que vagi molt bé aquest últim dia i que sigui molt emocionant.
2: Moltes gràcies.
1: I companys, ja ho veieu aquí a l'escola Mogli, que a més aquest últim dia de curs coincideix amb el seu 60è aniversari i amb una festa on farà l'entrega d'aquest gegantó Mogli.
3: Ja ho veiem, doncs, Paula, avui un ambient de nervis, d'emoció i de molta il·lusió. Gràcies, companys. Que vagi bé.
4: Notícies en xarxa. Connectats al territori.
3: Cinc minuts per arribar a 9:15. José Luis Rodríguez Zapatero ha assegurat davant del jutge que mai va exercir cap influència en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Així es desprèn de la filtració d'algunes de les seves declaracions als mitjans de les últimes hores. L'expresident del govern espanyol, investigat per presumptes delictes de tràfic d'influències i blanqueig de capitals, ha defensat a més la innocència de les seves filles, que també han estat citades a declarar per l'Audiència Nacional en considerar que van tenir un paper instrumental en la presumpta trama amb la seva empresa. Sobre l'origen de les joies trobades al seu despatx i valorades en 1,3 milions d'euros, Zapatero s'ha refermat en la decisió de no declarar.
5: Lo reafirmo rotundamente. No tuve ninguna intervención, no hablé con nadie, absolutamente con nadie del sector público sobre el rescate de Plus Ultra. Y eso es una verdad incuestionable. No habrá nadie que pueda decir lo contrario. Y por tanto, no ejercí ni el más mínimo influencia, ni la más mínima. Ni nadie me lo pidió. Y el trabajo que yo he hecho para el análisis relevante es un trabajo profesional, como he hecho para otras consultoras.
6: Y ahora vamos a las dichosas joyas, ¿eh? Y ya sé que creo que se ha recurrido, ¿no?
5: Sí.
6: ¿Sobre esto quiere prestar declaración o no quiere prestar declaración?
5: No deseo prestar declaración.
3: A tot plegat, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha insistit en manifestar la seva confiança en la innocència de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero. Des de Brussel·les, on ha assistit a la reunió del Consell d'Europa, Sánchez també ha obert la porta per primera vegada a un possible avançament electoral si finalment no té prou suport per aprovar els pressupostos. Sigui com sigui, ho ha situat en el terreny de les hipòtesis, en espera de negociacions amb grups com el PNB i Junts.
7: Los presupuestos las vamos a presentar. Y le puedo garantizar que vamos a sudar la camiseta para sacarlos adelante. El gobierno cumplirá con su tarea, con su deber, como hacemos en todos los proyectos de ley que ahora mismo están en tramitación parlamentaria. Y a partir de ahí, pues bueno, negociaremos con ello y si se tienen que tomar decisiones, pues las tomaremos pues efectivamente cuando se produzcan estas hipótesis.
3: I de la plana internacional, un canvi de guió, un gir de guió, que us hem explicat ja també des de bon dematí. Les converses de pau entre els Estats Units i l'Iran previstes per aquest divendres s'han cancel·lat, segons ha informat a primera hora el Ministeri d'Afers Exteriors del govern suís. Era precisament en aquest país on s'havia de signar públicament un memoràndum

0: de 14 punts que tots dos països ja havien subscrit per separat. Un nou atac d'Israel ha provocat 15 morts al Líban i intensifica encara més el pols del govern de Netanyahu amb la Casa Blanca pel final de les hostilitats. El politòleg i periodista Jordi Armadans n'ha parlat fa pocs minuts al Notícies en Xarxa analitzant les causes d'aquesta aturada.
1: El memoràndum era un acord fràgil, era un acord vingut de moltes situacions de debilitat, però no arribava a ser un acord de pau i, per tant, en aquest sentit, d'augment es retrassa encara més el que seria l'inici de les negociacions profundes que durant 60 dies havien de portar a un acord més sòlid. I és evident que la manca de voluntat de Netanyahu de fer possible aquest acord doncs, és un element doncs, que està present i que d'alguna o altra manera pot haver incidit també doncs, en el que seria aquesta aturada.
0: Aquest cap de setmana ens espera molta calor. De fet, el Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un preavís d'onada de calor entre diumenge i com a mínim dimarts, que afectarà especialment en zones d'interior. Coincidint amb la revetlla de Sant Joan, es preveu que els termòmetres superin els 40 graus en algunes comarques. Una situació meteorològica de perill per calor intensa amb categoria 1 de 6. O sigui que, malgrat situar-nos en el llindar més baix de l'escala d'avís, cal tenir precaució especialment amb els col·lectius més vulnerables. En tot cas, aquesta serà la primera situació extrema de l'estiu, amb unes temperatures fins a 8 i 10 graus per sobre del que tocaria per l'època, perquè no és gens habitual que els termòmetres puguin arribar al llindar dels 40 graus abans de Sant Joan. Ho hem analitzat tot plegat amb el meteoròleg de la xarxa, en Lluís Miquel Pérez.
2: Podem dir que el moment extrem de temperatura serà el diumenge i el dilluns. Avui, per exemple, les comarques de Ponent, sobretot el Segrià, arribarà fins als 37-38 graus de màxima. Això estem parlant de temperatures oficials, que són a l'ombra. El diumenge, les temperatures més elevades es donaran en tres indrets del país. Un, les comarques de Ponent, Segrià, les Garrigues, l'Urgell, Pla d'Urgell, la Noguera. Estarem parlant de 41, 42, 43 graus de màxima. Segona zona, l'Empordà i interior gironí. La Baixa Garrotxa, també el Gironès. I també diumenge, Helena, serà el corredor prelitoral, aproximadament entre el Vallès Occidental, el Penedès.
0: Unes altes temperatures que també fan patir per la natura, i és que els bombers treballen actualment en 9 incendis en diverses fases d'evolució arreu de Catalunya. 5 dels 9 han començat aquest dijous. Del total, n'hi ha 7 de controlats. Els de Sanaüja, Cervià de les Garrigues, Pons, Arbeca, Agramunt, Talavera i Alfarràs, i 2 d'estabilitzats a l'Albi i a Cervera. El de Cervera ha estat un incendi de vegetació agrícola a prop de les vies i ha obligat a interrompre aquest dijous a la tarda les línies de Renfe de la RL3 i la RL4 durant 3/4 d'hora. L'incendi de Talavera, que va començar dimecres, ha cremat 103 hectàrees de superfície majoritàriament agrícola, segons els agents rurals. L'incendi de l'Albi, que ha obligat a interrompre aquest dijous durant una estona el servei ferroviari d'alta velocitat, ha afectat 12 hectàrees. Doncs, després del darrer episodi de sequera, aguditzat els anys 2023 i 2024, molts municipis van optar per tancar les dutxes de les platges com a mesura per estalviar aigua. Ara, amb els embassaments molt plens i sense restriccions, encara queden algunes platges sense aquest servei. A Palamós, en canvi, les dutxes tornen a funcionar amb normalitat després de 4 temporades. Els companys de TV Costa Brava han parlat amb alguns banyistes per saber com han rebut la notícia.
3: El seu tancament va estar provocat per les declaracions de l'estat d'excepcionalitat per sequera. L'any passat, malgrat que no hi havien restriccions, l'Ajuntament palamosí va decidir mantenir-les tancades. Això sí, obrint els rentapeus. Aquest estiu, les dutxes tornaran a estar obertes, una notícia que ha agradat a la ciutadania.
4: Jo estic en Palafrugell i allà no hi havia. I és veritat que no sabia que aquí no tampoc hi havia, però ara que està, pues està bé.
5: A mi em sembla bé perquè sortia de la playa i saps, te tens que dutxar per quitar la sorra i esto, i ja està.
6: Una retornada positiva d'aquesta aigua, perquè sempre va bé dutxar-se després d'anar a la platja, allà a la sal i tot.
7: Això fa que hagi tornat després de la sequera que va haver-hi fa uns anys.
3: Des de l'Ajuntament demanen responsabilitat a la població i que no es faci un ús excessiu de les dutxes per no malbaratar l'aigua.
0: I afrontem ara la crònica esportiva amb la Cristina Álvarez. Molt bon dia.
7: Molt bon dia.
0: Cop d'efecte, inesperat, del Barça a la final de l'ACB.
7: Sí, s'ha estrenat amb una victòria a la pista del València per un sol punt, 112-113, en un partit que es va decidir a la pròrroga. A més, aquesta victòria li permet capgirar el factor pista. I això que els blaugranes havien arribat a perdre de 14 punts en el segon quart, però van empatar a 101 i van forçar la pròrroga amb un triple de Clyburn quan faltaven 3 segons per al final. El Barça va gestionar millor el temps extra i es va endur el primer punt de la final. La Provítola va obtenir la millor valoració i Clyburn, amb 21 punts, va ser el màxim anotador. Demà a les 8, segon partit, de nou al Roig Arena, abans que la sèrie es traslladi al Palau la setmana vinent. El tècnic Xavi Pasqual analitza com està l'equip.
8: La nostra mentalitat és bona, estem molt per la feina, sabent que cada dia costarà més, cada dia és més difícil jugar, però bé, hem tingut la baixa del Satoranski, que també l'hem notat bastant, però el Lapro cada vegada està millor i ens està ajudant moltíssim en aquesta recta final. Hem trobat molt a faltar durant 3 mesos, ara que està amb l'equip ja tornem a ser l'equip que érem, i estem en una bona dinàmica, més enllà de que només significa 1-0 i que està molt complicada aquesta eliminatòria.
7: També victòria del Barça de Futbol Sala, que té a tocar el títol de campió de Lliga. Domina 2-0 la final després de golejar per 6-1 al Pozo Múrcia. Mamadou Touré, autor de 4 gols, va ser el nom propi del partit. Sergio González i Adolfo van arrodonir la victòria amb 2 dianes més. El triomf fa que dimarts els blaugranes tinguin la primera oportunitat d'aixecar el títol a la pista murciana. Al final del partit es va escenificar el comiat de Mendonça, que deixa el club després de 3 temporades. I el Centre d'Esports Sabadell, que vol ser avui equip de segona divisió, té l'oportunitat d'aconseguir-ho, però ha de superar el Zamora i ha de remuntar l'1-0 de l'anada. És el partit definitiu per l'ascens. Els companys de TV Sabadell Vallès ja són a les portes de la nova Creu Alta. Lorena Martín i Josep Colell, com estan els ànims davant aquesta cita històrica?
9: Hola, què tal? Doncs sí, mireu, estem aquí a les portes de la nova Creu Alta. Com podeu veure aquí darrere meu, ja fa dies que s'ha penjat aquest cartell de sold out d'entrades esgotades, per lo qual es veurà un autèntic ambientàs. 12.000 persones animaran el Sabadell amb aquest intent de tornar a la segona divisió. Però era una mica, no?, com ho viu un aficionat. Tenim aquí en Manel Escrivà, penyista del Centre d'Esport Sabadell. Manel, què tal? Bon dia.
10: Hola, molt bon dia.
9: Com es viuen aquests moments previs abans d'aquest partit?
10: Doncs amb nervis, neguits, amb ganes que arribi l'hora i esperant que tot surti bé.
9: En el partit d'anada, quan es va acabar el partit, l'entrenador en Ferran Costa va demanar que abans del partit es visqués un infern, no aquí a la prèvia. Què hi ha preparat per animar l'equip abans que comenci a rodar la pilota?
10: Doncs esperar una arribada a tots els nivells. Procurarem que l'equip estigui amb el màxim de suport possible, ja no des del partit, des que comenci el partit, sinó molt abans, des que sortim de la convocatòria amb autocar, des de on estan concentrats, se'ls seguirà per animar-los ja des d'allà fins a l'arribada aquí a l'estadi. Ja està preparat en totes les penyes per poder fer una rebuda, ja et dic, tan gran com sigui possible.
9: I Manel, ja per acabar, però sí que fa 6 anys l'equip va tornar al futbol professional, no ho vau poder celebrar perquè hi havia la pandèmia. Imagino que ganes no en falten.
10: Gens ni mica, en tenim moltes ganes. A més, el club dona una altra sensació de que el club està preparat per tenir un altre cop lliga professional, per poder assumir el que tot això comporta, i amb moltes ganes, sí, sincerament és que sí.
9: Doncs Manel, ja amb ganes de que arribi avui a les 9 del vespre, confiem que el Centre d'Esports aconsegueixi remuntar aquest 1-0 de l'anada.
10: Correcte, això mateix.
9: Moltes gràcies.
10: A vosaltres.
9: Bé, companys, ja ho heu vist, nervis, ganes de que arribi el partit, emoció i 12.000 persones que animaran els homes de Ferran Costa en aquest intent de remuntar l'1-0 de l'anada i poder tornar a la segona divisió.
7: Doncs tant de bo, Josep Collell, companys de Televisió de Sabadell Vallès, hi hagi aquesta remuntada. La setmana passada, Helena, ja van aconseguir una remuntada en el partit de semifinals. Tant de bo, a veure si podem l'any que ve parlar del Sabadell a segona divisió.
0: Doncs les ganes hi són per part de tots nosaltres. Ara falta que els jugadors facin la seva feina.
7: I tant.
0: Val, Cristina, bon cap de setmana.
7: Igualment, que vagi bé.
0: És temps ara, com cada divendres, per fer un repàs a la cartellera del cinema. I ho fem, com sempre, de la mà del David Navarro.
11: El teu cosí, és que no sé què li està passant, però s'està com obsessionant amb mi.
12: Jo ho vaig notar com electricitat.
13: Viva és un film dirigit i protagonitzat per Aina Clotet. El paper amb el qual va guanyar el premi a millor actriu de la Setmana de la Crítica de Canes és el de la Nora, una dona a les portes dels 40. Enfronta un retorn a la seva vida després de superar un càncer de mama, però els seus plans trontollen quan en Max, un noi de 23 anys, hi romp de manera sobtada.
11: Aquestes mosques, quin fàstic, no? Aquestes mosques fastigoses.
14: Vale. Adéu. Gràcies, mama. Ens truquem.
15: ¿Qué estás haciendo?
16: Soy yo, Joel, tu hijo.
13: A Habitación número 13, en Joel torna a contracor a la casa on va créixer per ajudar la seva mare, que ha patit un ictus que la va deixar clínicament morta durant uns minuts. Tot i que ha aconseguit sobreviure, ja no sembla la mateixa, i en Joel està convençut que alguna cosa l'ha seguit des de l'altre costat.
15: Pensé que tu moriries antes.
17: Forky, acceptes la Karen Beverly com a legítima esposa?
18: Yeah! Així us declaro marit i obert.
19: Qui ha enverinat la dama d'honor?
18: Toni! Ha arribat un paquet per tu.
17: Gràcies, gràcies.
20: Hola, sóc la Lilipat. Comencem a jugar.
21: Un altre cop l'extinció, no?
13: Toy Story 5 ens torna a portar les joguines més famoses de l'animació. Aquesta vegada amb Buzz Lightyear, amb Woody, la Jessie i la resta del grup s'enfronten a un nou repte quan coneixen la Lilipad, una nova tablet que arriba amb les seves pròpies idees disruptives sobre què és millor per la Bonnie. Tornarà a ser la mateixa a l'hora de jugar?
22: Queda't aquí, ja hi vaig jo.
23: No m'hi veus capaç, oi?
0: La música electrònica ja omple el recinte de Fira Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat, on enguany es concentra tota l'activitat del sònar. Un dels plats forts d'aquesta edició són les sessions del productor i punxadiscos neerlandès Speedy J, que cada dia converteix l'espai en un laboratori de creació electrònica en directe. Ho fa amb una sessió col·laborativa amb quatre artistes més que, sense guió ni repertori, improvisen música en temps real amb sintetitzadors i caixes de ritmes. Una de les actuacions destacades de la primera jornada ha estat la barreja de gospel i funk psicodèlic dels neerlandesos Hard Freak and the Perpetual Singers. Amb la seva música, doncs, ens acomiadem. Que tingueu bon cap de setmana. Dilluns us esperem de nou aquí a les 7. Que vagi bé.

0: la xarxa de comunicació local.
1: A les portes de Troia arribem al final d'una nova temporada i volem celebrar-ho amb tu.
2: Divendres 26 de juny a les 7 de la tarda acompanya'ns al Museu d'Història de Catalunya.
1: Vine a una nova gravació en directe del programa.
2: Des d'un lloc molt privilegiat de l'exposició permanent del museu, davant de la tenda de Jaume I.
1: Inscriu-te de manera gratuïta a través del nostre lloc web portesdetroia.cat o de les nostres xarxes socials @portesdetroia.
2: T'hi esperem.

El 18 de gener de 1871, al Saló dels Miralls del Palau de Versalles, el rei Guillem I de Prússia va ser proclamat Kaiser d'Alemanya. D'aquesta manera, la nova Alemanya naixia dins la casa del seu gran rival sobre les cendres de la humiliació francesa. Però com s'havia arribat fins allà? Feia tot just 23 anys, el 1848, milers d'alemanys havien alçat barricades a Berlín, Viena i Hamburg, convençuts que el seu temps havia arribat. A Frankfurt, representants de tots els estats alemanys es reunien per escriure una constitució i fundar una nació, i es van posar tan poc d'acord que el moviment liberal per unificar Alemanya es va esfondrar. Aquell fracàs va obrir la porta a una unificació molt diferent, des del ferro i la sang, com diria el seu artífex, Otto von Bismarck. Ell, el canceller de ferro, va reordenar el mapa d'Europa en menys d'una dècada, amb tres guerres quirúrgiques i una habilitat diplomàtica que deixava bocabadats els seus contemporanis i els historiadors d'avui. Avui, a les portes de Troia, repassem tot el procés des del fracàs liberal del 1848 a la proclamació imperial del 1871. Benvinguts a la Forja d'Alemanya, benvinguts a les portes de Troia.

0: Benvinguts i benvingudes una setmana més a les Portes de Troia, el programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local, des dels estudis de Ràdio Castellar, i aquesta setmana per parlar de la unificació d'Alemanya amb el nostre historiador de capçalera, Albert Abril, benvingut.
1: Com anem, Sergio?
0: Albert, quants imperis alemanys han existit?
1: A veure, dits imperis alemanys, tres, no? El primer, no? El primer Reich, el Sacre Imperi Romano-Germànic, que ja sabem que poc tenia de germànic, poc tenia de sacre i de romano, i d'imperi tampoc tenia gaire, però bé, aquest va existir, ja ho sabeu, des del segle X fins al segle XIX, amb Napoleó, que el va dissoldre. Llavors, el segon Reich, no? El segon imperi alemany, que és precisament del que parlarem avui, que va existir des del 1871 fins al final de la Gran Guerra, fins al final de la Primera Guerra Mundial, i finalment, no? El tercer Reich, que aquest suposo que és el que sona més, que és el que va proclamar Adolf Hitler, no? L'Alemanya nazi, en aquest cas.
2: Segueix-nos, interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
3: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: A tope amb Wagner, comencem?
1: Home, és que si Wagner ha de sortir algun programa...
0: Ha de ser avui.
1: És aquest, no?
0: Ah, exacte, sí, sí, sí. Albert, què passa el 26 de juny?
1: El 26 de juny, com ja hem anunciat a la Falca, fem un programa en públic, un programa en directe al Museu d'Història de Catalunya.
0: I tu, estimat oient, o estimada oient, encara no tens la teva entrada gratuïta?
1: Doncs dirigeix-te a les nostres xarxes socials, al nostre lloc web, per aconseguir-la. Recordeu que és a les 7 de la tarda.
0: Afanya't!
1: I sí, perquè les places són... De fet, com que és a l'exposició permanent, vull dir que és un lloc privilegiat per fer el programa, doncs hi ha molt poquetes places, així que...
0: Afanya't, perquè l'altra vegada, l'any passat, van volar de seguida i bueno, si entres al formulari i veus que no et deixa posar les dades, és que ja no queden.
1: Exacte.
0: Però em sembla que deixem una opció per deixar-les igualment, per si després... queden pues, gent que es baixa del burro perquè, jo què sé, comet aquest error. I no ens vol venir veure pel que sigui o no pot.
1: És un gran error.
0: Però baixa, afanyeu-vos, això sí. Comencem amb Wagner per parlar del programa d'avui. Fes-nos 5 cèntims, Albert, aviam, perquè el tema és gran, eh?
1: És gran.
0: Història
1: és
0: del món contemporani.
1: Tan gran com el segle XIX, no?
0: Estimats companys, no? Professors de història del món contemporani i primer batxillerat, tu també l'has fet aquest any, no?
1: Jo aquest any l'he fet.
0: Jo també. Em sembla que l'Alberto també. Els tres hem fet la mateixa...
1: L'Alberto també ha fet aquest.
0: O el curs passat, no sé.
1: Pot ser, però és de les millors assignatures.
0: Sí. Home, és un plaer, és un plaer. Unificació d'Alemanya, això és també un tema molt xulo d'explicar.
1: És un temazo, i de fet és un temazo que parlarem molt per sobre, perquè la unificació d'Alemanya donaria per moltíssims programes, no? Un programa sobre Bismarck ja en tindria uns quants, però avui farem una repassada molt general, sobretot a nivell polític. Començarem breument al 1848, com avançàvem també a la introducció, i acabarem una miqueta després del 1871. Però, com ja he dit, serà molt general, un tastet, sí, de la unificació.
0: Molt bé, doncs situem-nos, que no és fàcil. Com era el mapa dels territoris de parla alemanya abans de la unificació?
1: A veure, a principis del segle XIX, el territori que avui és Alemanya i altres territoris, estava fragmentats en centenars d'estats. Per fer un repàs històric molt ràpid, eh? Amb Napoleó, el Sacre Imperi Romano-Germànic, que s'havia fundat el 962, es va dissoldre, sí, concretament el 1806. I ell va crear el que anomenava la Confederació del Rin, una mena d'agrupació d'estats que va crear aquest emperador francès després de la batalla d'Austerlitz, perquè és una confederació que va durar fins al 1813. Que eren estats de l'antic Sacre Imperi, però sota l'òrbita de l'imperi napoleònic. Després de la caiguda de Napoleó, sabeu que hi va haver el Congrés de Viena, el 1815, en què reordena Europa... No? I en aquest congrés es crea el que s'anomena la Confederació Germànica. Sí que aquest és el que ens interessa avui, la Confederació Germànica, que es crea al Congrés de Viena, 1815, que bàsicament estava format per 39 estats. 39 estats sobirans, és a dir, independents entre ells, entre els quals hi havia regnes, ducats, principats, ciutats lliures, etc., units per un vincle bastant lax, sí? Sense un govern ni un exèrcit comuns. Llavors, al capdavant d'aquesta confederació, nominalment, hi havia Àustria, l'imperi austríac, però estem en un moment en què Prússia, el regne de Prússia, creixia i la rivalitat entre les dues grans potències, entre Àustria i Prússia, serà el motor de tot el que es viurà durant tot el segle XIX, en referència al que són els estats germànics.
0: I com era per dins aquesta confederació germànica?
1: A veure, els 39 estats que dèiem tenien, o sigui, hi ha de tot. Sí? Tenim grans regnes com, per exemple, el de Baviera, del sud, catòlica, més conservadora, amb una identitat molt marcada, fins a estats que són minúsculs, que són pròpiament ciutats, eh? Vull dir que actualment i tot serien difícils de localitzar en un mapa. L'únic òrgan comú era la Dieta Federal de Frankfurt, on els estats enviaven ambaixadors. Però no ens hem d'imaginar que era un parlament representatiu, ni molt menys, o sigui, no era un parlament territorial, ni res d'això, sinó que una mena de club diplomàtic en què per prendre decisions i tirar endavant el vot havia de ser unànime. Per tant, fixeu-vos que és un organisme que ja està condemnat al fracàs. Econòmicament, també hi havia molts contrastos, sí, tenim la Renània, Saxònia i Silèsia, que viuen... que estem en un moment de plena revolució industrial i són territoris que s'industrialitzen bastant ràpid, però hem de tenir en compte que la majoria del territori alemany continuava sent molt rural i agrari, controlat per una noblesa molt forta, una noblesa terratinent, en el cas de Prússia, una noblesa anomenada els Junkers, sí, que serà important al llarg d'aquest programa, que és una noblesa que en aquell moment tampoc té gaire pressa, no?, per canviar les coses, no?, al mig de la revolució industrial. La burgesia creix, les ciutats s'industrialitzen, la burgesia reclama representació política, estem al mig de les revolucions liberals, sí, al segle XIX. És una classe que és la que omple, no?, aquestes sales de debat de Frankfurt del 1848, però de moment el poder real continuava estant a les corts, sí, a les corts reials, no en els càrrecs polítics. Òbviament també estem en un moment en què el proletariat cada cop és més gran i cada cop més organitzat, però avui no el tocarem gaire, aquest tema, sí? Ja convidarem l'Andrea, sí, algun altre cop, no?, que es parli sobre això. Però, bueno, en resum, sí, els estats alemanys ho tenien tot, menys la Unió, sí? Tenien una llengua, una història, una cultura, un Goethe, un Beethoven, un Wagner, no?, uns quants escriptors i pensadors nacionalistes i romàntics que defensaven l'esperit, no?, de la nació, la llengua alemanya, Fichte, Herder, que defensaven precisament això, una Alemanya forta i unida. Seria una mena de poderosíssima estat-nació en potència, sí, perquè encara no existeix, en un petit projecte, bueno, petit no, grandíssim projecte d'unificació encallat en una estructura política que ningú sabia desencallar, perquè era un mosaic, un trencaclosques que només Otto von Bismarck sabrà interpretar i sabrà col·locar les peces, per dir-ho d'alguna manera.
0: Molt bé. Abans ja, però, del 1848, de les famoses revolucions, les primàries dels pobles, encara hi havia uns antecedents d'integració, oi, per a Alemanya?
1: Hi havia, no d'unificació exactament, però sí, hi ha un petit detall que s'oblida i que penso que és bastant important, i és que el 1834 Prússia va impulsar la creació d'una unió duanera, la Zollverein, que era, bàsicament, la idea que Alemanya fos un mercat únic, eliminant tots els aranzels que hi havia entre els diferents estats, vale? I això, aquesta unió duanera s'havia fet sense Àustria, i això és interessant, les tensions aquestes que hi havia entre Prússia i Àustria, però per entendre la magnitud, aquesta unió duanera permetia que un comerciant pogués anar de punta a punta d'Alemanya sense travessar aranzels. I això és molt important, perquè si estem parlant de 39 estats, que eren la Confederació Alemanya, cada cop que tu creuaves una frontera havies de pagar aranzels, i aranzels, si et pillaven, òbviament, i aranzels. Per tant, aquesta unió duanera crea, no?, un espai econòmic coherent. Paral·lelament, a més, el 1835 creix una xarxa ferroviària que veurem que també és molt important per la unificació alemanya, que articula, no?, sobretot els eixos prussians, vale? Ferrocarril i unió duanera creen un mercat molt integrat econòmicament, que aquesta integració del mercat alemany ja anticipa el que serà després una unificació política. De fet, l'economista, Friedrich List ja ho teoritza, no?, que una nació necessita un mercat interior únic per competir contra l'altre gran mercat, no?, que és Anglaterra, en aquest cas.
0: Anglaterra, és clar. I el 1848 ja hi va haver un intent d'unificació política. Què és el que va passar?
1: A veure, intentarem anar una miqueta ràpid, vale? Perquè el 1848 sí que hi ha un gran intent, sí, al mig de la primavera dels pobles, etc. Però no serà el cas d'Alemanya. És l'any de les revolucions, sí, en moltes regions s'anomena això, la primavera dels pobles, etc. És la primera, això també pels professors, no?, d'història contemporània, que és la de les primeres revolucions liberals en què les classes populars i la burgesia ja no van tant de la maneta, fins llavors recordem que les revolucions liberals i la burgesia sempre havien anat juntes a fer la revolució, no?, però la 1848 ja comença una miqueta a separar-se. En Sergi m'està fent així perquè ell era molt al segle XIX. A Alemanya, les notícies de les revoltes a París, clar, també encenen la pólvora, com havia passat en molts altres territoris europeus. Als carrers hi ha combats, de fet, els dies 18 i 19 de març, l'exèrcit prussià deixa centenars de morts a les barricades de Berlín, però el rei Frederic Guillem IV de Prússia fa certes concessions. A tot arreu es reclama el mateix, constitucions, llibertat de premsa, drets laborals, parlament i, sobretot, Alemanya unida, no?, la idea de l'estat-nació. Representants de tots els estats germànics van ser convocats a Frankfurt, on es celebraven tradicionalment les dietes, i van inaugurar una assemblea nacional el 18 de maig de 1848 a l'església de Sant Pau. Eren els seus, diríem que eren tot liberals, no? Estem parlant d'una revolució burgesa, no?, en aquest cas, I es va, aquest Parlament, aquesta Assemblea Nacional, es va anomenar, mig en broma, el Parlament dels Professors, perquè estava tot ple d'intel·lectuals, juristes, professionals liberals, etc. Eren persones extremament formades que van encetar un debat interminable bastant condemnat al fracàs.
0: I quin era l'objecte del debat d'aquest Parlament dels Professors?
1: Doncs, bàsicament, dues qüestions. Primer de tot, si s'unificava el poble alemany, qui havia de liderar aquesta unificació, no? Àustria o Prússia? I llavors una segona qüestió molt important i també molt relacionada amb la primera. Quin model busquem? Una gran Alemanya o una petita Alemanya, no? Una Großdeutschland que volia incloure Àustria i tots els territoris de parla alemanya, protestant del nord i també catòlica del sud. Dos models molt diferents però units en un gran imperi, enorme imperi al centre d'Europa, o una Klein Deutschland, no? La petita Alemanya, no? Que aquesta petita Alemanya proposava una solució sense Àustria, no? Aquesta, en aquest cas seria Prússia qui ho liderés, no? Un model més protestant i més del nord.
0: A veure, si em deixen triar, doncs d'entrada, millor gran que petit, no?
1: Home,
0: que
1: sí.
0: Sempre
1: sí.
0: És millor... La mida importa o no?
1: No sé, en el cas d'Alemanya va importar.
0: En el cas d'Alemanya, gros o Klein?
1: O Klein. Clar, el problema del gros, de la Großdeutschland...
0: És que clar, si és molt gros...
1: És massa gros.
0: Fa mal, a vegades.
1: Pregunta-li a Europa del segle XIX si li va fer mal o no.
0: I va fer mal.
1: Va fer mal inclús petita. O sigui que... Imagina't si hagués estat gros al segle XX,
0: Carai, carai.
1: Què hagués passat al segle... Bueno, en fi... El problema de la Gran Alemanya és irresoluble, ¿vale? Perquè tenim el problema que l'imperi austríac és un imperi que és multinacional, plurinacional, és a dir, que tenia milions de ciutadans que no eren alemanys, hongaresos, txecs, croates, romanesos, italians, i Àustria no volia entrar en cap Alemanya si havia d'abandonar els seus territoris no germanòfons. Al final, l'Assemblea va optar per la solució de la petita Alemanya, no? Una Alemanya sense Àustria, liderada per Prússia. Això, 1848, I el 28 de març del 1849, l'Assemblea Nacional aprova una Constitució i ofereix la corona imperial a Frederic Guillem IV de Prússia. Frederic Guillem IV podria haver dit, d'acord, doneu-me la corona imperial, però aquí el rei de Prússia rebutja la corona. I diu, en una frase que ha quedat gravada a la història, no és exactament així, però ve a dir que no acceptaria una corona recollida del fang i oferta pels liberals, sinó que la corona imperial havia de venir dels prínceps. I això és molt interessant perquè serà un debat que apareixerà més tard quan s'unifiqui Alemanya. Clar, sense el rei de Prússia, el projecte s'esfondra i l'assemblea és dissolta a finals del 1849 sense haver creat res. Però el fracàs porta un aprenentatge i havia quedat molt clar quin era el camí. I és que la solució de la petita Alemanya, una Alemanya sense Àustria, liderada per Prússia, s'havia imposat en el debat. I Bismarck és la realitat que faria, que portaria, que duria a terme, no?, 12 anys després.
2: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
3: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: música que li agrada al nostre tècnic, ara ja pots parlar, Adrià, perquè ja ho has fet en un programa. Ja ha passat això, la gent ja coneix la teva veu.
1: Diu que li fa mal la gola.
0: Mira, només et faré una pregunta de sí o no, i només has de dir sí o no, val? Vinga, t'agrada la música que està sonant?
2: Sí.
0: Veus? Molt bé! Ha tornat a parlar.
1: Molt bé. Sí, senyor, sí, senyor. Ara ja està, el gel està trencat, la porta està oberta.
0: Exacte, el gel està trencat. La gent que vingueu el dia 26 de juny a les 7 de la tarda al Museu d'Història de Catalunya davant del tendal de Jaume I el Conqueridor, no trobareu encara a Jaume I el Conqueridor, perquè aquest senyor ja fa molt temps que no viu, però trobareu un altre conqueridor.
1: Quin conqueridor?
0: Un conqueridor de cos de dones, que és el nostre tècnic Adrià Tirador Pla. El tindreu allà... per qui el vulgui conèixer, amb un somriure meravellós per atendre-us aquell dia. Per tant, com us dic, no tindrem a Jaume I el Conqueridor, però tindrem un altre Conqueridor,
1: És molt millor,
0: és un altre al·licient per venir-nos a veure aquell dia. Si no us interessa Jaume I, tenim el nostre tècnic
1: Adrià I.
0: Molt bé. I això era per parlar de la música que ha sonat aquest tema ja hem posat més d'una vegada.
1: Aquest tema concretament no, Sabaton
0: aquest grup,
1: sí. El grup Sabaton sempre va bé de tant en tant. Dir, però, que es diu Bismarck, però no va sobre Otto von Bismarck, sinó que va sobre l'acuirassat Bismarck. Però bueno, com que anem a parlar d'en Bismarck, doncs d'aquí, què millor, no?, que posar una cançó que té que porta el seu nom.
0: Qui era en Botof, en Otto, en Boto?
1: Botox, en Botox von
0: Bismarck. En Otto von Bismarck.
1: A veure... És una persona que es mereix un programa, diversos programes, que potser en algun futur llunyà farem, potser. Però Otto Eduard Leopold von Bismarck Schönhausen, que va viure entre 1815 i 1898, era un Junker, sí? Un noble terratinent prussià de la vella escola. Conservador, monàrquic, antiparlamentari i prussià fins al moll de l'os. Si juguem amb estereotips, en aquest cas ell els compleix tots. A la seva joventut havia estat un estudiant bastant escandalós a Göttingen i havia acumulat deutes de joc, havia estat protagonista de batalles i havia participat en duels. És a dir, que ningú hauria apostat per ell com a estadista i molt menys com a unificador d'Alemanya. Bismarck va representar Prússia a la dieta de la Confederació Germànica a Frankfurt, on va aprendre a odiar Àustria en persona, si la rivalitat aquesta un altre cop, també a Sant Petersburg i també a París. A cada destí, ell va aprendre a llegir els interessos dels diferents estats com ningú, i veurem que serà una cosa que utilitzarà moltíssim al llarg del seu, bueno, el seu govern, no? El seu, bueno, sí, mentre és primer ministre, ja veurem. El 1862, el rei prussià Guillem I, aquest serà el nostre Guillem, sí, el que unificarà, sota qui s'unificarà Alemanya, estava en una crisi constitucional bastant greu. El Landtag prussià, que seria més o menys on es representen els diferents territoris de Prússia, entre moltíssimes cometes, es negava a aprovar el pressupost militar que volia el rei, bloquejant la modernització de l'exèrcit, que serà un element clau per la unificació. Guillem I crida Bismarck com a últim recurs i el nomena ministre president el 23 de setembre d'aquell mateix any. Fixeu-vos, Bismarck arriba per resoldre un problema de pressupost i acaba, no?, definint tot el que serà el mapa d'Europa.
0: Val la pena que ens aturem en un dels discursos d'en Bismarck?
1: Molt poquet, molt breument. Jo penso que és val la pena parlar del discurs que és conegut com el discurs de ferro i sang. És un discurs que es pot trobar per internet sencer, òbviament escrit, i és que el 30 de setembre del 1862, tot just 7 dies després del seu nomenament, Bismarck va comparèixer davant la comissió del pressupost del Landtag i, en el mig del debat del pressupost militar, Bismarck aprofita l'ocasió per deixar clar quin era el seu programa, no? Diu: les grans qüestions del temps no es resolen amb discursos ni amb resolucions de majories. Aquest va ser el gran error del 1848 i del 1849, sinó amb el ferro i la sang. Blut und Eisen. El discurs escandalitza els liberals prussians, però Bismarck no estava fent retòrica, perquè amb aquest discurs estava avançant i descrivint exactament el que faria en els propers anys per unificar tots els pobles alemanys. I aquí cal entendre que Bismarck no és un militarista irracional que està fent un discurs allà traient-se els genitals allà i dient sang i ferro, no sé què. Vull dir, ell és un polític fred que sap calcular molt bé quines seran les reaccions dels seus enemics. Fixeu-vos el que us he dit abans, que sap llegir molt bé quins són els interessos dels diferents estats. I a més també sap la quantitat de força que cal aplicar en cada moment, no una mena, a mi m'agrada dir-ho, és una tonteria, però dir-li el cirurgià, no? de la diplomàcia una mica. I aquest és un altre element a tenir en compte. Ell és un geni, sí, és un geni de la diplomàcia. Al final, si tenim temps, ja valorarem una miqueta el personatge a nivell històric, perquè és un tio que genera certa fascinació. Bueno, és un tio molt interessant, però alhora també una mica monstruït en alguns altres aspectes. A classe, nosaltres que som professors d'història del món contemporani, quan parlem de Bismarck, diem que és, entre moltes cometes, l'inventor, no?, de la realpolitik, no?, aquesta manera de fer política
0: des del pragmatisme.
1: Des del pragmatisme total, no? O sigui, la moral, l'ètica i les ideologies ens les suden absolutament. Jo tinc un objectiu, vaig a per aquest i ja està, no? Últimament també està molt de moda la realpolitik en certs aspectes. De fet, bueno, és igual, no entrarem, però bueno, diem que és l'inventor, no?, una miqueta.
0: I aquest senyor que estàs escrivint a la perfecció tenia aliats o s'ho feia tot sol?
1: S'ho feia tot sol. Òbviament tenia aliats, si es va saber rodejar bé. Nosaltres avui parlarem d'un altre personatge que ja es mereix uns altres programes ell sol, que és Helmut von Moltke el Vell, 1800-1891. És un dels grans noms de la història militar europea, perquè des del 1857 és cap de l'estat major prussià i va dedicar tota una dècada a transformar l'exèrcit en una màquina de guerra extraordinàriament eficient. Vale? Molt resumidament, sí? Tres elements de la seva reforma. Primer de tot, el ferrocarril com a instrument militar. Sí, quan vam parlar de la batalla de Tannenberg, no recordo quin programa, vam dir que la clau d'aquella batalla va ser el ferrocarril. I això ja ve de molt, de mitjans...
0: Ve de molt abans, no?
1: Era això? Molt abans. De mitjans del segle XIX. Moltke el que fa és estudiar com les línies ferroviàries permetien mobilitzar i concentrar les tropes amb una rapidesa inèdita, cosa que serà decisiu en futures batalles com la de Königgrätz o la de Sedan, sí, que són grans desfetes dels austríacs i dels francesos, respectivament. Segon, un altre element que també serà important per la batalla de Tannenberg i per les batalles de la Primera Guerra Mundial, que és el telègraf per coordinar les operacions a distància. I finalment, com a tercer element, serà l'arma, sí, el fusell d'agulla, el Dreyse.
0: I per què és important aquest fusell?
1: Doncs, m'estava quedant un guió molt llarg i he decidit agafar això i convertir-ho en un programa especial per a les mecenes.
0: Ostres!
1: Per tant, no parlarem d'aquest fusell avui, potser fem alguna petita menció, però si voleu saber més coses...
0: Si ho havies fet algun dia, això de parar el programa i dir aquesta part per mecenes...
1: Potser sí, ara
0: potser
1: no
0: sí,
1: recordo.
0: Ara no recordo jo tampoc. Pues, bueno, si us heu quedat amb les ganes d'això...
1: Us podeu fer mecenes.
0: Us feu Patreon o mecenes, de les diferents maneres que teniu per fer-ho, i Patreon escolteu el... Com has dit, el fusell aquest?
1: Dreyse.
0: Només per la pronunciació del nostre estimat Albert Abril val la pena que pagueu.
1: Sí, això mateix.
0: Molt bé. Tornem al nostre relat, per la gent pobra, que sou la resta de...
1: Ara es desapuntaran tots.
0: Per la gent de carrer, que esteu al nivell zero del treball.
1: Que us estimem moltíssim.
0: Gràcies. Tornem al nostre relat, ja que pot escoltar tothom. Tenim a Bismarck al braç polític i a Moltke al militar. Quina era la situació diplomàtica d'Europa en aquell moment?
1: Hem parlat d'Alemanya, hem parlat d'això de la Confederació Germànica, hem parlat una miqueta d'aquests dos protagonistes i ara ens toca parlar una miqueta de com estaven rodejats d'aquesta gent. Més o menys ens hem de plantar el 1860. Bismarck es troba en un escenari complex, però per ell manejable. França, sota Napoleó III, era la gran potència amb més interès a evitar un veí alemany poderós. Però Napoleó estava bastant distret amb les seves ambicions italianes i també colonials. Rússia era molt conservadora i molt amiga de Prússia, perquè el 1863 hi ha un aixecament a Polònia i Bismarck envia ajuda al tsar de Prússia per aixafar aquest aixecament i llavors tenen una gran amistat i una política de no intervenció si s'han de perjudicar mútuament, eh? I per altra banda, Anglaterra segueix la seva política tradicional de no intervenció en el continent. Si estem en un moviment en què l'imperi britànic està fent de les seves, bueno, per tot el món. Clar, quin és l'obstacle, llavors? França distreta. Rússia no intervindrà a Anglaterra i està fent les seves cosetes. L'obstacle és Àustria, l'única potència que podia frustrar la solució de la petita Alemanya i que tenia aliats al sud d'Alemanya. Llavors, Bismarck tenia molt clar que en algun moment hauria d'enfrontar-se a Àustria, però a poc, sí? Perquè Bismarck és molt de paciència i preparació.
0: El cirurgià, aviam, quins són els seus plans?
1: A veure, la unificació alemanya es du a terme, sempre que l'expliquem, és a través de tres guerres quirúrgiques. Les tres guerres d'unificació o bismarckianes, si voleu. Primer de tot, la guerra contra Dinamarca, 1864. Segon, una guerra contra Àustria, 1866. I, finalment, una guerra contra França, 1870-1871.
0: Som-hi, doncs, la primera de les guerres bismarckianes va ser la guerra dels ducats contra Dinamarca, el 1864. Com encaixa en la seva estratègia?
1: Jo sempre que es parla d'això, perquè ja en vam parlar al programa 317...
0: 317!
1: Això és de fa molt
0: temps. Carai!
1: Sí.
0: Fa temps, eh?
1: Recomano una sèrie que es diu 1864, que és una sèrie danesa que és espectacular. O sigui, és molt bona. I que va precisament d'això, res, crec que són 6 o 7 capítols. Preciosa.
0: On està per veure-la? Me l'has recomanat dos o tres vegades.
1: Potser Filmin.
0: Acostumo a fer cas, les recomanacions, Filmin.
1: Filmin.
0: Per això no l'he vist.
1: Ah, puc passar, si vols, i parlem una miqueta.
0: Home, no. Ja pagaré jo Filmin, eh?
1: Ah, vale, ja pagaràs. Era un cas, o sigui, la guerra dels ducats era un cas perfecte de l'enginyeria política de Bismarck. Llavors, teníem el cas dels ducats de Schleswig i Holstein, que eren uns territoris amb majoria de població alemanya, però que estaven sota sobirania danesa. Era una situació bastant estranya, però que ja vam desenvolupar en aquest programa, el 317. Feia dècades que la sobirania política d'aquests dos ducats era molt tensa. Autonomia, Dinamarca o Confederació Germànica, no? Hi havia una miqueta aquest triangle, aquest debat. El 1863, el rei danès Christian IX incorpora Schleswig a la corona danesa, cosa que viola els acords internacionals vigents. I Bismarck aquí diu, ara és la meva. Té un casus belli, vale? Per tant es pot vendre com una guerra defensiva i nacional, perquè acaba d'incorporar uns territoris de parla germànica. És un enemic petit, Dinamarca és un enemic petitó, que si l'ataco no provocarà intervencions de grans potències, i a més se li presenta una possibilitat d'actuar conjuntament amb Àustria, sí, que serà la seva futura víctima en una mena de precedent de col·laboració que ja veureu perquè serà important.
0: Doncs no deixem de tornar a recomanar aquest programa 317, però com va anar aquesta guerra?
1: A veure, Moltke dirigeix la campanya, òbviament, i a la batalla de Divol, l'any, a l'abril de 1864, va ser decisiva. Aixafen els danesos per molts motius, d'acord? Entre ells el fusell, el Geissa, i l'artilleria Krupp, però bueno, que ja en parlarem. El tractat de Viena el 30 d'octubre de 1864, Dinamarca cedeix Schleswig i Holstein i Lauenburg, a Prússia i també a Àustria. Dinamarca perd aproximadament un terç del seu territori i de la seva població, un terç, eh? O sigui, és molt bèstia el que passa allà i crec que no en són gaire conscients. Clar, per Prússia és el primer pas demostrat que l'exèrcit modernitzat de Moltke funciona. Bismarck també crea un pretext ideal per al propi moviment, una gestió conjunta dels ducats, no? Aquests, el Schleswig i Holstein, que serien a la part més a prop, a la part més sud de la península de Jutlàndia, aquesta gestió conjunta d'aquests dos ducats entre Prússia i Àustria, que Bismarck sabia perfectament que la gestió conjunta seria impossible per disseny. I això veurem que serà la clau que utilitzarà Bismarck per més tard fer la guerra contra Àustria.
0: Doncs primera guerra d'unificació superada. Quin serà el pas següent?
1: Doncs ja ho hem dit, el següent pas és la guerra contra Àustria, 1866. Bismarck la prepara amb la fredor que el caracteritza. Entre 1865 i 1866, ell va treballant en tres fronts simultanis, a nivell diplomàtic, tot això, política diplomàtica. Primer de tot, el que fa és aïllar Àustria diplomàticament. França. Bismarck convenç a Napoleó III que sortiria beneficiat d'un conflicte prusso-austríac. És a dir, li diu, escolta, Napoleó III, que si jo me'n vaig a la guerra contra Àustria, qui sortirà guanyant d'aquí seràs tu. i Napoleó III s'ho creu. A més, se'ns explica que en cap moment li fa cap promesa concreta, o sigui que tot amb al·legats, no, coses abstractes, no pensa que Àustria sortirà debilitada, per tant, tu tindràs més possibilitats contra aquest gran enemic de l'est, no? Bueno, que Bismarck el convenç de que França sortiria beneficiada si Prússia i Àustria s'enfronten. Primer de tot, França, ok. Rússia. Amb Rússia ja hi compta. Prússia ja hi compta pel que hem comentat abans de l'aixecament polonès, com que els prussians ajuden els russos a suprimir els polonesos, li deuen un favor, per tant, no intervindran a la guerra contra Àustria. Finalment, Anglaterra, Bismarck s'assegura que continuarà fidel en el seu no intervencionisme. Per tant, en principi, Àustria aïllada diplomàticament. Primer pas. Segon pas. Busca't un aliat. I Bismarck busca un aliat que li serà molt útil, que és el recent Regne d'Itàlia. Si esclata la guerra, perquè pensem que Itàlia en aquest moment també feia res que s'havia acabat d'unificar i de fet encara no tenia tots els territoris italians, que de fet els aconseguirà després d'aquesta guerra, que ja en parlarem. Bismarck es busca un aliat al sud d'Àustria. Si esclata la guerra, Itàlia atacarà Àustria pel sud i Prússia atacarà Àustria pel nord. Àustria haurà de lluitar en dos fronts i els italians se'ls hi promet que adquiriran els territoris del Vèneto, sí, de l'actual Venècia, que aquests territoris en aquell moment eren de parla italiana, és a dir, la població era italiana, però formaven part de l'imperi austríac. I finalment, tercer pas de Bismarck, un cop ja té Àustria aïllada, té un aliat al sud d'Àustria, doncs ara el que fa és crear unes disputes per la gestió dels dos ducats, de Schleswig i Holstein. Llavors, quan Àustria convoca els estats de Holstein, que Àustria administrava, per discutir-ne el futur sense consultar Prússia, Bismarck ho presenta com una violació dels acords i, per tant, Prússia el que fa és declarar dissolta la Confederació Germànica. Va, això és important, Des del 1815 que existia la Confederació Germànica i en aquest moment Prússia la declara dissolta i envaeix Holstein. Després de tot això, Àustria i els seus aliats del sud declaren la guerra el 14 de juny de 1866 i en aquest cas, fixeu-vos que el que ha aconseguit Prússia és que sigui Àustria qui declara la guerra, sí? Prússia envaeix Holstein perquè creu que Àustria l'està administrant malament i llavors Àustria declara la guerra a Prússia i això serà importantíssim perquè Prússia és una víctima. Va, és una guerra defensiva i Bismarck no ha declarat aquesta guerra, per tant...
0: Molt bé, el 14 de juny de 1866 és quan va començar aquesta guerra austro-prussiana, però que va ser extremadament curta. Com va ser? Com va anar la campanya?
1: 7 setmanes. O sigui, és una cosa que dura des del 14 de juny al 26 de juliol de 1866. Moltke desplega 3 exèrcits per 3 rutes convergents cap a Bohèmia. Àustria i els seus aliats, Saxònia, Hannover, Hessen, no tenien la logística per respondre a la velocitat prussiana. Penseu el que dèiem del ferrocarril, que en aquest cas va ser super decisiu.

0: massacre absolut, eh? 44.000 entre morts i ferits, en aquest cas, i això només en una sola jornada.
1: I van saber capitalitzar la victòria els prussians?
0: Jo penso que molt, i a més, és molt interessant perquè els generals de Bismarck i el propi Guillem I, aprofitant aquesta grandíssima victòria contra Àustria, volen marxar sobre Viena i exigir unes condicions molt més humiliants. Llavors, aquí Bismarck també fa una jugada molt, molt interessant, i el que fa és dir, no podem anar a Àustria a exigir condicions humiliants. I a més, si ho tirem endavant, jo dimiteixo, a mi no m'hi trobareu. Perquè sabia que una Àustria humiliada seria un enemic permanent. En canvi, una Àustria tractada amb respecte podia ser en el futur un soci. Sí, un soci, com veurem, 40 anys després de la Primera Guerra Mundial. La Pau de Praga del 23 d'agost de 1866 no exigia ni un territori austríac per Prússia. Simplement s'expulsava a Àustria dels afers alemanys, vale? I reconeixia, en aquest cas, el lideratge prussià en el procés d'unificació. Sí que és cert que Àustria va perdre alguns territoris a favor d'Itàlia, els territoris de venecians, però el resultat és el següent. La Confederació Germànica desapareix, Prússia crea una nova confederació anomenada la Confederació Germànica del Nord, que agrupa tots els estats del nord del riu Main, Hannover, Hessen, Nassau i la lliure ciutat de Frankfurt queden anexionades directament a Prússia, que havien estat estats petits que s'havien aliat a Àustria. Clar, Bismarck diu, no, aquests estats sí que me'ls quedo, però Àustria la deixo tranquil·la. I els estats del sud que faltaven, Baviera, Württemberg, Baden, van signar tractats d'aliances secrets amb Prússia. Llavors, en aquell moment, la bandera de la Confederació Germànica, aquella bandera que havia sorgit el 1848, la que avui coneixem com la bandera alemanya de les línies horitzontals negre, vermell i daurat, deixa d'onejar i comença a alçar-se la bandera de la Confederació Germànica del Nord, que és la de les tres franges horitzontals també, però en aquest cop una negra, una blanca i una vermella, que és una bandera d'inspiració prussiana, i és la bandera que també s'inspirarà al Tercer Reich posteriorment quan creï la seva bandera vermella, blanca, amb l'esvàstica al centre.
2: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
3: Una coproducció de Ràdio Castellà i la Xarxa de Comunicació Local.

0: carai, recta final del Portes de Troia d'avui, dedicat a conèixer els detalls d'aquesta unificació d'Alemanya. Encara estem, ara estem entrant ja en la part final d'aquest programa, perquè realment la cosa es posa més, més complicada, perquè ens queda, de fet, encara la última guerra d'unificació, aquest cop contra França. I com s'arriba a aquest conflicte?
1: Clar, Bismarck sabia que per acabar la, la unificació havia d'acabar d'incorporar els estats del sud, sí, aquests que havien quedat fora de la Confederació Germànica, perdó, de la Confederació Germànica del Nord, però que eren aliats en secret de Prússia. L'únic que necessitava aquí Bismarck era un enemic comú, un enemic extern per tancar files. I l'enemic perfecte, com o no, és França, que a més ostentava Alsàcia i Lorena, que eren dos territoris de majoria de població germànica, de població alemanya, que havien format part històricament del Sacre Imperi Romano-Germànic. Però per no remoure altres potències, perquè no intervinguessin altres potències, havia de ser França un altre cop qui declarés la guerra. És a dir, Prússia un altre cop havia de semblar una víctima. I llavors el pretext arriba al 1870. I aquí entra Espanya pel camí, que això també és molt interessant. Hi ha una disputa dinàstica al tron d'Espanya, perquè després de la Gloriosa, després de la Revolució del 1868, el tron espanyol queda buit i s'havia ofert a Leopold de Hohenzollern-Sigmaringen, un parent llunyà del rei Guillem de Prússia. Sí, quan parlem de Guillem de Prússia és de la dinastia Hohenzollern, eh? Això no ens n'oblidem.

0: Acabarà, com bé sabeu, acabarà el tron a Amadeu de Savoia.
1: Li ofereixen a tothom, a Isabel II fuig, que m'has ajudeu-me.
0: I aquell tio, vinga.
1: I aleshores van oferir-li a tothom i agafant una dinastia del Savoia, el pobre que venia de la mà de Prim, abans d'arribar a Prim el maten.
0: És veritat.
1: I aleshores ja ve aquí, el pobre estava nudíssim, i pobre, la Amadeu de Savoia...
0: Va fer el que va poder.
1: Va venir aquí, va veure el percal i va dir, mora meva.
0: Me'n vaig.
1: Carai, bueno, però no és el tema aquest.
0: No, però si més no és interessant no veure com es creu tot plegat. Clar, la candidatura aquesta d'aquest possible monarca espanyol de la dinastia dels Hohenzollern inicialment estava recolzada per Berlín, i això, clar, va alarmar París, perquè tenia un Hohenzollern al tron d'Espanya, semblava encerclar França, i això a França li portava flaixos del Vietnam, no?, de quan els Habsburg, a l'edat moderna, els tenien rodejats per tots els costats.
1: Doncs tiraran endavant la candidatura d'aquest Hohenzollern?
0: Com bé sabem, no. Sí, no es tira endavant. Prússia tira enrere la candidatura o el seu suport, però França, bastant envalentonada i bastant mal assessorada, exigeix garanties del futur. I el 13 de juliol de 1870, l'ambaixador francès aborda el rei Guillem I a la ciutat de Bad Ems. I li demana que prometi que cap Hohenzollern optaria mai pel tron espanyol. Guillem I, amb tota l'educació del món, declina formalment la petició i, òbviament, al cap d'uns segons, truca al papa i li diu a Bismarck, bueno, li envia un telegrama a Bismarck i li diu, escolta, que m'ha passat això amb l'ambaixador francès, que està molt desagradable. I aquest telegrama és importantíssim, de fet es diu el telegrama d'Ems, que també es pot trobar sencer per internet. Quan Bismarck rep el telegrama explicant-li això, ell el que fa és reescriure'l i el filtra als diaris. Ell no s'inventa res, el contingut és el mateix, però sí que el que fa és amanir-lo una miqueta de tal manera que el to sembla molt més brusc, sí? Com si el rei prussià hagués rebutjat l'ambaixador francès de molt males maneres. França això ho viu com una humiliació nacional, i el 19 de juliol del 1870, Napoleó III declara la guerra a Prússia. 6 dies després de la trobada entre l'ambaixador i el monarca prussià. Exactament el que Bismarck volia.
1: I amb quina força entra França a la guerra i com va la campanya?
0: Molt malament, des del primer dia, perquè l'exèrcit francès no estava preparat per la mobilització. Va ser bastant caòtic. Els prussians es portaven preparant durant dècades per a aquesta guerra. Però què passa? Que quan França declara la guerra a Prússia, els aliats secrets de Prússia, que eren els estats del sud, s'uneixen a Prússia per defensar-se. I és la primera vegada que els estats alemanys combaten tots junts. Un mes i mig després d'iniciar la guerra, hi ha la batalla de Sedan, que és una grandíssima derrota contra els francesos. No donarem gaire els detalls, simplement tenint en compte que París és assetjada durant 130 dies i finalment el 28 de gener del 1871 es firma la capital capitula. Vale? D'aquí sorgeix tot el tema de la Comuna de París, que també en vam parlar en el programa 363, vale? Que és un tema superinteressant, però que, bueno, que és una gran victòria per a Alemanya, però per la resta d'Europa i per la història del segle XX també és l'inici, entre cometes, d'una tragèdia. Eh? Ja ho anirem veient.
1: I arribem a la imatge més simbòlica de tot el programa, la proclamació imperial al Saló dels Miralls de Versalles.
0: Clar, mentre París encara està resistint i els prussians estan rodejant la ciutat, el 18 de gener de 1871, al Saló dels Miralls de Versalles, passa una cosa molt important, però és doblement simbòlica. Primer de tot, perquè el 18 de gener no és una data casual, i és que el 1701, aquell mateix dia, es proclama el primer rei de Prússia, el rei Frederic Hohenzollern I. A més, Bismarck escull el Saló dels Miralls de Versalles perquè és una sala que havia construït Lluís XIV per humiliar, no, sobretot els seus enemics germànics. És una sala que sabeu que al llarg de la història es va utilitzant per firmar diferents tractats i per humiliar un costat i l'altre constantment. La sala en aquell moment està plena de delegacions militars, prínceps alemanys. Bismarck llegeix la proclamació. El gran duc de Baden, Frederic I, alça la copa i crida: visca sa majestat imperial i reial, el Kaiser Guillem. I tothom brinda i tothom està molt content, menys el propi Kaiser Guillem. Per què? Doncs perquè ell no veia gaire clar això de ser el Kaiser alemany o el Kaiser dels alemanys. hagués agradat ser rei d'Alemanya, no? Perdó, rei dels alemanys, com si fos rei d'altres reis, no del poble alemany, perquè Kaiser alemany, la idea de l'emperador queda com supeditada a la idea de la nació, a la idea del poble, i ell volia ser rei per dret diví, no rei perquè el poble li diu que sigui rei, una mica relacionat amb el que va passar el 1848, perquè es va declinar la corona imperial en aquell moment. I per això, quan es alça la copa, es diu Kaiser Guillem, no Kaiser dels alemanys, ni Kaiser alemany, sinó Kaiser Guillem. Però ell no estava gaire content. De fet, es diu que quan va acabar tot això, el Kaiser Guillem no li va dirigir cap mirada a Bismarck quan van sortir de la celebració.
1: I quina és l'Alemanya que neix el 1871, ja quan ens queden 5 minuts per acabar el programa?
0: Neix el Segon Reich, una federació de 25 estats, 4 regnes, 18 ducats i principats i 3 ciutats lliures, presidida pel Kaiser Prussià. 41 milions d'habitants, un macroestat entre Rússia, Àustria i França. Cada estat continua conservant les seves institucions i el 60% de la població és prussiana. Va? Això serà molt important perquè Prússia sempre tindrà un gran pes, sobretot. Es redacta una constitució el 1871, es crea el Reichstag, escollit per sufragi universal masculí directe, cosa que és molt avançada per aquell moment d'Europa, però el canceller, que en aquest cas el canceller serà Bismarck, respon directament davant de l'emperador, no davant del Parlament. Per tant, el poder executiu continua concentrat en la família imperial i en aquest cas en el canceller.
1: Uh-huh. Quines van ser les conseqüències de la creació d'aquesta nova Alemanya per a Europa, Albert?
0: A veure, conseqüències immenses, perquè si ho heu anat veient, s'ha creat un macroestat al mig d'Europa sense cap mena de guerra de coalició. És a dir, Napoleó, que era el seu imperi, però s'ha d'enfrontar a no sé quantíssimes coalicions. Indústria, xarxa ferroviària, una demografia brutal, vale? I això anirà creixent i anirà creixent, i de cop s'ha creat una superpotència al centre d'Europa, i això portarà, perquè molts historiadors defensen que la Primera Guerra Mundial és una guerra de coalició contra l'Alemanya imperial, perquè tenim un gegant al mig d'Europa que en qualsevol moment pot fer qualsevol cosa, doncs l'hem de trossejar una miqueta, no? Allò que et passa quan t'expandeixes molt ràpid.
1: Què passa amb França i Àustria?
0: Clar, per a França la humiliació és superprofunda i duradora, vale? Les regions d'Alsàcia i Lorena cap a Alemanya, i és un ressentiment que, com bé sabeu, s'allarga fins al 1914, que explotarà la Primera Guerra Mundial. A més, han de pagar unes indemnitzacions brutals, tindran tropes prussianes envaint territoris francesos fins al moment, fins que paguin tots els diners, etc. I per Àustria, expulsada el 1866, el que fa és orientar els seus interessos també cap als Balcans. Crea el compromís d'Austro-Hongarès, neix l'imperi austro-hongarès, i aquest gegant multinacional s'inclinarà cap als Balcans, cosa que també ens portarà cap a les crisis prèvies de la Primera Guerra Mundial. Veiem, no?, com la primera, o sigui, com la unificació alemanya ens està portant cap a la Primera Guerra Mundial.
1: I ara m'ho estava pensant, que el francès Josep s'ho menja tot, eh? És un dels mandataris que més anys està al càrrec, que sí, sí, és sí, el de Sissi. Sí. I és
0: al·lucinant, clar. És veritat, sí, clar.
1: O sigui, que per cert, molt bona sèrie també, la d'Assassin Paradriu,
0: no
1: a Netflix,
0: aquesta.
1: Dos temporades.
0: Recomanada, eh?
1: Acabem. Bismarck va governar el Reich durant també dues dècades, per anar tancant. Com cau Bismarck i quin llegat deixa la història?
0: A veure, durant els últims anys de poder, durant els últims 18 anys, Bismarck es converteix en l'àrbitre d'Europa. Sabia que el nou Reich feia molta por, així que el que va fer va ser teixir una complexa xarxa d'aliances per evitar el seu gran malson, que és estar aïllat entre França i Rússia. Però tot això se'n va en orris el 1888, quan puja al tron un jove i impulsiu Kaiser Guillem II, amb un ego enorme, que no fa cas al seu gran conseller, que seria Bismarck, i el 1890 força la dimissió de Bismarck. Destitueix tota la xarxa d'aliances que havia fet Bismarck, es separa de Rússia, Rússia i França s'alien, no? Un escenari que sabem que portarà un altre cop cap a la Primera Guerra Mundial. I aquí neix el debat, no? Bismarck va ser un geni, Bismarck va ser un monstre, però el que sí que sabem és que l'Alemanya del 1871 és la mare del 1919, però també és l'àvia de la 1939, i a més, quan Adolf Hitler veu un referent en el passat, sempre refereix a la Confederació Germànica del Nord. De fet, com hem dit abans, només cal veure-ho en la seva bandera.
1: Doncs no tenim temps per més, Albert Abril, moltíssimes gràcies per aquesta càtedra de la unificació alemanya.
0: Moltes gràcies a tu,
1: digna Sergio. Per escoltar els profes de nostres companys, que sempre ens volem recordar d'ells, i més en aquests temps de lluita i compromís del col·lectiu docent.
0: Sí, els ajudem i els recordem la unificació alemanya.
1: Exacte.
0: Exacte.
1: Gràcies, Adrià Tirado, què vols dir?
0: 26 de juny.
1: 26 de juny, no us ho perdeu, eh? Ja esteu afanyant-vos. Adrià Tirado, el trobareu allà com a bon conqueridor. Moltíssimes gràcies.
0: Amb uns braços, oh, d'en Marc Ribas.
1: Qui us parla, Sergio Rodríguez. Us esperem la pròxima setmana amb un nou episodi de Les Portes de Troia.
2: A Les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
3: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

creek. And out of the car, I thought it was all a dream.

to him. I walked in him. I left from him to him.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Temperatures de fins a 40 graus en la primera onada de calor d'aquest estiu. El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís de perill a partir de diumenge que afectarà especialment les comarques de Ponent i l'Ebre. A les nits, els termòmetres no baixaran dels 20 graus i podran superar els 25 en alguns punts del litoral i prelitoral. Protecció Civil recomana extremar les precaucions, especialment la nit de Sant Joan. Imma Soler n'és la subdirectora.
2: Evitar aquesta situació de calor, evitar estar sota el sol, evitar els esforços en moments de l'hora del dia en què aquest sol ens pugui afectar més, sobretot hidratar-se bé, mirar d'estar en alguna zona climatitzada alguna hora del dia per poder recuperar una mica doncs, el nostre cos, no? Que no afecti tant per aquesta calor.
0: Tot plegat en un cap de setmana de molta mobilitat pel final de curs i la proximitat amb la Revetlla. Més de 610.000 vehicles han de començar a sortir avui de l'àrea metropolitana. La P7 i les carreteres cap a la costa seran les més complicades. És divendres 19 de juny de 2026 i tenim més titulars. Últim dia de classe, escoles i instituts abans de les vacances d'estiu.
2: Evitar aquesta situació de calor, evitar...
3: Ens sento molt bé, moltes ganes d'acabar, però trist el moment, perquè ens anem a l'institut.
4: Avui és l'últim dia que ens estarem tancats aquí dins.
5: Ja no ens veurem tant.
6: Però també perquè avui fem jocs així d'aigua.
7: Estic molt content perquè acabem el col·le, però avui ens ho passarem bé perquè mullarem els mestres.
0: Un curs marcat per les vagues i protestes de mestres i professors per reclamar millores al sistema educatiu.
8: Els sindicats majoritaris amenacen a reprendre les mobilitzacions després de les vacances si no hi ha cap avenç.
0: Vall d'Hebron fa la primera cirurgia pediàtrica d'Europa amb un robot que opera a través d'una sola incisió.
8: L'eina redueix el dolor i l'estada a l'hospital permetrà fer més de 300 operacions l'any.
0: Els Estats Units i l'Iran aturen les converses de pau.
8: Un nou atac d'Israel ha provocat 15 morts al Líban i intensifica encara més el pols del govern de Netanyahu amb la Casa Blanca pel final de les hostilitats.
0: En cultura, el MACBA porta la seva col·lecció a una trentena de localitats d'arreu de Catalunya.
8: El projecte Un Museu Fora del Museu porta còpies de fotografies i vídeos d'artistes tan rellevants com Fina Miralles o Francesc Abad a llocs tan poc usuals com un tanatori, una perruqueria o parades d'autobús.
0: En esports, el Barça de bàsquet va guanyar el primer partit de la final de la Lliga. Jordi Cochran.
9: Els blaugranes van superar el València a la pròrroga per 112-113, liderats per un espectacular Will Clyburn. I en futbol sala, el Barça va sumar el segon punt de la final amb la golejada contra el Pozo Murcia per 6-1.
0: Previsió del temps per les hores immediates. Luis Mi Pérez, bon dia.
10: Bon dia, som arribats al divendres i també ha arribat el polsim en suspensió. El cel es veu una miqueta més tèrbol a hores d'ara, no tan blau. Hi ha un ambient, un palet d'arròs també, especialment a les comarques del Pirineu, i per tant aquesta mala visibilitat que denota també que l'aire està arribant des del sud, i si ve del sud, ve el Sàhara i ve també amb temperatura elevada. De fet, a hores d'ara està pujant una mica més aquesta temperatura, aquesta calor està sent més intensa que no pas ahir a aquesta hora, i aquesta tarda estarem parlant d'alguns valors propers als 37-38 graus que s'arribaran a assolir a les comarques de la terra ferma. També allà, al sud de Lleida, anirà fent més vent i arran de mar molta xafogor, però en general una tarda tranquil·la, sense tempestes. Aquesta matinada, demà al matí, alguna gotellada a les comarques interiors, també les de Tarragona, gotellades de fang, i demà un xic més de calor que avui, però no tindrà res a veure amb la calorada XXL que hi haurà el diumenge. Més de 40 graus en alguns racons de la Garrotxa i també del sud de Lleida. N'estem pendents a la xarxa.
0: Al control de so, Ivan López. Us parlem Albert Güell i Sònia Kerr.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Catalunya es prepara per la primera onada de calor amb l'arribada oficial de l'estiu. A partir de diumenge i durant 3 dies es poden superar els 40 graus a les comarques de l'interior, la Plana de Lleida, també a les Terres de l'Ebre i fregant els 38 a la resta del país. Des del govern es demana màxima prudència per evitar incendis, sobretot durant la Revetlla de Sant Joan. Carina Bellbé, bon dia.
11: Bon dia. Màxima alerta per la pujada de temperatures a partir de diumenge i fins dimarts. Els termòmetres superaran els 40 graus a les comarques lleidatanes, les de l'interior i a les Terres de l'Ebre, però s'arribarà fins als 38 graus a la resta del país, amb nits tòrrides de més de 25 graus al litoral i prelitoral. Una calorada que baixarà una mica a partir de Sant Joan, però que es mantindrà forta tot el mes de juny. Una calor, aquesta onada de calor que no s'aturarà durant 3 dies, per això des de Protecció Civil fan aquestes recomanacions a la ciutadania. Ima Soler és la subdirectora d'emergències.
2: Evitar aquesta situació de calor, evitar estar sota el sol, evitar els esforços en moments de l'hora del dia en què aquest sol ens pugui afectar més, sobretot hidratar-se bé, mirar d'estar en alguna zona climatitzada alguna hora del dia per poder recuperar una mica doncs, el nostre cos, no? Que no afecti tant per aquesta calor.
11: Des de Protecció Civil, a més, s'adverteix del còctel explosiu que esdevé aquesta calorada amb la presència de petards i pirotècnia per a la revetlla de Sant Joan. Per tant, màxima alerta també per evitar incendis. Estan prohibides les fogueres i la pirotècnia a menys de 400 metres de les zones boscoses. Ara bé, de moment, no es preveu el tancament de cap parc natural davant d'aquesta primera onada de calor de l'any.
12: Temperatures tòrrides que també mantenen en alerta agents rurals i el cos de bombers. En les darreres hores han arribat a treballar en 9 focs arreu de Catalunya. A la Catalunya central el que més preocupa a hores d'ara és la part sud de les comarques del Bages, el Berguedà i Osona. Ràdio Sallent, Jordi Canals.
13: Sí, tot i les pluges que han caigut durant els últims mesos, especialment a l'hivern, el cap de bombers a la regió d'emergència centre, Santi Lleonart, assegurava que la previsió és complicada per les altes temperatures de les darreres setmanes i la successió d'onades de calor. La principal incògnita que tenen ara els bombers és saber quan la massa forestal deixarà d'actuar com un fre natural davant d'un incendi.
14: Sobretot la part sud ja comencem a tindre dubtes de que pogués aguantar aquests 10 dies. Creiem que a partir de mig baixes a nord, a Berguedà, Osona, doncs sí que creiem que podem aguantar aquests 10 dies, 10-15 dies, una certa normalitat. Hem vist ja que en incendis a la zona de Solsonès Sud, Biosca, doncs aquest comportament de la vegetació verda ja no és capaç de retenir els incendis agrícoles, per tant, són capaços de propagar en zona forestal.
13: Lleonard també alertava de la vulnerabilitat del territori i recordava que 9 de cada 10 incendis són causats conscient o inconscientment per les persones. En aquest sentit, ha dit que cal posar remei a aquesta problemàtica.
12: Doncs tot plegat en un cap de setmana de moltíssima mobilitat. De fet, a aquesta hora ja està activat el dispositiu especial de trànsit per la revetlla de Sant Joan. Es preveu que avui surtin de l'àrea metropolitana uns 610.000 vehicles amb l'AP7 i les vies que connecten amb la costa com les més complicades. Dimarts, el dia de la revetlla, la limitació a 80 km/h en algunes vies i les restriccions de camions a l'AP7 seran les actuacions més destacades d'un dispositiu que preveu una 50ena de controls policials. Carina Bellbé, bon dia de nou.
11: Bon dia. El dispositiu de trànsit es divideix en dues operacions sortida. La primera ha arrencat aquest migdia i fins demà a primera hora de la tarda. Aquí la previsió és establir carrils addicionals en sentit contrari a la P7 nord i sud i a la C32 al Maresme. Des de trànsit demanen evitar sortir entre les 5 i les 7 d'aquesta tarda i també demà entre 12 i 2 del migdia. La segona onada serà dimarts, el dia de la revetlla. Es preveu que surtin de l'àrea metropolitana uns 490.000 vehicles. En aquesta operació sortida estarà restringida de la circulació de camions a la P7 entre Maçanet de la Selva i l'Hospitalet de l'Infant i també es limitarà la velocitat a 80 km/h de 5 a 10 de la nit a la B23 i la P7 fins a Martorell, a la B20 fins a Lella i a la C31 i la C32. Ramon Lamiel és el director del Servei Català de Trànsit.
15: Evitar les hores de més intensitat de vehicles on hi haurà més retencions, que és a les 7 de la tarda hi ha el pic de retencions i a partir de les 8 de la tarda les coses milloren. I el dimarts, que és la nit de la revetlla, evitar, si es pot, les primeres hores de la tarda i a partir de les 8 les coses milloren. D'acord? Per tant, evitar sempre aquests moments de la tarda fins a entrada la tarda. Aquesta seria una mica la recomanació. Però programar-se, mirar quin és l'estat del trànsit.
11: Durant la revetlla hi haurà també un reforç policial de 286 agents amb una 50ena de controls amb les motos, els camions, les drogues i l'alcohol com a principals eixos d'actuació.
1: Notícies en xarxa.
12: Últim dia de classe abans de les vacances d'estiu. Escoles i instituts acomiaden els alumnes després d'un curs marcat per les vagues i les protestes de professors i mestres per reclamar millores al sistema educatiu. Avui, però, els protagonistes són els nens i nenes que diuen adeu a les aules, alguns entre llàgrimes, per haver-se de separar dels companys o perquè tanquen una etapa, en el cas d'infantil, sisè de primària o quart de l'ESO. Els companys de Ràdio Ripoll s'han desplaçat fins a les portes de l'escola Pirineu de Campdevànol per, com sap-ne, l'havien. Ràdio Ripoll,
16: Laura. Aquest divendres 19 de juny està l'últim dia de moltes rutines a l'escola Pirineu. Col·locar la senyalització de regulació de trànsit, l'arribada del bicibús, el petó de comiat dels pares i jugar amb els companys. Un final de curs amb sentiments contraposats, però amb l'alegria comuna d'organitzar jocs d'aigua per remullar el professorat.
3: Em sento molt bé, moltes ganes d'acabar, però trist el moment, perquè ens anem a l'institut.
4: Avui és l'últim dia que ens estarem tancats aquí dins.
5: Ja no ens veurem tant.
6: Però també perquè avui fem jocs així d'aigua.
7: Estic molt content perquè acabem el col·le, però avui ens ho passarem bé perquè mullarem els mestres.
3: Sí, mullarem els profes.
4: Content perquè s'acaba el col·le i avui ens ho passarem genial perquè i al final mullarem els profes.
16: L'estiu encara amb il·lusió. Durant 2 mesos i mig tindran vacances i en cada casa expliquen ells mateixos, tenen el seu propi sistema per coordinar-se perquè estiguin ben atesos.
3: Tenen gràcies que jo sóc, que faig les coses jo sola, sé cuidar-me molt bé.
4: Aquesta setmana es va a un campus, si no... No m'han de vigilar.
3: Em quedo amb la iaia a vegades.
7: Anirem de càmping.
3: Tenen sort que sóc bastant autònom. I aniré al casalet de bàsquet.
16: El pati de l'escola Pirineu s'ha convertit aquest divendres, per tant, una zona d'esbarjo ben fresca on l'aigua ha estat l'element protagonista de cadascuna de les proves de la gimcana que han organitzat els més grans.
12: Un curs, com us deia, marcat pel malestar dels docents, l'acord entre el govern i els sindicats, Comissions Obreres i la UGT, amb la incorporació també de professors de secundària, implica un augment de plantilla i increments salarials, però no satisfà bona part dels docents. Consideren que és insuficient perquè no resol els problemes del dia a dia a les aules. Esther Minguell, bon dia.
17: Bon dia. Professors i mestres acaben el curs denunciant que falten mans per atendre la diversitat a les aules, que hi ha massa burocràcia, cal abaixar ràtios i recuperar la pèrdua salarial dels últims anys. Un malestar que el professor de Pedagogia de la Universitat de Barcelona, Enric Prats, atribueix a una falta de recursos.
18: Hem tingut una situació, jo crec que anòmala, en quant a la inversió en educació, perquè en moments de creixement econòmic això no s'ha fet reflectit en l'educació. En moments de crisi sí que s'ha vist de manera forta amb retallades, que no s'han recuperat. L'altra és una manca de planificació. No veiem un projecte polític sostingut, sòlid, que pugui permetre pensar que tenim una idea de per on ha d'anar a l'educació. Tenen molts deures d'estiu els sindicats i el govern que hauran d'arribar a alguna mena d'espai, de diàleg, de conjunció, per veure per on pot anar el curs que ve. I no oblidem que al setembre sortirà un informe, informe PISA, que posarà sobre la taula el que fa 3 anys ja es va dir, que tenim un sistema mínimament ajustat a les mitjanes europees, no? I això ens farà pensar un altre cop, ens farà veure què ha passat, què no ha passat i cap a on podem tirar. Per tant, el curs serà un curs distret.
17: I queden pendents aspectes com les altes temperatures a les aules, la cancel·lació de les colònies i possibles mobilitzacions a l'arrencada del nou curs, el 8 de setembre.
12: 2:15. L'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona ha estat el primer d'Europa en operar un nen amb un robot a través d'una única incisió. L'aparell és de tecnologia xinesa i només aquest país asiàtic i els Estats Units han fet intervencions similars. La tècnica, mínimament invasiva, redueix l'estada a hospital i també el dolor.
8: La sanitat pública catalana ha adquirit el giny per més de 2.400.000 euros i es preveuen fins a 300 intervencions d'aquest tipus entre infants i adults a l'any.
12: Maite Polo, bon dia.
19: Bon dia. El robot s'anomena Shurui i té un sol braç a través del qual introdueix la càmera i l'instrumental quirúrgic a l'interior del cos. Ho fa a través d'una única incisió de 2,5 centímetres i no 4 incisions com fins ara. Així és com van extreure un ronyó i un urèter a l'Ilias fa 3 setmanes. Té 12 anys i recorda un dia i mig de molèsties després de la intervenció. A continuació, a casa, vida pràcticament normal.
20: Al tercer dia o al segundo ya mejor. Ahora mejor porque ya puedo hacer más o menos vida normal.
12: ¿De la operación?
20: Pues salir con los amigos, ir a jugar y ir a, pues, a salir con ellos.
19: El cap d'urologia pediàtrica i trasplantament renal és Marino Asensio.
21: La compra d'un robot Unipor ens va entusiasmar perquè per a nosaltres la possibilitat de treballar fent el menys dany possible al pacient és fonamental. Quan un nen està malalt, està hospitalitzat, tota la família està hospitalitzada.
19: Els fabricants del robot han promès reduir la incisió per sota dels 2 centímetres l'any que ve.
12: Catalunya ha lliurat aquest matí les banderes blaves 2026 al distintiu internacional que reconeix la qualitat ambiental, però també la seguretat i els serveis de platges i ports.
8: Enguany s'han distingit 101 platges i 24 ports amb bandera blava. Sitges s'ha posicionat com la ciutat amb més guardons.
12: L'acte de lliurament ha tingut lloc a Lloret de Mar. Allà hi tenim a la nostra companya, la Paula Fernández, de Televisió de la Costa Brava. Bon dia, Paula.
9: Bon dia, company. Doncs com bé comentava, Lloret de Mar ha acollit aquest divendres al migdia l'acte de lliurament d'uns distintius internacionals que premien l'excel·lència de platges i ports esportius. En aquesta edició, Catalunya ha sumat 101 platges i 24 ports guardonats. L'acte, encapçalat per la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha posat en valor la feina dels municipis costaners.
10: Catalunya compta amb platges amables que faciliten passejar, que faciliten banyar-se i visitar-les a tothom sense cap mena d'excepció. Per tant, qualsevol ciutadà ciutadana ha de tenir dret, també es deia, a aquest accés. Catalunya, a través dels seus pobles i viles, és una referència europea en qualitat ambiental i en accessibilitat a les nostres platges.
9: Sitges s'ha posicionat com la ciutat que ha rebut més distintius de banderes blaves, però les comarques gironines també han tornat a situar-se entre les més premiades, amb 27 platges i 9 ports distingits, mentre que arreu del territori català s'ha renovat i ampliat reconeixements que posen en valor la qualitat de les aigües, els serveis i el compromís amb la sostenibilitat. L'edició d'enguany també ha incorporat 15 distintius centre blau destinats a equipaments d'educació ambiental, reforçant així la vessant pedagògica i de sensibilització del programa.
12: Gràcies, Paula Fernández, de Televisió de la Selva, i ara obrim Plana Política. Els Estats Units i l'Iran han cancel·lat les converses de pau previstes per avui, segons ha informat el Ministeri d'Afers Exteriors del govern suís. Era precisament en aquest país on s'havia de signar públicament un memoràndum de 14 punts on tots dos països ja havien subscrit per separat.
8: Un nou atac d'Israel ha provocat 15 morts al Líban i intensifica encara més el pols del govern de Netanyahu amb la Casa Blanca pel final de les hostilitats. El politòleg i periodista Jordi Armadans s'hi ha referit en declaracions a la xarxa.
22: Era un acord vingut de moltes situacions de debilitat, però no arribava a ser un acord de pau i, per tant, en aquest sentit, d'augment es retrassa encara més el que seria l'inici de les negociacions profundes. I és evident que la manca de voluntat de Netanyahu de fer possible aquest acord doncs, és un element doncs, que està present.
12: La Moncloa considera que la decisió del jutge Juan Carlos Peinado d'obrir una nova peça separada contra Begoña Gómez és un despropòsit. El magistrat atribueix a la dona del president espanyol Pedro Sánchez nous delictes de prevaricació i de frau als interessos de la Unió Europea arran d'un contracte adjudicat per la companyia pública Red.es a una unió temporal d'empreses vinculades a Juan Carlos Barrabés.
8: L'executiu espanyol assegura que Begoña Gómez no té cap vinculació amb aquest contracte, a més recorda que no hi ha cap carta de recomanació ni cap gestió que Gómez fes en relació amb aquesta adjudicació.
12: I el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha fet una crida a empreses tecnològiques japoneses a instal·lar-se a Catalunya. Els ha promès un entorn favorable per créixer.
8: En la inauguració del Fòrum Econòmic i Cultural Catalunya-Japó, Illa també s'ha compromès a fer realitat com més aviat millor el vol directe entre Barcelona i Tòquio perquè sigui una eina per connectar els mercats i la gent.
12: I ens situem ara a la Bisbal de l'Empordà, on una avaria ha deixat tot el municipi sense subministrament d'aigua. La previsió és que pugui quedar reparada a mitja tarda i que la recuperació del servei sigui progressiva. Televisió de la Costa Brava, Laia Campos, endavant.
17: Una avaria en una canonada de distribució al carrer Canigó de la Bisbal, detectada aquesta matinada, ha obligat a interrompre de manera general el subministrament d'aigua per poder iniciar la reparació. El fet que la incidència hagi tingut lloc per sobre del bypass que es va instal·lar a la xarxa ha fet que s'hagi de tancar l'aigua a la sortida del dipòsit per poder reparar-la. Ens ho ha explicat amb més detall l'alcalde de la ciutat, Òscar Aparicio.
23: Aquesta és una avaria que ha passat recurrentment, que és veritat que els darrers 2 anys més o menys no l'havíem tingut perquè havíem fet una obra provisional, que era un bypass, però justament moment la avaria avui ha passat en el bypass, per tant ens diu la companyia que fins a mitja tarda no estarà arreglada. El que hem fet, com ja ho tenim de fet en els protocols interns, és activar una cuba que tenim al costat del geriàtric municipal, que dona servei al geriàtric, però també a tota aquella ciutadania que tingui necessitat d'aigua, poden venir a recollir aigua aquí.
11: Els serveis tècnics ja hi treballen des del matí i la previsió és que es restableixi el servei de forma progressiva a partir de mitja tarda, mentre que es recuperaria la normalitat amb pressió i cabal al llarg de demà al matí.
12: Alcaldes d'Osona reclamen una revisió de la llei de contractació pública perquè consideren que genera excessiva burocràcia, retards i poca capacitat de decisió als ajuntaments.
8: Els alcaldes de Víctor Alló i les Masies de Voltregà denuncien que els recursos judicials, la complexitat dels procediments i les dificultats per sancionar empreses incomplidores allarguen projectes durant anys i acaben perjudicant tant la gestió municipal com la ciutadania.
12: Una denúncia que ha recollit la Núria Pereira del 9FM.
17: Des de Vic, l'alcalde Albert Castells denuncia l'excés de tràmits i assegura que això dificulta la participació de petites i mitjanes empreses en les licitacions públiques.
0: Hem de repartir les empreses del territori millor que les grans corporacions i hem de fer contractes que siguin més ambientals i més socials. Aquesta és la teoria, sona bé, però a la pràctica anem en el camí invers.
17: A les Masies de Voltregà, l'alcaldessa Verònica Ruiz lamenta que els consistoris tinguin poques eines per actuar davant empreses que incompleixen terminis.
2: Hem de passar molts sedassos per poder fer una contractació, però després no tenim eines ni tenim mecanismes per penalitzar la mala praxis que fan les empreses que es presenten en aquestes obres.
17: Ruiz cita el cas de les obres del carril bici a la C-17Z, que s'han allargat molt més del previst.
2: Ha durat molt més del que teníem previst i hem passat de 8 setmanes a 6 mesos.
17: També l'alcalde de Torelló, Marçal Ortuño, assegura que els ajuntaments estan lligats de mans i peus davant processos cada vegada més complexos. Tots tres coincideixen a reclamar més agilitat i menys burocràcia.
12: Moment per la cultura. El MACBA treu part de la seva col·lecció al carrer amb la col·laboració de centres d'arts visuals d'una vintena de localitats. El projecte Un museu fora del museu porta còpies de fotografies i vídeos d'artistes tan rellevants com Fina Miralles o Francesc Abad a llocs tan poc usuals com un tanatori, una perruqueria o parades d'autobús. David Navarro, bon dia.
13: Bon dia. Des d'avui, el Tanatori de Lleida es pot gaudir de l'obra de Fina Miralles, Relacions, relació del cos amb elements naturals, el cos sobre l'herba. I a Martorell, dues obres de Ferran García Sevilla s'han serigrafiat sobre els autobusos de la xarxa municipal. Són dos exemples de la iniciativa Un museu fora del museu, que amb l'impuls de la Generalitat aproxima obres del MACBA a llocs inusuals d'una vintena de localitats catalanes. Sempre pensant, com explica el comissari Maria Manent, en la relació entre l'obra i allà on s'exposarà.
14: A Sant Cugat fa bastanta gràcia perquè hi ha dues obres de l'Àngels Ribé en una cafeteria on ella hi va a prendre cafè. Llavors, la relació amb les persones ja hi és.
13: Així, per exemple, el gerent de la perruqueria Hermes de Valls, Carles Carrion, s'ha mostrat feliç d'exposar les fotografies de Francesc Abad.
24: Al final, sempre acabem venint aquí, que per una vegada que sortiu cap al territori, que dieu altres, pues, que està molt bé.
13: Una proposta que s'estendrà fins al 30 de novembre a 35 localitzacions de 23 poblacions catalanes.
12: 8 minuts i 2:15, arriben els esports. Que avui ens porta Jordi Cochran. Jordi, benvingut. Victòria del Barça de bàsquet a la pista del València en el primer partit de la final.
25: Bon dia, Sònia. Els blaugranes van donar el primer cop sobre la taula amb el triomf a la pròrroga per 112-113 en un partit que quedarà per a la història amb la major puntuació sumada en una final entre els dos equips amb 215 punts en total. Will Clyburn va ser el jugador més destacat amb el triple que va forçar el temps extra i com a màxim anotador dels culers, 21 punts. Inici immillorable de la sèrie, que és el millor de 5 enfrontaments, segons el tècnic culer, Xavi Pasqual.
26: L'equip està fort, estem bé, els dos equips estem bé. La veritat és que avui podia haver guanyat qualsevol dels dos. A València ha demostrat que és un equip quasi imparable. Nosaltres hem jugat a molt bon nivell per poder-los guanyar. La nostra mentalitat és bona, estem molt per la feina.
25: Demà a les 8 serà el segon partit a la Fonteta i en la final de Lliga de Futbol Sala el Barça va sumar el segon punt de la sèrie amb la golejada per 6-1 davant del Pozo Murcia. Mamadou Touré, amb 4 gols, va ser l'artífex de la remuntada del gol inicial dels murcians, un partit somiat pel jugador francès.
27: Puedo pensar en tu cabeza, pero hay que estar dentro del partido hasta que se acaba y después ya voy a pensar lo que te interesa.
28: Para nosotros, si podemos ganar en 3 es mejor, si podemos ganar en 4
27: ganamos en 4 y si tenemos que ganar en 5, vamos a ganar en 5. El más importante es ganar.
25: Sergio González i Adolfo, que tornava a jugar després d'estar quasi 3 mesos de baixa per una lesió a l'espatlla, van arrodonir el marcador. En futbol, el Sabadell i la Nova Creu Alta viuran aquesta nit a partir de les 9 la tornada de la final del play-off d'ascens a segona divisió. Els arlequinats han de guanyar sí o sí per capgirar la derrota del partit d'anada per 1-0. El Sabadell somia tornar al futbol professional 5 temporades després. I qui també té un partit de cara o creu aquest vespre és l'Igualada d'hoquei patins. Els de la Noia estan obligats a guanyar les comes davant del Liceo en el tercer partit de la final de l'Hockey Lliga a partir de les 7 de la tarda. La sèrie ha estat 2-0 en contra pels catalans. Escoltem el jugador arlequinat Joel Roma en l'entrevista feta aquest migdia al programa En Joc. La confiança està intacta.
1: Jo crec que han sigut dos cops durs perquè venien de fer molt bona temporada i de fer molt bons resultats i han sigut dos cops que ningú s'esperava. Però bueno, jo crec que han passat uns quants dies, hem pogut fer un reset i estem preparats per aquesta tarda donar-ho tot i anar a tope. Perquè crec que ho hem de fer per l'afició, per nosaltres i per demostrar que si hem arribat fins aquí és per alguna cosa.
25: Aquesta tarda arrenca la Volta Ciclista Catalunya Femenina. La primera etapa té sortida i arribada a Santa Susana. En total són 3 dies de competició. Paula Blasi, la d'Esplugues de Llobregat, la Mireia Benito de Llorenç del Penedès i la neerlandesa Marian Vos són algunes de les principals favorites a guanyar la cursa catalana. I tornant al futbol, el jugador maresmenc Marc Cucurella va parlar del seu fitxatge pel Madrid. Cucurella destaca que el seu pas pel Barça no és incompatible amb jugar pel conjunt blanc.
3: Al final a la vida has de prendre decisions, són etapes diferents, la meva etapa al Barça no la canviaria, al final potser estic aquí gràcies a tot el que he pres a la Masia i als meus anys al Barça, però en aquest moment pensava que era, o penso que és la decisió que havia de prendre.
25: A l'Espanyol femení, Marc Torres ha renovat el contracte per una temporada fins al 2027. Serà el quart any de la migcampista a la disciplina blanquiblava. Moviment també als equips catalans de bàsquet de l'ACB. El Manresa ha incorporat l'escorta polonès Lucas Kolenda, de 26 anys, i per les pròximes dues temporades arriba procedent del Rostock Seawolves alemany, amb experiència a l'Eurocup. I per part del Lleida, el nord-americà Cody Walden posa punt final a la seva etapa al conjunt lleidatà després de 2 anys. I acabem amb futbol sala. L'Indústria Santa Coloma es reforça amb Víctor Pérez.
12: Gràcies, Jordi Cochran, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minutets i arribem ja a 2:15. Fem una petita pausa, però ens hi tornem a posar de seguida amb més actualitat. Fins ara.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
5: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell. El Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
4: El diccionari Termcat.
6: 40 anys, 40 paraules.
7: 2024. Tant. Depressió atmosfèrica tancada a la part mitjana i alta de la troposfera, constituïda per un nucli d'aire fred amb circulació ciclònica dels vents, que s'ha separat de la seva zona d'origen i ha davallat de latitud.
4: Marta Sabater.
15: La llengua és viva, evoluciona constantment i de vegades hi ha canvis, planificats o espontanis, en la denominació dels conceptes. Inicialment, el concepte de l'àmbit de la meteorologia que avui en dia coneixem com a dana s'anomenava gota freda. En popularitzar-se el terme gota freda, però, també va perdre precisió terminològica, de manera que sovint es feia servir per designar simplement episodis de pluja més o menys abundants. En canvi, pels experts era clar que no totes les gotes fredes produïen pluges intenses i que no tots els episodis de pluja intensa a la Mediterrània eren causats per una gota freda. Per aquest motiu, des de l'àmbit especialitzat hi va haver força consens en intentar canviar el terme gota freda per una denominació més descriptiva. I la forma escollida va ser depressió aïllada en nivells alts, que es podia abreujar amb la sigla DANA. Des del Termcat es va recollir aquest canvi l'any 2019. Però només 5 anys més tard, l'any 2024, encara va ser necessari fer una última modificació en aquest terme. El 29 d'octubre de 2024 va tenir lloc en diverses comarques del País Valencià un temporal històric provocat per una dana, que va arrasar pobles sencers i va causar més de 200 morts. Arran de la gran difusió d'aquest terme com a conseqüència de la catàstrofe, es va començar a utilitzar la sigla lexicalitzada, és a dir, escrita en minúscula i fent-ne el plural regular. Per exemple, les danes dels últims anys. La llengua canvia i evoluciona, però el nom no sempre fa la cosa. I malauradament els fenòmens naturals, amb un nom o amb un altre, poden ser igual de devastadors.
9: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables. A la xarxa més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
10: La xarxa de comunicació local.
12: Bon dia, són 2:45.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
12: Temperatures de fins a 40 graus en la primera onada de calor d'aquest estiu. El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís de perill a partir de diumenge que afectarà especialment les comarques de Ponent i l'Ebre. A les nits, els termòmetres no baixaran dels 20 graus i podran superar els 25 en alguns punts del litoral i prelitoral. Protecció Civil recomana extremar les precaucions, especialment la nit de Sant Joan.
16: Evitar aquesta situació de calor, evitar estar sota el sol, evitar els esforços en moments de l'hora del dia en què aquest sol ens pugui afectar més, sobretot hidratar-se bé, mirar d'estar en alguna zona climatitzada alguna hora del dia per poder recuperar una mica doncs, el nostre cos, no? Que no afecti tant per aquesta calor.
12: Tot plegat en un cap de setmana de molta mobilitat pel final de curs i la proximitat amb la Revetlla. Més de 610.000 vehicles han de començar a sortir avui de l'àrea metropolitana. L'AP7 i les carreteres cap a la costa seran les més complicades. És divendres 19 de juny de 2026 i tenim més titulars. Alumnes d'escoles i instituts diuen adeu a les aules abans de les vacances d'estiu.
18: Em sento molt bé, moltes ganes d'acabar, però trist el moment, perquè ens anem a l'institut.
19: Avui és l'últim dia que ens estarem tancats aquí dins.
20: Ja no ens veurem tant.
21: Però també perquè avui fem jocs així d'aigua.
22: Estic molt content perquè acabem el col·le, però avui ens ho passarem bé perquè mullarem els mestres.
12: Un curs marcat per les vagues i protestes de mestres i professors per reclamar millores al sistema educatiu.
8: Els sindicats majoritaris amenacen a reprendre les mobilitzacions després de les vacances si no hi ha cap avenç.
12: Vall d'Hebron fa la primera cirurgia pediàtrica d'Europa amb un robot que opera a través d'una sola incisió.
8: L'eina redueix el dolor i l'estada a l'hospital permetrà fer més de 300 operacions a l'any.
12: Els Estats Units i l'Iran aturen les converses de pau.
8: Un nou atac d'Israel ha provocat 15 morts al Líban i intensifica encara més el pols del govern de Netanyahu amb la Casa Blanca pel final de les hostilitats.
12: En cultura, el MACBA porta la seva col·lecció a una trentena de localitats d'arreu de Catalunya.
8: El projecte Un Museu Fora del Museu porta còpies de fotografies i vídeos d'artistes tan rellevants com Fina Miralles o Francesc Abad a llocs tan poc usuals com un tanatori, una perruqueria o parades d'autobús.
12: En esports, el Barça de bàsquet va guanyar el primer partit de la final de la Lliga, Jordi Cochran.
25: Els blaugranes van superar el València a la pròrroga per 112-113, liderats per un espectacular Will Clyburn. I en futbol sala, el Barça va sumar el segon punt de la final amb la golejada contra el Pozo Murcia per 6-1.
12: Previsió del temps per les pròximes hores. Lluís Mi Pérez, bon dia.
28: Bon dia, som arribats al divendres i també ha arribat el polsim en suspensió. El cel es veu una miqueta més tèrbol a hores d'ara, no tan blau. Hi ha un ambient, un palet d'arròs també, especialment a les comarques del Pirineu i, per tant, aquesta mala visibilitat que denota també que l'aire està arribant des del sud. I si ve del sud, ve el Sàhara i ve també amb temperatura elevada. De fet, a hores d'ara està pujant una mica més aquesta temperatura, aquesta calor està sent més intensa que no pas ahir a aquesta hora, i aquesta tarda estarem parlant d'alguns valors propers als 37-38 graus que s'arribaran a assolir a les comarques de la terra ferma. També allà, al sud de Lleida, anirà fent més vent i arran de mar molta xafogó, però en general una tarda tranquil·la, sense tempestes. Aquesta matinada, demà al matí, alguna gotellada a les comarques interiors, també les de Tarragona, gotellades de fang, i demà un xic més de calor que avui, però no tindrà res a veure amb la calorada XXL que hi haurà el diumenge. més de 40 graus en alguns racons de la Garrotxa i també del sud de Lleida. N'estem pendents a la xarxa.
12: Gràcies, Luismi. Al control de so, Ivan López. Us parlem, Albert Güell i Sònia Kerr.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
12: Catalunya es prepara per la primera onada de calor, coincidint amb l'arribada oficial de l'estiu. A partir de diumenge, durant 3 dies, es poden superar els 40 graus a les comarques de l'interior, la Plana de Lleida, també a les Terres de l'Ebre i fregant els 38 a la resta del país. Des del govern es demana màxima prudència per evitar incendis, sobretot durant la revetlla de Sant Joan. Carina Bellbé, bon dia.
0: Bon dia. Màxima alerta per la pujada de temperatures a partir de diumenge i fins dimarts. Els termòmetres superaran els 40 graus a les comarques lleidatanes, les de l'interior i a les Terres de l'Ebre, però s'arribarà fins als 38 graus a la resta del país, amb nits tòrrides de més de 25 graus al litoral i prelitoral. Una calorada que baixarà una mica a partir de Sant Joan, però que es mantindrà forta tot el mes de juny. Una calor, aquesta onada de calor que no s'aturarà durant 3 dies, per això des de Protecció Civil fan aquestes recomanacions a la ciutadania. Ima Soler és la subdirectora d'Emergències.
16: Evitar aquesta situació de calor, evitar estar sota el sol, evitar els esforços en moments de l'hora del dia en què aquest sol ens pugui afectar més, sobretot hidratar-se bé, mirar d'estar en alguna zona climatitzada alguna hora del dia per poder recuperar una mica doncs, el nostre cos, no? Que no afecti tant per aquesta calor.
0: Des de Protecció Civil, a més, s'adverteix del còctel explosiu que esdevé aquesta calorada amb la presència de petards i pirotècnia per a la revetlla de Sant Joan. Per tant, màxima alerta també per evitar incendis. Estan prohibides les fogueres i la pirotècnia a menys de 400 metres de les zones boscoses. Ara bé, de moment, no es preveu el tancament de cap parc natural davant d'aquesta primera onada de calor de l'any.
12: Temperatures tòrrides, com deies, Carina, que mantenen en alerta els agents rurals i els cos de bombers, que en les darreres hores han arribat a treballar en 9 focs arreu de Catalunya. Un escenari, la simultanietat d'incendis, que preocupa especialment a les comarques de l'Alt Pirineu, on els bombers afronten la campanya d'enguany amb un dispositiu similar al de l'any passat. Ràdio Trem, Júlia García.
2: Aquest divendres s'ha presentat a Trem la campanya forestal d'aquest 2026 a l'Alt Pirineu i Aran. Tot i un hivern plujós, la falta de pluges de la primavera ha encès les alarmes en uns boscos on l'evolució dels incendis preocupa especialment per la simultaneïtat. El cap de la regió d'emergències de Lleida, Joan Josep Ballostes, ho detalla.
11: En quant al dispositiu, és l'habitual de doncs, temporades anteriors. Sí que doncs, hem augmentat en tecnologia, doncs, tenint a disposició doncs, una flota de drons que ens permet veure en una situació sanitària quina és la situació de l'incendi i quines són les zones doncs, amb major temperatura. I doncs, la resta de dispositiu és l'habitual doncs, per campanya forestal.
2: Per protegir aquesta zona que compta amb els boscos més extensos de Catalunya, el dispositiu d'enguany reforça el personal als parcs de la regió i incorpora noves tecnologies com drons de visió zenital. Un desplegament clau davant d'uns focs que cada vegada superen més la capacitat d'extinció.
12: Doncs tot plegat en un cap de setmana de molta mobilitat. De fet, a aquesta hora ja està activat el dispositiu especial de trànsit per a la revetlla de Sant Joan. Es preveu que avui surtin de l'àrea metropolitana uns 610.000 vehicles amb l'AP7 i les vies que connecten amb la costa com les més complicades. Dimarts, el dia de la revetlla, la limitació a 80 km/h en algunes vies i la restricció de camions a l'AP7 seran les actuacions més destacades d'un dispositiu que preveu una 50ena de controls policials. Carina Bellbé, bon dia de nou.
0: Bon dia. El dispositiu de trànsit es divideix en 2 operacions sortida. La primera arrencat aquest migdia i fins demà a primera hora de la tarda. Aquí la previsió és establir carrils addicionals en sentit contrari a l'AP7 nord i sud i a la C32 al Maresme. Des de trànsit demanen evitar sortir entre les 5 i les 7 d'aquesta tarda i també demà entre 12 i 2 del migdia. La segona onada serà dimarts, el dia de la revetlla. Es preveu que surtin de l'àrea metropolitana uns 490.000 vehicles. En aquesta operació sortida estarà restringida la circulació de camions a l'AP7 entre Maçanet de la Selva i l'Hospitalet de l'Infant i també es limitarà la velocitat a 80 km/h de 5 a 10 de la nit a la B23 i l'AP7 fins a Martorell, a la B20 fins a Lella i a la C31 i la C32. Ramon Lamiel és el director del Servei Català de Trànsit.
13: Evitar les hores de més intensitat de vehicles on hi haurà més retencions, que és a les 7 de la tarda hi ha el pic de retencions i a partir de les 8 de la tarda les coses milloren. I el dimarts, que és la nit de la revetlla, evitar, si es pot, les primeres hores de la tarda i a partir de les 8 les coses milloren. D'acord? Per tant, evitar sempre aquests moments de la tarda fins a entrada a la tarda. Que seria una mica la recomanació. Però programar-se, mirar quin és l'estat del trànsit.
0: Durant la revetlla hi haurà també un reforç policial de 286 agents amb una cinquantena de controls amb les motos, els camions, les drogues i l'alcohol com a principals eixos d'actuació.
12: Dispositiu de mobilitat també de cara al Tour de França, el seu pas per Granollers, que causarà grans afectacions a la mobilitat urbana i interurbana el dilluns 6 de juliol. El recorregut de la sortida neutralitzada per fer un passeig pel nucli urbà comportarà el tall de trànsit de bona part de la ciutat aquell dia i també l'eliminació de més de 3.000 places d'aparcament. Ràdio Granollers, Elisenda Coquet.
1: L'Ajuntament de Granollers treballa incansablement amb ASO, l'organitzadora del Tour, i els serveis sanitaris i policials per poder tancar bona part de Granollers i amb afectacions a la resta de la ciutat i alhora garantir l'atenció de possibles emergències. I és que entre els granollerins que sortiran a veure el Tour i la gent que vindrà de fora de Granollers es poden ajuntar desenes de milers de persones als carrers de la capital del Vallès Oriental. El Tour és el tercer esdeveniment mundial i tot ha de sortir a la perfecció, i això té una afectació general, segons el director de Transició Energètica de l'Ajuntament de Granollers, Josep Lluís Castell.
3: Una sèrie de solucions perquè aquesta afectació sigui la mínima possible.
1: Els ciclistes sortiran del carrer de Ramon Llull a les 12:10 del dilluns dia 6 de juliol i a 12:15 ja sortiran cap a Canovelles. L'aparcament per als vehicles que vinguin de fora serà als pàrquings del circuit de Barcelona-Catalunya, d'on sortiran busos llançadora fins al nucli urbà cada 20 minuts.
4: Notícies en xarxa.
12: 20 minuts i arribarem al punt de les 3, avui que és l'últim dia de classe, abans de les vacances d'estiu. Escoles i instituts acomiaden els alumnes després d'un curs marcat per les vagues i les protestes de professors i mestres per reclamar millores al sistema educatiu. Avui, però, els protagonistes són els nens i nenes que diuen adeu a les aules, alguns entre llàgrimes per haver-se de separar dels companys o perquè tanquen una etapa, en el cas d'infantil, sisè de primària o quart de l'ESO. Els companys de Ràdio Ripoll s'han desplaçat fins a les portes de l'escola Pirineu de Campdevano per copsar-ne l'ambient. Laura Segú, endavant.
5: Aquest divendres 19 de juny està l'últim dia de moltes rutines a l'escola Pirineu. Col·locar la senyalització de regulació de trànsit, l'arribada del bicibús, el petó de comiat dels pares i jugar amb els companys. Un final de curs amb sentiments contraposats, però amb l'alegria comuna d'organitzar jocs d'aigua per remullar el professorat.
18: Em sento molt bé, moltes ganes d'acabar, però trist el moment, perquè ens anem a l'institut.
19: Avui és l'últim dia que ens estarem tancats aquí dins.
20: Ja no ens veurem tant.
21: Però també perquè avui fem jocs així d'aigua.
22: Estic molt content perquè acabem el col·le, però avui ens ho passarem bé perquè mullarem els mestres.
19: Sí, mullarem els profes.
14: Content perquè s'acaba el col·le i avui ens ho passarem genial perquè i al final mullarem els profes.
5: L'estiu encara amb il·lusió. Durant 2 mesos i mig tindran vacances i en cada casa expliquen ells mateixos, tenen el seu propi sistema per coordinar-se perquè estiguin ben atesos.
18: Tenen gràcies que jo sóc capaç de les coses jo sola, sé cuidar-me molt bé.
19: Aquesta setmana es va a un campus, així no m'han de vigilar.
18: Em quedo amb la iaia a vegades.
22: Anirem de càmping.
19: Tant sort de que sóc bastant autònom.
14: I aniré al casalet de bàsquet.
5: El pati de l'escola Pirineu s'ha convertit aquest divendres, per tant, una zona d'esbarjo ben fresca, on l'aigua ha estat l'element important.

0: anys i recorda un dia i mig de molèsties després de la intervenció. A continuació, a casa, vida pràcticament normal.
1: Al tercer dia o al segon ja mejor. Ahora mejor porque ya puedo hacer más o menos vida normal.
2: ¿De la operación?
1: Pues salir con los amigos, ir a jugar y ir a, pues, a salir con ellos.
0: El cap d'urologia pediàtrica i trasplantament renal és Marino Asensio.
3: La compra d'un robot Unipur ens va entusiasmar perquè per nosaltres la possibilitat de treballar fent el més dany possible al pacient és fonamental. Quan un nen està malalt, està hospitalitzat, tota la família està hospitalitzada.
0: Els fabricants del robot han promès reduir la incisió per sota dels 2 centímetres l'any que ve.
4: I encara en l'àmbit sanitari, l'Institut d'Assistència Sanitària de Girona ha impulsat un projecte per millorar l'atenció de les persones amb discapacitat intel·lectual a les consultes mèdiques. A banda de la formació dels professionals per tractar d'una manera més adequada els pacients, s'han creat unes eines de comunicació adaptades per facilitar les visites. Televisió de Girona, Marc Vives.
5: Els pacients mitjançant una sèrie de pictogrames hauran de ratllar el pas que hauran fet i veure el següent. D'aquesta manera es redueix l'ansietat que suposa la visita i també, a través d'una explicació prèvia per part dels acompanyants, la visita es podrà fer com pertoca. Facilia es va néixer l'any 2020 i s'ha anat implementant progressivament a les consultes de les diferents especialitats mèdiques de l'Hospital Santa Caterina, com ara oftalmologia o otorrinolaringologia, fins a estendre's progressivament a la resta d'especialitats. Tanmateix, projectes com aquests poden derivar-se d'altres col·lectius, com els pacients pediàtrics, la gent gran o inclús les persones que s'atenen al servei amb barrera idiomàtica.
4: I atenció a aquestes propostes del govern per millorar la conciliació. Teletreball total en certs períodes de l'any i llars d'infants a les empreses.
6: Són només dues de la cinquantena de plantejaments recollits a l'Agenda Catalana de Conciliació i Corresponsabilitat, una estratègia per transformar la societat i avançar per millorar l'equilibri entre la vida personal, laboral i familiar. La iniciativa presentada aquest divendres pels consellers Eva Menor i Miquel Samper pretén impulsar canvis reals en l'organització dels temps. Escoltem Miquel Samper.
7: L'instrument que tenim per nosaltres des del Departament d'Empresa i Treball ajudar a que això sigui una realitat és a base del diàleg social. Nosaltres hem de ser els que impulsem que tant les patronals com els sindicats això ho posin en el calendari, estiguin als convenis i que es discuteixi ben poc, perquè és que això no s'hauria de discutir.
4: Això el mateix dia que hem sabut que 3 de cada 10 treballadors han de fer canvis a la feina per poder conciliar.
6: Segons una enquesta de l'Institut Nacional d'Estadística, l'11,9% creu que la jornada laboral és massa llarga, un 10,7% que els horaris són impredictibles i un 11,7% expressa altres dificultats. D'altra banda, el 15% dels pares fa servir serveis professionals per a la cura dels fills, mentre que la resta prefereix organitzar-se sol, amb la parella o bé amb els avis.
8: Notícies en xarxa, edició migdia.
4: Titular també destacat de la jornada, els Estats Units i l'Iran han cancel·lat les converses de pau previstes per avui, segons ha informat el Ministeri d'Afers Exteriors del govern suís. Era precisament en aquest país on s'havia d'assignar públicament un memoràndum de 14 punts que tots dos països ja havien subscrit per separat.
6: Un nou atac d'Israel ha provocat 15 morts al Líban i intensifica encara més el pols del govern de Netanyahu amb la Casa Blanca pel final de les hostilitats. El politòleg i periodista Jordi Armadan s'hi ha referit en declaracions a la xarxa.
9: Era un acord vingut de moltes situacions de debilitat, però no arribava a ser un acord de pau i, per tant, en aquest sentit, d'augment es retrassa encara més el que seria l'inici de les negociacions profundes i és evident que la manca de voluntat de Netanyahu de fer possible aquest acord doncs és un element doncs que està present.
4: Mentrestant, a Catalunya, avui acte institucional per commemorar els 15 anys de la Constitució dels òrgans de govern de l'AMB, l'Àrea Metropolitana de Barcelona. Un acte al Parlament de Catalunya ha servit per enaltir la dècada i mitja de l'ens metropolità que s'ha consolidat com un model de presa de decisions per consens. Judit Vallès, bon dia.
10: Bon dia. El Parlament de Catalunya ha acollit l'acte de commemoració del 15è aniversari de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, un instrument que es va constituir el 2011 fruit del consens polític i que en l'actualitat permet centralitzar serveis públics d'una àrea de més de 600 quilòmetres i 3 milions d'habitants. Durant l'acte al Parlament s'ha recalcat la capacitat d'acord estratègic i la consolidació d'un instrument que ha esdevingut essencial per desenvolupar i simplificar la governança dels municipis metropolitans. Així

0: Ho ha explicat Jaume Collboni, president de l'AMB.
1: Justament avui, en el context polític en el que estem, hem de posar més de relleu que mai la capacitat d'acord, de consens, fins i tot d'unanimitat, com s'ha vist, que el país reclamava i que el país reclama, crec jo, avui també en altres àmbits. I, per tant, la celebració és doble, pel reconeixement d'una realitat que no és la de la Barcelona metropolitana, és la de la Catalunya metropolitana.
0: L'acte ha convidat a parlar alguns dels seus principals artífexs, com Anna Simó, Xavier Trias, José Montilla i Jordi Hereu, també amb la presència dels presidents Josep Rull i Salvador Illa, qui ha definit l'AMB com un exemple a seguir de federalisme municipal.
2: Notícies en xarxa.
3: Ens situem ara a Tarragona perquè el conseller Miquel Samper es troba reunit amb els treballadors de Daun després de l'anunci de reestructuració de l'empresa. Preveu acomiadar 138 treballadors a Espanya, la majoria justament a Tarragona. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
4: El conseller d'Empresa i Treball afirma que el govern està al costat dels treballadors afectats. Recorda que actualment el mercat laboral, tot i estar en auge, es troba en una situació de revolució tècnica i industrial. Diu que acompanyaran les persones que en pateixin les conseqüències perquè puguin trobar una nova feina.
5: Però estem vivint aquesta revolució que generarà un sacseig i que nosaltres, com a departament, el govern de la Generalitat, el que ha de fer és acompanyar aquests treballadors a modificar els seus perfils professionals perquè puguin treballar amb les noves feines que ens venen ara com a conseqüència d'aquesta robotització, automatització i l'impacte que té la intel·ligència artificial.
4: Prèviament, Miquel Samper ha presidit a la URB l'acte de presentació del Pacte Nacional per la Indústria.
3: I és moment de repassar altres notícies d'avui. La Creu Roja ha acompanyat 7.506 persones sol·licitants d'asil el 2025 a Catalunya.
6: Del total, el 64,7% són homes. L'entitat els oferta acollida, suport jurídic, atenció psicològica i accés a l'ocupació, amb més de 2.700 places d'acollida. Veneçolans i ucraïnesos continuen sent majoritaris i es consolida un tercer perfil provinent de Mali.
3: A la Bisbal de l'Empordà, una avaria ha deixat tot el municipi sense subministrament d'aigua.
6: La previsió és que pugui quedar reparada a mitja tarda i que la recuperació del servei sigui progressiva.
3: Troben el cos sense vida d'un jove de 20 anys que s'hauria accidentat a Artés.
6: El noi va sortir a córrer i en no tornar a casa es va donar l'avís i se'n va iniciar la recerca i han participat 7 dotacions dels parcs de Cardona, Manresa, Torelló, Berga i Vic, el grup Caní de Recerca i l'equip de drons de la unitat de mitjans aeris. A 3:45 de la matinada els bombers han localitzat el cos sense vida del noi a una zona propera a la Font de les Tàpies. Els Mossos han obert una investigació per esclarir les causes de l'accident.
3: I és moment per la cultura. El MACBA treu part de la seva col·lecció al carrer amb la col·laboració de centres d'arts visuals d'una vintena de localitats. El projecte Un museu fora del museu porta còpies de fotografies i vídeos d'artistes tan rellevants com Fina Miralles o Francesc Abad a llocs tan poc usuals com un tanatori, una perruqueria o parades d'autobús. David Navarro, bon dia.
7: Bon dia. Des d'avui, el Tanatori de Lleida es pot gaudir de l'obra de Fina Miralles, Relacions, relació del cos amb elements naturals, el cos sobre l'herba. I a Martorell, dues obres de Ferran García Sevilla s'han serigrafiat sobre els autobusos de la xarxa municipal. Són dos exemples de la iniciativa Un museu fora del museu, que amb l'impuls de la Generalitat aproxima obres del MACBA a llocs inusuals d'una vintena de localitats catalanes. Sempre pensant, com explica el comissari Martí Manent, en la relació entre l'obra i allà on s'exposarà.
8: A Sant Cugat fa bastanta gràcia perquè hi ha dues obres de l'Àngels Riber en una cafeteria on ella hi va a prendre el cafè. Llavors, la relació amb les persones ja hi és.
7: Així, per exemple, el gerent de la perruqueria Hermes de Valls, Carles Carrion, s'ha mostrat feliç d'exposar les fotografies de Francesc Abad.
9: Al final, sempre acabem venint aquí, que per una vegada que sortiu cap al territori, que dieu altres, pues, que està molt bé.
7: Una proposta que s'estendrà fins al 30 de novembre a 35 localitzacions de 23 poblacions catalanes.
3: I abans dels esports, dues propostes per aquest cap de setmana que ens arriben des de Ràdio Trem i UAU Lleida Ràdio.
10: Aquest cap de setmana neix el Festival de Curtmetratges de la Vall Fosca a les antigues escoles d'Espui. Hi haurà projeccions aquesta tarda a les 7 i demà a la mateixa hora. Un dels plats forts és que el públic en serà el jurat. Ho explica l'organitzador Martí Boneta.
11: Podran visualitzar els 30 curtmetratges, també podran votar aquells curtmetratges que més els han agradat de cada sessió.
10: La decisió final es coneixerà de cara a l'estiu en el lliurament de premis previst per al 21 d'agost.
12: El recinte final de les Firetes de Lleida acull avui la primera gran jornada central del magnífic fest. Joan Dausà, Lori Meyers i The Molotov són els reclams principals d'una programació que també compta amb noms com Esbetlana, Kitai o Balissa, entre d'altres. Santi Salvador, un dels impulsors del magnífic, ens explicava a UAU Lleida Ràdio com ha anat el ritme de venda d'entrades per l'edició d'enguany.
13: Sí que creixerem respecte a l'any passat, estem en torn d'un 8-9%, que, i el ritme d'aquest divendres d'entrada d'aquests dies està sent brutal, estem molt satisfets.
12: Demà el cinquè magnífic festa afronta el seu segon gran dia amb Love of Lesbian com a caps de cartell.
3: I arriben els esports. Avui ens porta Jordi Cochran. Jordi, benvingut. Victòria del Barça de bàsquet a la pista del València en el primer partit de la final.
14: Bon dia, Sònia. Els blaugranes van donar el primer cop sobre la taula amb el triomf a la pròrroga per 112-113 en un partit que quedarà per la història amb la major puntuació sumada en una final entre els dos equips amb 215 punts en total. Will Clyburn va ser el jugador més destacat amb el triple que va forçar el temps extra i com a màxim anotador dels culers, 21 punts pel blaugrana Nicola Provitola. Aquesta victòria es una demostración de carácter.
15: Estamos jugando una final, entonces extra motivación, hablar de una cosa a la otra. Lo que hay que hacer es dar todo en la pista, dejarse todo, no guardarse nada. Fue un poco el discurso con el que Xavi terminó esta mañana y fue así, ¿no? Creo que dimos todo.
14: Demà a les 8 del vespre serà el segon partit a la Fonteta i encara en clau blaugrana amb fitxatges al Barça i, segons ha pogut saber la xarxa, està molt interessat en la incorporació del base nord-americà Justin Robinson, que aquesta temporada ha jugat al París i que a l'Eurolliga ha tingut una mitjana de 14,6 punts per partit. I en futbol sala, el Barça que va sumar el segon punt de la sèrie amb la golejada per 6-1 davant del Pozo Múrcia. Mamadou Touré amb 4 gols va ser l'artífex de la remuntada del gol inicial dels murcians. Sergio González i Adolfo, que tornava a jugar després d'estar quasi 3 mesos de baixa per una lesió a l'espatlla, van arrodonir el marcador.
16: Ya que me operaron, me dijeron, bueno, no contábamos que pudiera estar, me dijeron que no iba a jugar en todo el año ya, y el poder estar ya disponible en toda la serie y hacerlo con un palado así y yéndonos a Murcia con 2-0 es algo que no se puede escribir con palabras, y si encima tienes el premio en este caso de gracias a la ayuda de todos mis compañeros a hacer un gol, pues es algo que no se puede escribir con palabras.
14: Sentíem a Adolfo Fernández. I en futbol, el Sabadell i la Nova Creu Alta viuran aquesta nit a partir de les 9 un partit a caixa o faixa en el play-off d'ascens a la segona divisió. Els arlequinats han de guanyar sí o sí per pujar a la segona categoria del futbol estatal, i també qui té un partit a caixa o faixa és l'Igualada en el tercer duel de la final de l'Hockey Lliga contra el Liceo a les Comas, en què els igualadins han de guanyar sí o sí per mantenir viva la sèrie.
3: Gràcies, Jordi Cochran, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem al punt de les 3. Nosaltres ho deixem aquí, però ens retrobem dilluns puntuals, com sempre, a les 2. Bon cap de setmana.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
17: Continguts en xarxa.
7: Entre les estrenes de la setmana destaca Viva, el film dirigit per Aina Clotet, que li ha suposat el premi a millor actriu a la Setmana de la Crítica de Cannes. També arriba la pel·lícula sueca de terror Habitació número 13, i Woody, Jessie i la resta de joguines tornen a Toy Story 5.
18: El teu cosí, és que no sé què li està passant, però s'està com obsessionant amb mi.
19: Jo vaig notar com electricitat.
7: Viva és un film dirigit i protagonitzat per Aina Clotet. El paper amb el qual va guanyar el premi a millor actriu de la Setmana de la Crítica de Cannes és el de la Nora, una dona a les portes dels 40. Enfronta un retorn a la seva vida després de superar un càncer de mama, però els seus plans trontollen quan en Max, un noi de 23 anys, hi romp de manera sobtada.
18: Aquestes mosques, quin fàstic, no? Aquestes mosques fastigoses.
20: Vale. Adéu. Gràcies, mama. ¿Qué estás haciendo?
21: Soy yo, Joel, tu hijo.
7: A habitació número 13, en Joel torna a contracor a la casa on va créixer per ajudar la seva mare, que ha patit un ictus que la va deixar clínicament morta durant uns minuts. Tot i que ha aconseguit sobreviure, ja no sembla la mateixa, i en Joel està convençut que alguna cosa l'ha seguit des de l'altre costat.
20: Pensé que tu moriries antes.
22: Forky, acceptes la cara en Beverly com a legítima esposa?
23: Yeah! Així us declaro marit
20: i obert.
23: Qui ha enverinat la dama d'honor?
24: Bonnie! Ha arribat un paquet per tu.
22: Gràcies, gràcies.
25: Hola, sóc la Lilipas. Comencem a jugar.
26: Un altre cop l'extinció, no?
7: Toy Story 5 ens torna a portar les joguines més famoses de l'animació. Aquesta vegada en Buzz Lightyear, en Woody, la Jessie i la resta del grup s'enfronten a un nou repte quan coneixen la Lilipad, una nova tablet que arriba amb les seves pròpies idees disruptives sobre què és millor per la Bonnie. Tornarà a ser la mateixa a l'hora de jugar?
27: Queda't aquí, ja hi vaig jugar.
28: No m'hi veus capaç, oi?
29: Quin ponxo!
30: Fa gràcia que es tornin a barallar.
31: Oh, i tant que sí!

Jonathan Frankfurter.

0: Escoltes Ona Bitlles, 107 FM.
1: Escolta'ns a través d'internet per onabitlles.cat.
0: Escoltes Ona Bitlles, 107 FM.

0: Sigueu benvinguts i benvingudes al nostre racó preferit de les zones, el lloc on la ràdio es converteix en un viatge màgic i increïble.
1: Una salutació ben forta a tota la canalla, a les mares, als pares, als avis, les àvies i a totes les famílies que esteu amb les orelles ben obertes per escoltar els dos contes que us portem avui.
0: I és que tenim per davant 30 minuts fets a mida per somiar. Portem una setmana més una bona dosi d'emoció, d'aventures trepidants, misteris per resoldre i riures assegurats.
1: I tant que sí, Lluís. Perquè avui tornarem a obrir de bat a bat el nostre bagul de les paraules perdudes, que estan desitjant sortir al vostre encontre. També farem una parada a la nostra biblioteca particular per recomanar-vos un llibre d'aquells que no es poden deixar de llegir.
0: I com que un bon conte entra molt millor amb una mica de ritme, no ens oblidarem de la música, que ens acompanyarà per tancar el programa ben amunt, movent l'esquelet.
1: I tant, així que ja ho sabeu. Acomodeu-vos bé, apagueu els llums si voleu i deixeu-vos emportar per la màgia de la imaginació.
0: Sobre les pàgines del nostre gran llibre, anem a la pàgina 578 i ens ha sortit, a veure, doncs mira, girem la primera pàgina i ens endinsem directament amb un jardí espectacular, ple de roses flairoses, margarides de colors i geranis violats. Un jardí on passa una cosa extraordinària. Les flors parlen i, a més, tenen sentiments.
1: Doncs totalment així com ho esteu escoltant, Lluís. En aquest jardí hi juguen dues germanes que són com la nit i el dia. D'una banda tenim la Laia, que és alta, esvelta, i té uns ulls verds preciosos, però és tan vanitosa i antipàtica que es dedica a espatllar les flors només per avorriment. I de l'altra tenim la Maria, una nena de 6 anys, riallera, superafectuosa i que té el do especial d'entendre el llenguatge de la natura.
0: Un bon dia, una bellíssima papallona de color blau lluminós arriba al jardí. Totes les flors més presumides es posen mudes esperant que es posi damunt seu. Però, per sorpresa de tothom, la papallona blava tria de manera exclusiva la ruda, una planta silvestre senzilla, de color grogós i que fa una olor una mica forta.
1: Doncs sí. A partir d'aquí es deslligarà una petita competició entre aquestes dues germanes per veure quin ram es mereix el lloc d'honor al menjador de casa. És una faula preciosa, escrita per la Gemma Mates, que ens ensenya una veritat com un temple, que les aparences sovint ens enganyen i que la bellesa de veritat no és sempre el físic, sinó que neix a dins del cor.
0: Obriu bé els ulls de l'ànima i seguiu el vol d'aquest insecte tan màgic, la papallona. Arriba al primer conte d'avui a l'hora del conte, la papallona blava.

0: Quin jardí més bonic que tinc!
1: Diu la Maria, contemplant l'estol de flors de tots els colors que té al davant. Està asseguda a la terrassa de casa seva, recolzada a la barana, amb els braços plegats i la barbeta sobre les mans, somrient, feliç. Com a cosa natural en ella, entenia el llenguatge de les flors i sabia que estaven contentes de viure allà. No és una nena bonica, però és tan simpàtica i afectuosa que tothom l'estima. Té el cabell molt negre, els ulls d'un color castany clar i la carona plena de pigues. No fa gaire que va fer els 6 anys. El seu cos és molt rodonet, sembla una boleta. És molt blanca de pell, però les seves galtes sempre estan rosadetes. Té una germana més gran, la Laia. Als seus 8 anys sembla talment una nina. També és morena, però amb el cabell més castany, no tan negre. La seva pell és d'un to més aviat bru i els seus ulls són d'un color verd intens i de mirada molt profunda. Per la seva edat és bastant alta i el seu tipus és molt esvel. És una nena que no passa gens desapercebuda i que qui la veu, instintivament, no deixa de fixar-s'hi. La Laia, però, és molt creguda. Com tothom li diu que és tan bonica, s'ha tornat molt antipàtica i poc tractable. Quan estan juntes, les dues germanes, la Laia destaca pel seu físic, però és la Maria la que es fa notar per tot l'encant que traspua. La mare de les dues nenes s'està asseguda en un racó del jardí amb un llibre a les mans. Veu la Laia passant pel costat de les margarides i arrencant-ne alguna sense cap mirament i sense cap intenció de voler muntar un ram. Simplement ho fa per tenir-la a les mans i anar-la aixafant com si fos un tros de paper. La Maria la veu i la renya enfadada.
0: Laia, per què fas malbé la margarida? Li fas mal, i si l'arrenques, es mor.
2: Au, Maria, fica't en les teves coses i no em maregis.
1: La mare se les mira i pensa.
3: Per què seran tan diferents l'una de l'altra? Mira que n'és de bonica la Laia, però el seu caràcter no té comparació amb el de la Maria.
1: Mentre pensa en tot això, va mirant-se al jardí.
3: Són certament precioses aquestes flors. Si no fos per aquella ruda d'allà que no hi ha manera d'aconseguir treure, perquè sempre torna a brotar, tindríem un jardí realment fantàstic.
1: Alça el cap per veure la Maria. No pot evitar dibuixar un somriure. És tan manyaga. La veu molt interessada contemplant precisament la ruda, amb una actitud seriosa i pensativa. Gira el cap per veure què és el que atrau la seva atenció. I també es queda parada, igual que la seva filla. Hi ha moltes papallones de colors voletejant per sobre les flors del jardí, però n'hi ha una de blava preciosa que no para de volar per sobre de la ruda. Tant la mare com la filla s'adonen que fa molta estona que la papallona no marxa d'allà. Les altres flors tampoc han deixat d'observar-ho i estan estranyades, igual que la Maria, que tampoc ho comprèn. Les roses es miren entre elles. La Maria sent que li diu l'una a l'altra despectivament.
4: No ho entenc. Mira que em fa de pudor i, en canvi, la papallona blava, tan bonica, no ens fa cas a nosaltres, que tenim un perfum tan agradable.
1: Les margarides, tant les blanques com les grogues, també comenten.
5: Per què no ve cap aquí aquesta papallona tan bonica? No n'hi ha cap més en tot el jardí que se li assembli. Què li troba a la ruda?
1: I la nena, a l'escoltar la conversa de les flors, pensa.
0: És veritat, per què ho fa la papallona?
1: Més enllà, la Laia continua fent de les seves amb la primera flor que troba al davant. Ara els hi toca els geranis. N'hi ha de tots colors.
2: Són bonics. N'agafaré una flor de cadascuna, la desfullaré i en faré una catifa. Aniré saltant per sobre, a veure quin color és el que guanya que n'hagi trepitjat tots els pètals.
1: Totes les flors del jardí li tenen por a la Laia. Sempre que en cull alguna, només és per fer-la malbé. Mai en fa un ram ben maco per poder-lo lluir i fer contentes a les altres flors, imaginant-se que algun dia elles també aniran a parar a un gerro perquè tothom veiés el goig que farien.
4: De fet, més val acabar així que no pas anar-nos morint ple sol i quedar ben seques i lletges. Llavors, també ens tallen, però és per llançar-nos directament a la brossa.
1: La Maria i la seva mare segueixen contemplant el vol de la papallona blava, que no es mou de sobre la ruda, de color groc apagat. Ara s'acosten altres papallones, apropant-se a la blava com si li anessin a parlar. I les flors pensen...
5: Bé, ara serà el moment. A veure si el fan venir cap aquí.
1: La Maria observa, però ben al contrari. Veu que es van posant totes en cercle sobre la ruda, com si fos el més interessant del món. La mare es queda parada i al veure la Laia a prop d'allà, li diu...
3: Fixa't, nena, has vist quina cosa més estranya fan aquestes papallones? Han deixat de volar sobre totes les altres flors tan boniques i s'han quedat amb la papallona blava envoltant la ruda.
1: La Laia es gira i ho mira despectivament, tot dient...
2: Quina bajanada! Veig que la Maria també ha estat ben interessada. Com és possible que us cridi l'atenció una cosa com aquesta? Total, només donen voltes sobre una flor d'olor fastigosa i lletja.
1: La mare abaixa el cap trista i dolguda, pensant que la reacció de la Laia era molt pròpia de la seva vanitat i que si no canviava seria molt infeliç al llarg de la seva vida. Sense proposar-s'ho, mira la Maria. És tan bona nena, tan dolça i tan amable amb tothom que se sent orgullosa de ser la seva mare. La petita continuava observant la papallona blava amb gran interès i gairebé sense moure's de postura, recolzada a la barana, veia la ruda que quasi s'ajupia vergonyosa. Però així i tot, se sentia molt afalagada de veure totes les papallones voleiant sobre ella. Es va fent fosc i totes van marxar plegades, menys la blava, que continua sobre la ruda. Les altres flors no s'ho poden creure.
4: Com és possible que hagi pogut passar això aquesta tarda? Quin encanteri té aquella papallona que ha aconseguit dominar totes les altres, grans, petites, blanques o de colors. Tant és, a totes, com si fossin uns exèrcits. Totes s'han quedat al seu voltant, abandonant les altres plantes del jardí.
1: La Maria va fent que sí amb el cap. Cap d'elles podia presumir d'haver vist volar damunt seu la papallona blava. Es fa de nit i arriba el pare de la feina per reunir-se amb la família. Fa un petó a la mare i a cadascuna de les filles. Com sempre, es queda uns moments encisat mirant la Laia, però s'entristeix al notar la fredor de la nena al tornar-li el petó. En canvi, la Maria se li llença al coll abraçant-lo molt fort i aleshores se sent content. Només li manca una mica d'afecte per part de la Laia. S'asseu a una taula per sopar i a la Maria li falta temps per explicar-li l'anècdota de la papallona blava.
0: Saps què, pare? Avui al jardí ha passat una cosa sorprenent.
2: Tonteries teves, Maria.
6: Deixa parlar la teva germana, Laia. No és de bona educació i rompre els altres.
0: Hi havia un munt de papallones de colors voletejant per sobre les flors del jardí, però n'hi ha una de blava, preciosa, que no parava de volar per sobre de la ruda. Però el més curiós és que la papallona no marxava d'allà, no anava a les altres flors.
6: Mireu, segurament la papallona sap per què ha triat la ruda. Alguna raó de pes tindrà.
1: L'endemà, com cada dia d'estiu, no tenen escola. I una vegada fets els deures, poden sortir a jugar al jardí o fer qualsevol activitat que els vingui de gust. La Laia, a més de ser molt creguda, sempre ha estat gelosa del comportament de la seva germana. No entén per què, quan estan juntes, tothom es fixa en la Maria. Ella mateixa es diu...
2: Mira que sóc bonica jo. No cal ni com ho diguin. Jo ja ho sé ben prou. En canvi, la Maria... sembla una bola, petita i rodona. És lletja i, a més, té la cara plena de pigues. Sembla una pepona.
1: La Laia, tot el que té de bonica, ho té de vanitosa. Per això li resulta impossible adonar-se de quina és la realitat. Segueix observant la Maria i no para de trobar-li més i més defectes.
2: Mira que n'és de pava. Sempre va somrient com si tot fos meravellós i no n'hi haguessin entrebancs ni res. Ah, parlant d'entrebancs, sempre porta els genolls pelats. Mira que n'és de patosa, que dos per tres cau pel terra. Quin ridícul. En canvi jo sé caminar molt bé, com si fos una model.
1: Veu a la seva germana anar directament cap on hi ha la ruda.
2: On va ara? Quines idees té la meva germana? Què creu que trobarà allà baix? Quina flor més rara. Ahir era lletja, però avui encara m'agrada menys.
1: De sobte, s'estranya al veure que la Maria s'ajup i que cull amb molta cura flors de la mateixa planta i en fa un pom. La nena sent interiorment que la Ruda li dona les gràcies. La Laia es queda ben parada.
2: On va amb això? Mira que n'és de lleig, si fa pena.
1: La Maria s'aixeca i va cap on hi ha la mare i li ofereix el ram, tot dient-li:
0: Té, mama, posa-la amb aigua. Si la papallona blava li va fer tant de cas, serà perquè és especial.
1: La mare el pren, busca el seu gerro preferit i, tal com li ha dit a la seva filla, li posa aigua i el deixa al mig de la taula del menjador, en un lloc d'honor. La Maria, molt contenta, l'abraça i l'omple de batons. En veure això, la Laia decideix que ella també li portarà un ram, però no com aquell, no, sinó de les flors més boniques que trobi al jardí. I maliciosament pensa:
2: A veure on anirà a parar la Ruda llavors.
1: Cull unes roses ben perfumades i, com quan vol també té prou bon gust, aconsegueix fer un pom de flors preciós. Aporta a la seva mare tot orgullosa, esperant veure la seva reacció. La mare es queda sorpresa. El recull i espera un petó o alguna demostració d'afecte per part de la Laia, però només veu una mirada de gelosia vers la seva germana, des d'aquells ulls verds tan meravellosos. Li agraeix el detall, va a buscar un gerro que té a l'abast i posa aigua i, agafant el ram, el col·loca dins. I la Maria diu:
0: Quin ram més bonic, Laia, i quina olor més bona que fan aquestes roses. Que contentes deuen estar. Amb lo presumides que són, ara tindran ocasió de lluir.
2: Jo sí que en sé d'escollir i de fer bé les coses, no pas com tu. Espera a veure quan triga la mare en canviar la Ruda per les roses.
1: Però quina és la seva sorpresa quan veu que les deixa a un racó de la galeria. Queda decoratiu, però en lloc d'honor continua sempre el ram de Ruda. La Laia no s'ho pot creure. No comprèn com és possible que la seva mare no s'hagi adonat de la bellesa del ram que li ha regalat.
2: No ho entenc. Jo creia que la mare tenia bon gust, però ara ja no sé ni què pensar.
1: Es gira per veure la Maria, que no para de xerrar de les flors i de totes les beneiteries que li passen pel cap. I a sobre, la mare se l'escolta i li va rient les gràcies.
2: Va, no cal amoïnar-se. No sé què espera la meva germana, pobreta. Ni de lluny podrà ser mai ni la meitat de bonica que sóc jo. Per això la mare està tan per ella, perquè no m'agafi gelosia. A mi ja em veu, no cal que m'ho digui, ella ja sap que jo ho entenc.
1: La mare, tot i que va seguint la conversa amb la Maria, no deixa d'observar aquell gest tan vanitós i cregut de la Laia.
3: Quina penona que em fas, filla. Si poguessis entendre que són la bondat i la tendresa... Pobra filla meva, crec que mai et podré veure feliç, i mira que n'ets de bonica.
1: Està entristida, però continua escoltant-se la Maria. Ben bé, les dues germanes no tenen ni punt de comparació. Sense ni adonar-se, es posa molt seriosa i pensa reflexionant.
3: És ben cert que la bellesa no és el físic. La bellesa és el cor. La Ruda és modesta, útil i senzilla. Les altres flors poden ser molt boniques, però la vanitat les traeix. És per això que és la preferida de la papallona blava.
6: I del vol màgic de la papallona blava, que ens ha descobert que la bellesa de veritat s'amaga a l'interior del cor, obrim ja el segon i últim relat de la nostra edició d'avui. I és que, com que la història de la Maria i la Laia ens ha ocupat una bona estona, farem un programa més curt, però carregat de molta màgia.
7: I tant que sí, Lluís. I el tancament d'avui té com a protagonista una nena que es diu Laura i que, a diferència de la Maria, és una miqueta capritxosa. Està acostumada a demanar i demanar i que els seus pares li comprin tot el que li passa pel cap. Però l'últim desig de la Laura és gairebé impossible. És que vol un unicorn de veritat, dels que caminen i dels que respiren.
6: Ah, i els pares, que són molt rics, estan desesperats. Decideixen anar a veure a un mag famós perquè els ajudi. El mag els diu que pot aconseguir l'unicorn, però que el preu que han de pagar és molt alt. És tant que no es paga amb or ni amb diners, es paga amb la vida del pare.
7: Uau.
6: Però per amor a la seva filla, el pare accepta el tracte i patam, es converteix en un unicorn preciós.
7: Vaja, mira, la Laura es posarà a saltar d'alegria en veure aquest animal, però de seguida trobarà a faltar una cosa molt més important que qualsevol mascota màgica. Trobarà a faltar el seu pare.
6: Com no?
7: Una faula colpidora escrita per la Laura Coll que ens ensenya a valorar el que realment necessitem i adonar-nos que l'amor de la família és el tresor més gran del món.
6: Amb tots vosaltres, l'últim conte d'avui, a l'hora del conte, l'unicorn.

0: La Laura era una nena molt capritxosa, que tot el que demanava als seus pares li compraven. L'últim desig que tenia era que volia un unicorn. Però no un de joguina, no. En volia un de real. Els seus pares estaven desesperats, perquè per més que busquessin, no en podien trobar cap. I la Laura no parava de plorar i queixar-se que no l'estimaven prou si no li portaven. Ja com a última opció van anar a trobar a un mag molt famós que els hi havien dit que podia aconseguir qualsevol cosa. Un cop allà, el mag els hi va dir que no hi havia cap problema, que ell els hi portaria l'unicorn, però que el preu que haurien de pagar seria molt alt. Els pares de la Laura eren molt rics i van acceptar sense saber-ne el preu. El dia següent, el mag va aparèixer amb les mans buides i el pare, molt enfadat, li va preguntar on era l'unicorn.
1: No us el donaré si no em pagueu abans.
2: Molt bé, quant val?
3: La teva vida.
0: Els pares esgarrifats no s'ho podien creure, però estimaven tant a la seva filla que, tot i els plors de la mare, el pare va acceptar. El mag va agafar la vareta màgica i en un tres i no res el pare es va convertir en un unicorn molt bonic. La mare, encara molt entristida, el va portar amb la seva filla, que es va posar a saltar d'alegria. El va abraçar un parell de cops i de sobte va dir:
4: "I el pare on és?"
0: Quan la mare li va explicar tot, la nena va agafar l'unicorn i va anar a trobar el mag.
4: "Vull que em tornis al meu pare."
1: "I tu? Què em donaràs a canvi?"
4: "Aquest unicorn",
0: contestà la nena molt convençuda.
1: "Però no n'hi ha prou. També m'has de prometre que mai més demanaràs res que no necessitis realment."
0: La Laura va acceptar i en un tres i no res el pare tornava a estar amb la nena. Mai més va tornar a ser una nena capritxosa que demanava sense parar tot el que li passava pel cap. Va viure molt feliç amb els seus pares i els va estimar tant com l'estimaven a ella.

0: i continuem trobant paraules oblidades. Avui porto una paraula, Lluís, que, com et deia també la setmana passada, té més d'un significat. Estava en un centre comercial amb la meva família i davant d'una botiga de roba d'una marca molt coneguda, una mare va dir: "Aquest vestit és una ganga." I jo vaig pensar: "Com? Una ganga?" Realment feia molt de temps que no havia sentit aquesta paraula. Recordem el seu significat. Una ganga és un producte o servei que s'adquireix a un preu molt inferior al que normalment li correspon. S'associa normalment amb una compra molt avantatjosa o bé una oportunitat que gairebé resulta un regal.
1: Doncs sí, la veritat és que també fa temps que jo no la usava. Saps on ve aquest significat de la paraula ganga?
0: No.
1: Doncs mira, segons diuen, el significat d'aquesta paraula ve d'un mineral que es diu ganga.
0: Vaja.
1: Que no s'aprofita i es llença. Aquest mineral, quan s'extreu de la mina, està junt amb un mineral que es diu mena. I és més valuós, clar, i s'aprofita, però, clar, el ganga es descarta. També es diu així ganga a un tipus d'ocell. T'ha passat mai, Mercè, que has vist alguna ganga, vull dir, alguna peça de vestir o calçat i t'ho has comprat i ha quedat allà a l'armari?
0: Doncs mira, sí. La veritat t'he de dir que sí, perquè encara tinc alguna peça de roba, una o dues, vull dir, molt poquetes, que tenen l'etiqueta. I sempre penso, ho llenço? Però em sap greu.
1: Com era una ganga, oi?
0: Com doncs... que era una ganga...
1: Genial, doncs. Vinga, marxem a la biblioteca.
0: I tant, i tant.

0: Anem a la biblioteca i avui presentem un conte que, mira, em fa una especial, però molt especial, il·lusió, Lluís. Vaig veure per les xarxes, no me'n recordo si Instagram o bé Facebook, un nen que explicava d'una manera molt oberta i natural com se sentia en relació als altres nens. Aquest nen del que parlo té autisme i en parlava d'una forma tan extrovertida, tan clara, i definia amb tanta precisió els seus sentiments i les seves emocions que realment em vaig enamorar d'aquest nen. El conte es diu "Soc la pera". Va dir: "Jo veig a tots els altres nois i noies com si fossin pomes i jo sóc la pera". Per cert, el protagonista es diu Pau. Ens en parles una mica del conte, Lluís?
1: Sí, tant que sí, Mercè. Jo també penso que sóc la pera quan he acabat algun guió d'algun conte.
0: Que bo.
1: Vinga, va, el Pau és un nen molt especial. Sovint se sent diferent als altres nens i nenes. En aquest llibre, dia a dia, anem coneixent la vida del Pau i entenent per què se sent així. Amb la voluntat d'abordar un tema tan sensible com és l'autisme i amb el propòsit de conscienciar sobre aquest trastorn de desenvolupament, el Pau ens explicarà les seves rutines, les seves emocions i sentiments perquè així podem ajudar a comprendre totes les persones que tenen aquest trastorn i desfer-se de mites i estereotips. I és que, com diu el Pau, quan la majoria de persones són pomes, és difícil ser una pera. Tot i així, això no és un obstacle per a ell, i ens convida a pensar i a dir que al final tots són fruites.
0: M'encanta el Pau i la forma com està vivint l'autisme. Realment és un exemple a seguir, Lluís. Així doncs, recomanem a tothom el llibre "Soc la pera", de l'autor Pau Brunet i de l'editorial Patio.
1: I amb la Laura ben penedida i el seu pare convertit un altre cop en humà, aprenem que el millor regal del món és tenir-se els uns als altres. Arriba el moment de tancar el nostre bagul de les històries i acomiadar l'hora del conte per avui.
0: Ha estat un programa més curt, amb dues històries, però quina bona estona que hem passat, eh? Hem descobert el secret de la papallona blava i hem après a no ser tan capritxosos gràcies a l'unicorn de la Laura. I precisament per marxar amb tota la màgia d'aquest animal mitològic, avui ens acomiadarem cantant i ballant.
1: I de quina manera, Mercè? Perquè ens anem acompanyats d'uns amics que mai falten a la nostra festa. Ens acomiadem amb la cançó de l'animal més màgic, l'animal que té banyes de colors i que ens fa volar amb la imaginació. Sonen els grans el Pot Petit i el seu unicorn.
0: Doncs vinga, tothom a moure els braços i a fer rodar la banya invisible de la música. Marxem per avui, però recordeu que la vostra setmana que ve us esperem a la mateixa hora a la vostra emissora de ràdio local gràcies a la xarxa de comunicació local d'arreu de Catalunya i Andorra. Passeu una magnífica setmana.
1: Vinga, sigueu molt feliços, estimeu molt la família, no demaneu tants capritxos i ja sabeu, mentre no ens tornem a trobar, us desitgem que el vostre dia a dia sigui en compte d'allò més bonic.

0: prepara't perquè ara comença l'hora de conte!
1: Així m'agrada, ara. Començar amb un bon somriure i molta alegria. Sigueu tots molt benvinguts en aquest viatge de la imaginació. Hola, Mercè. Hola, Aran.
2: Hola, Lluís. Hola, Mercè.
3: Hola, hola a tots dos i hola a tothom. Quina alegria tornar a saludar-vos.
1: Doncs sí, ja tornem a estar aquí, puntuals com cada setmana, preparats per compartir amb tots els nens i nenes, els amics i les famílies, noves històries plenes de màgia i encant.
3: I és que ens encanta obrir aquestes finestres que ens transporten directament a mons fantàstics, plens d'aventures trepidants i personatges que es quedaran per sempre amb nosaltres.
1: Però espavileu, que el menú d'avui ve ben carregat. Us portem tres contes: l'Aneguet Lleig, el Tres Porquets i la Caputxeta Vermella. Tres clàssics explicats a la nostra manera.
3: Doncs molt bé, i com sempre, anirem a la recerca d'aquella paraula amagada o oblidada, i el que farem serà rescatar-la del passat i us la portarem perquè la pugueu fer servir en el vostre dia a dia.
1: I tampoc ens oblidarem de la lectura. Remenarem de dalt a baix els prestatges de la nostra biblioteca per recomanar-vos un bon llibre de contes o llegendes. L'excusa perfecta per gaudir sols o en companyia d'una bona estona de relax.
3: I per tancar la festa, acabarem el programa movent el cos amb molt bona música. Ja sabeu que ens podeu sintonitzar cada setmana a la vostra ràdio de proximitat. Som a més de 30 emissores de Catalunya i Andorra, gràcies a la fantàstica feina de la xarxa de comunicació local.
1: Així que, sense esperar ni un segon més, engeguem els motors. Passem les pàgines del nostre gran llibre, de l'Hora del Conte, fins a arribar exactament a la pàgina 577. I la primera aventura d'avui és l'Aneguet Lleig. És un d'aquells contes que tots hem escoltat alguna vegada, un clàssic de clàssics, que ens ensenya que ser diferent dels altres, de vegades, pot ser una autèntica meravella.
3: Doncs i tant, Lluís. Viatgem fins a una granja on acaba de néixer un aneguet una mica més gran, més desmarxat i més gris que els seus germans. Tots el miren de reull i li diuen coses molt lletges, pobret, sense saber que el temps el convertirà en l'animal més elegant de tot el llac.
1: Obriu bé el cor i els ulls, que ja arriba l'hora del conte, l'aneguet lletge.

0: Com cada estiu, la senyora Ànega es va posar a covar els seus ous i totes les seves amigues del corral estaven desitjoses de veure els seus aneguets, que sempre eren els més bonics de tots. Va arribar el dia en què els aneguets van començar a obrir els ous a poc i tots es van reunir al voltant del niu per a veure'ls per primer cop. Un a un varen anar sortint, fins a 6 preciosos aneguets, cadascun d'ells acompanyat pels crits d'alegria de la senyora Ànega i de les seves amigues. Tan contentes estaven que van trigar una mica a adonar-se'n que un ou, el més gran de tots 7, encara no s'havia obert. Tots van concentrar la seva atenció en l'ou, que romania intacte, fins i tot els aneguets acabats de néixer, esperant veure algun signe de moviment. Al cap de poc temps, l'ou es va començar a trencar i en va sortir un ànec somrient, més gran que els seus germans, però, sorpresa, moltíssim més lleig i malgirbat que els altres 6. La senyora Ànega es moria de vergonya per haver tingut un aneguet tan lleig i el va apartar amb l'ala mentre s'atenia als altres 6.
1: Oics, aquest no pot ser, fill meu, és molt lleig.
0: L'aneguet es va quedar molt trist perquè se'n va adonar que allà no el volien. Van passar els dies i el seu aspecte no millorava, al contrari, empitjorava, ja que creixia molt ràpid, era molt prim i malgirbat, a més de bastant maldestre. Els seus germans li feien bromes pesades i se'n reien constantment dient-li lleig i maldestre.
2: Au, vés-te'n d'aquí, que tu no ets de la família, lleig, més que lleig.
3: No m'estima la meva mare i els meus germans tampoc em volen. Me'n vaig lluny d'aquí.
0: L'aneguet va decidir que havia de buscar un lloc on pogués trobar amics que de veritat el volguessin, a pesar del seu aspecte desastrós, i un matí, molt aviat, abans que es llevés ningú del graner, va fugir per un forat de la tanca. Així arribà a una altra granja, on una vella el va acollir i l'aneguet va creure que havia trobat un lloc on per fi l'estimarien i el cuidarien. Però també es va equivocar, ja que la vella era malvada i només volia que el pobre aneguet li servís de primer plat, i se n'anà d'allà corrent. Va arribar l'hivern i l'aneguet lleig quasi es mor de gana, doncs havia de buscar menjar entre el gel i la neu i havia de fugir de caçadors que pretenien disparar-li. Al final va arribar la primavera i l'aneguet va passar per un estany on va trobar les aus més belles que mai havia vist fins aleshores. Eren elegants, gràcils i es movien amb tanta distinció que es va sentir totalment acomplexat perquè ell era molt maldestre. De totes formes, com que no hi tenia res a perdre, s'hi va apropar i els va preguntar si podia banyar-se també. Els cignes, doncs eren cignes les aus que l'aneguet va veure a l'estany, li van respondre:
4: doncs és clar que sí, ets un dels nostres.
3: No us burleu de mi, ja sé que sóc lleig i malgirbat, però us heu de riure de mi per això.
4: Mira el teu reflex a l'estany i veuràs que no em mentim.
0: L'aneguet es va introduir incrèdul a l'aigua transparent i el que va veure el va deixar meravellat. Durant el llarg hivern s'havia transformat en un cigne preciós. Aquell aneguet lleig i malgirbat era ara el cigne més blanc i elegant de tots els que hi havia a l'estany. Així fou com l'aneguet lleig es va unir als seus i fou feliç per sempre.
5: I de l'estany de l'aneguet ens anem directes cap al bosc, perquè a la següent pàgina del nostre gran llibre hi ha 3 germans molt rodonets, de nas rosat i amb moltes ganes de construir-se una casa. Un es fa una cabana de palla, l'altre fusta, i el més treballador de tots decideix fer-la de totxos i ciment. Us estem parlant del conte dels 3 porquets.
6: Sí, però alerta, perquè amagat darrere dels arbres hi ha un veí molt pelut, amb les urpes llargues i molta, molta gana. Escolteu, escolteu, sembla que ja s'acosta el llop ferotge, agafant aire amb ganes i cridant allò de Bufaré, bufaré, i la casa en l'aire llançaré.
5: Ai, ai, ai, prepareu els totxos del ciment, que ja arriba l'hora del conte, els tres porquets.

0: Hi havia una vegada tres porquets que vivien tots junts al mig del bosc. El més petit era el trapella de la família, el mitjà era el més juganer i el gran era el més assenyat i treballador dels tres. Un dia van decidir que viurien separats i que cada un es construiria una casa. El porquet petit va decidir fer-se una casa de palla.
1: La palla pesa poc i és fàcil de manejar, i així me'n podré anar a fer malifetes ben aviat.
0: El porquet mitjà, que també volia anar ràpid per anar a jugar amb son germà, va decidir fer-se la casa una mica més enllà, però de fusta.
2: Tot i que la fusta és més pesada que la palla, jo sóc més fort que el meu germà petit i acabaré molt ràpid.
0: Dit i fet, en ben poc temps ja s'havia fet la seva caseta i va marxar corrents a jugar. El porquet gran, però, va decidir que el més lògic era fer-se una casa de maons. Una mica més lluny d'on s'havia fet la casa al mitjà, va començar a apilar els maons i a posar-hi ciment, mentre els seus dos germans jugaven allà a prop. Però, amagat darrere un arbre, els estava espiant un llop que vivia per aquella contrada. Quan cada porquet va anar cap a casa seva, ell va sortir del seu amagatall i va anar cap a la casa del més petit. El porquet va mirar pel forat i, en veure que era el llop, va dir:
1: "Fora, llop! No t'obriré pas la porta."
3: Si no m'obres la porta, bufaré i la casa tiraré.
0: Va començar a bufar i la casa de palla va volar pels aires. El porquet petit va fugir corrents i es va refugiar a casa del seu germà mitjà. Al cap d'una estona, el llop es va acostar a la casa de fusta. Els porquets van mirar pel forat i, en veure que era el llop, van dir:
2: "Fora, llop!
4: No t'obrirem pas la porta."
3: Si no m'obriu la porta, bufaré i la casa tiraré.
0: Començar a bufar i... la casa de fusta! Tot i aguantar en un primer moment, va acabar cedint i les fustes van anar caient una a una. Els dos porquets van sortir: "Cames, ajudeu-me, corrents!" I se'n van anar a refugiar a casa del seu germà gran. No havia passat gaire temps que el llop es va acostar a la casa de maons. Els tres porquets van mirar pel forat i, en veure que era el llop, van dir:
4: "Fora, llop! No t'obrirem pas la porta."
3: Si no m'obres la porta, bufaré i la casa tiraré.
0: Va començar a bufar i a bufar, però la casa no va caure pas. Va passar bufant i, quan ja no podia més, va veure que era impossible tirar a terra una casa tan ben construïda amb maons i ciment. Aleshores, se li va ocórrer entrar per dalt de la teulada, per on hi havia la xemeneia. Afortunadament, el porquet gran s'estava preparant el sopar abans que arribessin els seus dos germans i havia col·locat una olla amb aigua escalfar a la xemeneia. Quan el llop es va deixar anar a xemeneia avall, va caure dins l'olla amb l'aigua bullent. I es va escaldar tot. Cansat i adolorit, escaldat i derrotat, el llop va marxar cap al bosc i mai més no va tornar a molestar els tres germans porquets que, feliços i contents, van decidir viure conjuntament a la casa de maons. I vet aquí un llop, i vet aquí un gat, i mireu per la finestra, que aquest conte ja ha volat.
5: I per tancar la tanda de contes d'avui, ho farem amb una versió d'allò més sorprenent. Tots coneixem la història de la Caputxeta Vermella de Charles Perrault, oi, Mercè?
6: I tant que sí.
5: Però us imagineu que l'acció passés aquí mateix, a Catalunya?
6: Ui, doncs mira, prepareu-vos, perquè ens anem directes cap a la comarca de l'Alt Penedès, concretament a Sant Pere de Riudebitlles. L'aventura no comença al mig del bosc, sinó a la pastisseria de la plaça del poble. entre l'olor de brioixos i el xafardareig dels clients de tota la vida.
5: Sí, perquè mentre prenen el cafè, corre la veu per les taules. Diuen que s'ha sentit uns trets d'escopeta a la muntanya i que, molt a prop de les cases, s'hi ha vist passejar un llop ferotge. Ai, què hi farà la caputxeta entre els carrers del poble?
6: Doncs no ho sé, però s'haurà de vigilar molt el cistell dels pastissos. Gaudim de l'última història d'avui, la caputxeta vermella de Sant Pere de Riu de Bitlles.

0: La tardor havia arribat a Sant Pere de Riudebitlles i el bosc lluïa de mil colors. Les fulles ballaven amb el vent i les feia caure a terra, deixant els arbres despullats. Tot era calma i silenci fins que... Pam! Pam! Pam! Uns trets d'escopeta van ressonir pel bosc endins espantant tota l'ocellada. Aquella tarda, a la plaça de l'Ajuntament, tothom en parlava. I dintre de la pastisseria de Calmora, un grup de dones deien...
1: Heu sentit quin on ha passat aquest matí a la mestressa de Cal Cirerer?
2: A la Quimeta?
1: Sí, ella mateixa. Diuen que el llop ha entrat a casa seva i se la volia menjar.
2: I ara? Quina por! El llop, dius?
0: I un home, que hi era assegut a la taula del costat i que va escoltar la conversa, va dir...
3: Jo hi era. Si voleu, us ho explico com ha anat.
0: En un tres i no res, les dones van convidar l'home a la seva taula i totes l'escoltaven amb un gran interès. Fins i tot la Sílvia, la fornera, s'hi va afegir al grup.
3: Aquest matí, quan he sortit de cacera, he vist una nena que passejava tota sola pel bosc. Duia una caputxa vermella i un cistell sota el braç.
4: Ah! Doncs era la Júlia, la neta de la senyora Quimeta. Avui ha vingut a comprar el pa i duia posada la seva caputxeta vermella. M'ha explicat que la seva àvia estava malalta i que el cistell hi portava tot de coses per ella, que no podia sortir de casa.
3: Doncs la caputxeta vermella és una noieta massa confiada. De camí a veure la seva àvia, el llop ha sortit al seu pas i ella li ha donat conversa. Li ha dit on anava i fins i tot li ha ensenyat el que duia el cistell.
1: Amb el llop s'ha aturat a parlar. No té dos dins de front aquesta nena.
3: Jo he pensat el mateix. Per això he decidit seguir-la de lluny fins a...

0: i s'ha fet passar per la senyora Quimeta, amagat al seu llit.
1: I no se n'ha adonat, la nena, que era el llop? Com pot ser?
0: El cas és que, per el que es veu, la nena s'havia deixat les ulleres a casa.
2: Sí, sí, és veritat. A mi ja m'havia estranyat que no les portés, perquè fins i tot es va equivocar a l'hora de pagar el pa. Confonia un euro amb una moneda de 50 cèntims. Però, disculpi, continuï, continuï.
0: El cas és que alguna cosa deu haver sospitat, perquè la nena li ha dit... Àvia, quins ulls més grossos que tens! I el llop, imitant la veu de l'àvia, li ha contestat... Són per veure't millor, filleta! I llavors ella hi ha tornat... Però, àvia, quin nas més gros que tens! I ell li ha contestat... És per olorar-te millor!
3: A aquestes alçades de la narració del caçador, tots qui hi eren dintre de la pastisseria tenien els ulls oberts com taronges i el cor encongit, i escoltaven atents les paraules d'aquell home. Tots estaven pendents de com s'acabaria la història.
4: I per què no hi entraves?
0: Quan he sentit a la caputxeta que deia... Àvia, quines dents més grosses que tens! I el llop que cridava... Són per menjar-te millor! He entrat corrents amb l'escopeta carregada i...
3: I de sobte, una viueta va dir...
5: I ara, per culpa teva, el meu amic és ara a l'hospital.
6: La caputxeta vermella és aquí!
5: Què us empatulleu amb la caputxeta? Soc la Júlia, la neta del cal cirerer. I aquesta història no ha anat com us ha dit aquest home.
3: Allò es posava del més interessant. La gent se la mirava expectant, esperant que algú els aclarís què és el que havia passat aquell matí amb el llop a cal cirerer.
5: Fa temps, quan jo encara duia bolquers, el caçador del poble van perseguir una família de llops que vivia a la rodalia del poble i els van fer fugir cap a les muntanyes. Però un dels jovetons que havia nascut aquella primavera es va quedar enrere i va perdre el rastre dels seus. La meva àvia el va trobar uns dies després, brut, prim i famolenc, afònic de tant cridar i plorar, i el vam acollir a casa seva per cuidar-lo.
2: Pobret, quin cor tan gran, la senyora Quimeta!
5: Com us deia, aquell jovetó va créixer com un mes de la família cirerer, i és el lloc que ara tu has disparat aquest matí.
0: Perquè se't volia menjar, he sentit com t'ho deia.
5: Estàvem jugant. Ell i la meva àvia sempre fan bromes i jo els segueixo el fil, que no sóc cap beneita, si es veia d'una hora lluny que era el llop.
4: Ja ho deia jo, que era estrany que no te n'haguessis adonat.
5: Ara bé, tinc que dir que al bosc sí que m'he espantat.
4: I com és això?
5: Quan m'he adonat que un desconegut em seguia d'amagat, he donat algunes voltes per despistar-lo. I he estat a punt d'arrencar a córrer cap a casa de la meva àvia. Quin malament ho he passat.
3: De cop i volta, el caçador es va adonar del seu error.
0: Disculpa'm, Júlia. Desconeixia allò del llop i jo el donava per un animal dolent. Pensava que t'ajudaria i he aconseguit just el contrari.
3: Ara hi havia un llop innocent ferit a l'hospital i una nena que tenia tota la raó d'estar enfadada. Els va demanar disculpes i va aprendre la lliçó. A Sant Pere de Riudebitlles encara se'n parla d'aquell dia, tot i que no tothom ho fa de la mateixa manera. Encara hi ha qui creu que un bon dia el llop va entrar a casa de l'àvia Quimeta i que, si no arribasse per un valent caçador, s'hauria cuspit la caputxeta vermella, una nena massa confiada i una mica beneïda.
7: Després d'aquests magnífics contes, tornem a la secció de les paraules oblidades. Avui porto una paraula, Lluís, que té més d'un significat.
3: Molts?
7: Sí, la veritat és que feia temps que no la sentia. Tot i així, he estat jo qui l'ha dita. M'explico. La meva filla m'ensenya la bata del col·legi del meu net. S'havia de cosir perquè tenia el trau estripat. El trau. Quant de temps que no sentia aquesta paraula. Trau. Aquella petita obertura feta en una peça de roba per la qual es fa passar un botó cosit en l'altra vora. Diuen que els orígens d'aquesta paraula és molt més antic que el llatí encara. Creuen? Sí. Creuen que és una paraula gàlica, de la Gàlia.

0: que es deia Traecom. Fixa't que estrany, es veu que Traecom vol dir forat.
1: Forat, bé. Sí. Doncs sí, hi ha paraules que mica en mica van desapareixent del nostre dia a dia. Has dit que aquesta paraula té més d'un significat, i sí, una altra pot ser incisió profunda feta al cos d'una persona o animal per ferida d'instrument agut. I apa, que no ens havíem fet traus quan érem petits jugant pel carrer, oi? I no passava res, acostumàvem a curar-se sols. Doncs apa, ja hem recordat una altra paraula. Esperem que no se'ns oblidi també. I ara, si voleu descobrir quin gran secret es trau d'entre les pàgines dels llibres més antics, anem a la nostra biblioteca.
0: Doncs molt agut, del verb traure. Perfecte, exacte, Lluís, genial. Exacte. Genial, genial.

0: La setmana passada presentàvem un conte dedicat als avis. Ho recordes?
1: Sí, sí.
0: Doncs mira, avui ho farem a les àvies. Aquestes persones també que sempre hi són i hi som. Avui proposem aquest llibre com un homenatge a totes les àvies que donen l'amor més especial del món. Els avis també, Lluís, ja ho sabem. I aquest llibre es diu Història d'un jersei blau. I com sempre, Lluís, ens en pots fer 5 cèntims?
1: I tant que sí, Mercè, com no. Explica una mica, va. En un jersei hi caben moltes coses, sobretot si el fa una àvia que sap teixir entre la llana maneres d'estimar-se i de créixer, també d'acomiadar-se. Una història amb una àvia, un net i un jersei, que acompanya amb calidesa les escenes quotidianes que la vida, de vegades, ens proposa.
0: M'agrada molt això que has dit, una àvia que sap teixir entre la llana maneres d'estimar-se. Tu creus? Entre tots aquells punts que hi ha en el jersei, quanta estimació hi ha cap al net o neta qui ha de rebre aquest jersei? Doncs molt bé, visca les àvies i visca els avis, i tant que sí. Per tot això recomanem a tots els nens i nenes i avis i àvies el conte Història d'un jersei blau de l'autor Florenci Gattari i editat per Pagès Editors. I a quines edats podem recomanar-ho? És que jo ho recomanaria
1: tots,
0: a tothom.
1: Per totes les edats.
0: Jo ho recomanaria a tothom, exacte.
1: Molt bé, molt bé.
0: Molt bé. I un cop s'ha tancat el cistell de la caputxeta, arriba el moment més rítmic del programa, el nostre punt final preferit, que és la música.
1: Ai, avui ens acomiadem amb una lletra i una veu que a l'hora del conte ens encanta, la gran dama d'Isalabert.
0: Oh, que bé.
1: I és que ens porta una cançó que transmet una energia encomanadissa i que ens recorda que els dies ja són més llargs, que el sol pica i que comença l'estiu.
0: I pica, pica de debò, eh?
1: Molt, molt.
0: Sí. És una època fantàstica, de fet, perquè la neguet lleig nedi ben fresquet per l'estany, transformat en un gran cigne i preciós. I perquè els tres porquets surtin de les seves cases a prendre el sol sense por de cap llop.
1: Vinga, a ballar tothom, a riure i a gaudir dels jocs de l'aire lliure. Nosaltres marxem, però només per uns dies, vaja, una setmana.
0: Sí.
1: Que passeu una setmana de llibre i recordeu...
0: Que la vostra setmana sigui com un conte d'allò més rebonic.
2: Ah!

0: Molt bona tarda, oients de Hora Bitlles.
1: Benvinguts un dia més al nou programa Retorn als 80. Vinga, repassem més temes guais dels anys 80, a l'Italo Disco, un so fantàstic d'aquella època dels 80, que ens feia ballar moltíssim a les pistes de balls d'aquella meravellosa època. I per començar a la pista de ball de Ona Villa, tenim el tema Dream Warrior.

Quin gran tema aquest Dream Warriors d'aquella meravellosa època dels 80. I ara seguim a un altre gran èxit d'aquella època, Angel in Disguise. Vinga, que gaudiu!

Vinga, vinga, que no decaigui el ritme a la pista de ball de Ona Villas. I ara seguim a un altre gran tema dels 80, Arrow Love.

Som-hi amb un altre gran tema dels 80, d'aquell Italo Disco del bo. Fantasy Girl, vinga, a ballar, a ballar.

Visca, visca el tardeo de Ona Villas. I ara seguim amb un altre gran tema a la pista de ball de Ona Villas, Bad Boy.

seguim deleitant a la pista de ball d'Ona Villas amb molt bona música d'aquella brillosa època, i ara ho tenim el tema Fox and the Run.

Vinga, vinga, i no pareu de ballar a la pista de ball de Ona Villas. I ara el següent tema que us farà ballar, Like Sombrero.

Así que venga, y un día més arribem al final del programa i ho fem amb el tema Baby. Espero que hagi disfrutat d'aquests bons temes d'aquella meravellosa època dels 80, que us hagi fet llevar, que us hagi disfrutat, que hagi ballat força. Això es tracta d'aquest programa d'aquí. I res, ens retrobem el pròxim dissabte a la mateixa hora. No falteu, sisplau, que tingueu una molt bona setmana i sigueu superfeliços.

0: Ona Bitlles.
1: Si ets dels que creu que abans es feia millor música, si vols tornar a recuperar aquell so de quan érem joves, si et consideres un amant del pop-rock, no t'has equivocat de dial. Des d'ara, gaudeix del Sac de Sons, 60 minuts amb la música que et fa vibrar. Sac de Sons, música sense cànons ni taxes especials.
2: Què tal, com esteu a punt d'obrir, de deslligar i de posar en dansa un nou Sac de Sons? Sí, doncs, vinga, va, som-hi! Comencem, com sempre, amb música ballable, en aquest cas, com sempre, també de la dècada dels 80, i avui, amb els Weeds and Co., aquest és el What You Will, i és el que serveix per donar-te la benvinguda i la salutació cordial de Xavier Gargallo. Junts compartirem aquests 60 minuts de música des d'aquí, la teva ràdio local. Sigueu, doncs, molt ben

Així hem començat deslligant avui el sac de sons amb els Wings & Co. Aquest era el Rock Jewel, que és el que ens ha fet començar-lo, hem dit, a deslligar. Però deslligat no ho està del tot. Només ens queda aquesta per acabar-lo ja de deslligar totalment. Els Tavares també els coneixes prou bé. Aquest és aquell que diu Heaven must be missing an angel.

0: Doncs ara sí, ben deslligat ja el nostre sac, afegint-hi aquests els Tavares. Heaven must be missing an angel.
1: Una bona quantitat de pop.
2: Una cullerada de rock.
1: Un polsim de disco.
2: Remena-ho bé i deixa-ho coure a foc lent. Sac de sons. No deixis que t'enganyin. Sex and drugs and rock and roll.
0: Entrem ja en matèria i anem amb calma. Comencem amb calma i tranquil·litat després d'aquestes dues ballables. Una, amb calma. La calma brutal de l'Ènia. Only time.

Podríem dir que Enya és la compositora, autora de New Age més reconeguda. Viu, ella és irlandesa, viu a Irlanda, separada de tot el món, amb el seu gran castell, els seus gats, i d'allà no en surt. Potser el que sí surt, i surt molt bé, és la seva música, o era la seva música. Fa molts anys enrere, feien parella en John Anderson i en Vangelis. Junts van publicar diferents temes, entre ells a l'State of Independence, que en un moment donat la Donna Summer el va versionar, i ara fa doncs uns 10 anys aproximadament que l'Andrea Corr també la va fer a la seva manera. És aquesta la que està sonant, la forma, la versió d'Andrea Corr.

0: Aquesta és la versió que en va fer l'Andrea Gore, la seva visió d'aquesta clàssica de John Anderson i en Vangelis, l'State of Independence, i l'incluïa al seu àlbum Lifeline.
1: Sac de sons. Pren-te'l com a mínim un cop per setmana. El millor remei contra l'estrès.
0: Doncs no tenim massa clar si és el millor remei contra l'estrès, i de fet ho estem investigant des de ja fa uns quants anys. Però si estàs aquí, és que realment això funciona. Unes vegades guanyes, altres perds, i a vegades ve de gust escoltar Bee Gees, You Win Again.

Un dels temes de la llarga, llarguíssima discografia dels germans Gipples Bee Gees. Aquest és el You Win Again que hem escoltat ara. Si sou fans de Coldplay, doncs ara tindrem Coldplay. Però si sou fans també dels Kraftwerk, també tindrem els Kraftwerk ara mateix. Com pot ser dos estils diferents en un mateix moment amb dues bandes diferents? Doncs molt fàcil. Els Coldplay són uns grans fans de la formació alemanya Kraftwerk, els avis, podríem dir ja, del que és el techno. Fa ara uns quants anys van voler fer un homenatge amb els Kraftwerk i van publicar aquest Talk. És una versió d'aquell computer world de principis dels 80 dels Kraftwerk.

0: Així sonava aquest tribut, diguem-li així, dels Coldplay cap als Kraftwerk. Aquest era el seu Talk.
1: Si et vas perdre allò que sonava quan érem joves, fes com jo, escolta el Sac de Sons, la música al nostre estil.
0: Doncs sí, la música continua sonant al nostre estil. Ara una estoneta de guitarreo. Sí, doncs vinga, som-hi amb els Doobie Brothers. Això és Rocking Down the Highway.

0: Abans d'aquest Call on Me de Glenn Frey en solitari, deixant la seva banda a un costat, els Eagles, doncs abans d'aquest tamarro, doncs un altre dels tamarros guitarreros, dels Doobie Brothers, era el Rocking Down the Highway.
1: Un moment! Vaig a raspallar-me les dents i torno!
2: Sac de sons. La música al teu estil.
1: Vinga, vinga! Música amb canya!
0: Ja sabeu què passa quan la Carla ens demana música amb canya, no? Doncs vinga! Som-hi, Revolution Beatles!

Si aquests quatre eren de Liverpool i ens van deixar aquest Revolution, n'hi ha uns altres que eren del Vendrell i ens van dir que Miami Beach, Déu-n'hi-do, però aquí n'hi ha més. Els Laxan, també guitarrero total, un dels primers treballs que publicaven la penya.

0: Els Lacs en Busto, recordant vells temes, vells treballs dels principis de la banda del Vendrell.
1: Sac de sons, la música al teu estil.
0: Sí, sí, la música continua sonant encara uns minuts més al nostre estil. L'estil ens el posarà ara Mike Oldfield. Aquest és el Shadow on the Wall.

També, cap a mitjans de la dècada dels 80, Mike Oldfield publicava l'àlbum Crisis i aquí s'incluïa aquest Shadow on the Wall. I ara, dels 80, ens n'anem directes a l'any 1991. Va ser el 25è aniversari de la banda Nitty Gritty Gerben i d'un concert que van fer per celebrar aquests 25 anys. Es va publicar aquest Cadillac Ranch.

Aquest va ser el darrer track que es va incloure en l'àlbum aquest de la Nitty Gritty German, Live to Five, per celebrar els seus 25 anys a sobre dels escenaris. Això va ser a la zona de...

oberta. I ara sí que nosaltres ja anem plegant veles. Marxem amb els polis. És el que serveix per dir-te adéu, siau, a reveure i fins la propera setmana. Un plaer haver-te acompanyat. Ens veiem d'aquí a 7 dies. Salutacions de Xavier Gargallo. Com sempre diem, sigueu bons, sigueu feliços. Marxem amb aquest So Lonely.

0: Ona Villas. One, two, three,
1: ah! Hello, Jazz It audience.
2: Welcome to Jazz It.
1: Jazz It.
3: Jazz It, jazz universal. Totes les tendències, tots els ritmes. Per a tots els públics. Amb Jaume Tauler.
4: Quantes vegades heu vist en un concert que per començar una cançó, o per començar totes les cançons, el bateria pica quatre vegades amb les baquetes per marcar el tempo i el moment de començar? Avui podríem començar Jazz It a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, fent exactament el mateix, perquè el nostre primer protagonista d'avui és un bateria, Shelly Mann, un músic sempre molt sol·licitat i, a més, un personatge molt popular a la seva època, cosa no massa habitual en els bateries. Comencem amb una composició de Henry Mancini que Shelly Mann i el seu quintet ens porten amb molta elegància i amb uns canvis de ritme molt efectius. Aquí teniu Theme for Sam.

Shelly Mann and His Men, així es deia el grup que liderava el bateria Shelly Mann. Hem escoltat aquesta cançó dedicada a un tal Sam, una cançó que comptava amb Conte Candoli a la trompeta. Shelly Mann se'l recorda generalment com a figura de la tendència West Coast, però, de fet, va néixer a Nova York el mes de juny de 1920. Era fill d'un percussionista d'una orquestra clàssica. El seu pare volia que fos saxofonista, el volia allunyar d'això de la percussió. I aquí hem de fer una reflexió. Que el teu pare percussionista t'aconselli que tu no ho siguis pot alarmar a qualsevol jove que es plantegi un futur professional a la música. Afortunadament per a nosaltres no va ser el cas de Shelly Mann. A més, es va professionalitzar com a bateria molt jove i va començar en el sector de les big bands. La seva estada en la del director Stan Kenton el va portar a la fama i quan va deixar a Kenton va ser quan es va instal·lar a Califòrnia i es va incorporar a les files de l'estil propi d'aquell estat, que és, com us hem dit abans, el West Coast. Ara escoltarem a Shelly Mann com a company del saxofonista Stan Getz. Els trobem en un disc de títol inequívoc, Jazz West Coast. La cançó que es porten és Split Kick i el trompetista és, una vegada més, Conte Candoli.

Split Kick, el quintet de Stan Getz amb Shelly Mann a la bateria. Jazz West Coast, jazz de la costa oest dels Estats Units. A l'altre costat del país, a la costa que ens mira a nosaltres, i a la ciutat de Nova York, l'any 1940 es va fundar una discogràfica que s'ha convertit en mítica. És la Blue Note Records. Durant els anys 50 i 60 gairebé va monopolitzar l'edició de discos de la tendència que coneixem com a hard bop, amb resultats realment excepcionals, tant en qualitat com en vendes. Es diu que l'aparició a Califòrnia del jazz West Coast va ser, en certa manera, la resposta a aquest fenomen. També hi va haver una discogràfica principal, que es va fundar, com no podia ser d'altra manera, a Los Angeles l'any 1951 i es va dir Contemporary Records. Ara escoltarem a Shelly Mann en una gravació d'aquesta discogràfica al servei d'un saxofonista a qui no situaríem en aquest context. Sonny Rollins, nascut a Nova York l'any 1930. El que passa és que aquesta gravació la van fer amb Rollins com a figura de jazz de la costa est, però acompanyat dels músics més famosos de contemporari i, per tant, els músics més famosos de la costa oest. Per això es titula el disc Sonny Rollins and the Contemporary Leaders, Sonny Rollins amb els líders de la Contemporary Records. Tenim a Hampton House en el piano i a Barney Kessel a la guitarra i ens porten tots junts I've Found a New Baby.

0: This is Ulysses Owens Jr. from New York and Florida. Make sure you listen to Jazz It.
1: Seguim passejant pel món del jazz a Jazz It, a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. I ara que hem escoltat el saxòfon inoblidable de Sonny Rollins, ens quedarem amb ell, perquè, segurament ja ho sabeu, l'amic Sonny ens va deixar el passat 25 de maig, el dia abans de celebrar el centenari del naixement de Miles Davis. Sonny Rollins es deia Walter Theodore Rollins. És una llegenda del jazz que ha viscut 95 anys esplèndids i que ha deixat un llegat artístic irrepetible. Comencem escoltant-lo al costat, precisament, de Miles Davis en una gravació a nom del trompetista feta l'any 1951. Aquí teniu Out of the Blue.

Out of the Blue, la trompeta de Miles Davis i el saxo tenor de Sonny Rollins, a qui estem dedicant aquests minuts. La primera meitat de la dècada dels 50, Sonny Rollins va consolidar la seva reputació de promesa del saxo tenor participant en sessions a nom de músics molt diversos. L'acabem de sentir amb Miles Davis i ara us el portem en una gravació de 1953 acompanyat del Modern Jazz Quartet, el grup mític liderat pel pianista John Lewis i pel vibrafonista Mill Jackson, un grup que s'havia constituït oficialment 6 anys abans. Hem escollit la interpretació que van fer de la balada de Duke Ellington titulada In a Sentimental Mood.

Esteu escoltant Jazzit, de BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. I estem recordant la figura del saxofonista tenor Sonny Rollins, recentment desaparegut. A les seves biografies es sol donar l'any 1956 com el moment en què oficialment comença la seva carrera discogràfica com a líder. Els primers anys va treballar per diverses companyies i no hi podia faltar alguna gravació amb Blue Note. Us en portem una mostra ara, amb aquesta cançó Why Don't I, que és una composició pròpia que va gravar l'abril de 1957 amb Horace Silver en el piano, J.J. Johnson en el trombó i Art Blakey a la bateria.

Sonny Rollins Quintet, Why Don't I? Si llegim una història del jazz més o menys convencional, veurem que, en general, el saxofonista tenor més valorat dels anys 50 i 60 és John Coltrane, i, sens dubte, la seva obra és fonamental en l'evolució del jazz. Però hi ha una bona colla de crítics que també reivindiquen a Sonny Rollins, que es pot considerar efectes pràctics coetani de Coltrane, dient que el seu llegat és de la mateixa categoria. Hi ha diferents factors, però, que li han jugat en contra. Un, la seva longevitat. Ja se sap que en el món de l'art en general, la mort de l'artista sempre revaloritza la seva obra. I un altre factor que juga també en contra del reconeixement de Sonny Rollins va ser el que es coneix com les seves retirades, espais llargs de temps, d'entre 2 i 3 anys, en què es va allunyar voluntàriament tant dels escenaris com dels estudis de gravació. Ho va fer, segons ell mateix va explicar, en moments en què es sentia buit per aportar coses noves a la seva música i va preferir aïllar-se de la pressió del món musical per recuperar-se. La primera retirada va ser entre 1959 i 1961 i es caracteritza perquè, com que no podia practicar a casa seva sense molestar els veïns, vivia a Manhattan, a Nova York, gairebé cada dia se n'anava a tocar, a assajar tot sol, a sota el pont de Williamsburg, que no era lluny d'on vivia. Alguns dies hi va passar fins a 16 hores seguides tocant. La seva tornada la va anunciar gravant, al febrer de 1962, el disc que va titular The Bridge. Òbviament, vol dir El Pont.

You Do Something to Me, el quartet de Sonny Rollins amb Jim Hall a la guitarra, que ens han portat aquesta cançó extreta del disc El Pont, The Bridge, un disc que, com us hem dit, va marcar la seva tornada, la tornada de Sonny Rollins, a la vida musical pública l'any 1962. Un altre moment molt delicat en la vida de Rollins va ser l'11 de setembre de 2001, efectivament, el dia de l'atac a les Torres Bessones de Nova York. Ell vivia molt a prop de la zona atacada i en va patir directament les conseqüències. Quatre dies després, el 15 de setembre, va oferir un concert a Boston dedicat a aquell episodi traumàtic. Ara escoltarem l'inici del concert amb la seva veu presentant la primera cançó que van tocar, Without a Song. La gravació original dura més de 16 minuts, nosaltres n'escoltarem un fragment. I el trombonista que sentirem al seu costat és Clifton Anderson.

0: Hi, this is saxophonist Elena Terakubo from Japan and New York. Listen to Jazz It!
1: Arribem al final de Jazz It, de BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. I els darrers minuts els dedicarem a la pianista Geri Allen, que va néixer el 12 de juny de 1957 i va morir, desgraciadament, a finals de juny de l'any 2017 de càncer. Va estar casada amb el trompetista Wallace Roney i van gravar junts uns quants discos excel·lents. Un d'ells es titula Misterios, va a nom del trompetista, de Roney, i compta amb acompanyament d'orquestra de corda i vents. Escoltarem la cançó titulada Café, que va composar el brasiler Egberto Gismonti. I hem de tenir en compte que tant els arranjaments orquestrals com l'acompanyament de piano són d'ella, de Geri Allen. Amb Geri Allen i aquesta cançó, Café, us direm adeu l'equip habitual de Jazz It, Jordi Bartomeus, tècnic, Lali Ferrando, productora, i qui us parla, Jaume Tauler. Fins la setmana vinent, bona setmana i bon jazz.

0: won't find me.
1: Les remescles més boges per canviar de xip. El divendres a la tarda, DJ Trapella t'ajuda a entrar en el mood del cap de setmana. DJ Trapella, els divendres a les 5 de la tarda... A...

pujar la música, que així la fem callar. Jo la part més divertida serà la de buscar una benzinera plena, obre la nevera, està per allà. Anem a planificar, t'ocupes tu del bar, ja pillo jo tota la part.

El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Andrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Andrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

Música amb història per a gent amb geografia. Lluís Gavaldà comparteix amb tu la seva passió per la música a través de les petites històries que expliquen les cançons. El cel obert amb Lluís Gavaldà. De dilluns a dijous a les 9 del vespre

0: i Cat Weekend.
1: Juguen amb els dits, dec, dec. Em paga el sopar, que et dec. Ells volen beef, bistec. Jo només vull checks.

de ser més, però has d'aprendre que ets menys i vaig amb les ungles mossegades dels nens, visca mentre ens hi m'atrapes i amb les sanglaces sempre posades per no creuar mirades amb cap de vosaltres, perdó, ho porto als gens, perdó, no em costa gens, perdó, ho faig pels meus, perdó, en plaç dels gens, perdó, amb tanta gent al meu voltant i em sento sol solet, que ningú em ve a veure quan fa fred, es pot saber però què fots, no beguis del meu got, bro, tu ja ho sabies, oh, som de lo millor, ei, diuen les enquestes que aquestes són les cançons que sonen a les vostres festes i cal que costa sempre cansa i mira'm, sóc un miracle, algunes gràcies, altres de res, ella és model, no un model a seguir, sempre li dic t'estimo abans de sortir.

0: venir a fugir amb la meva amiga i amb mi.
1: Es pot fer de la roca i per haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mestra de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense causa ni pit o dels ulls de la cantina tal com si t'hagués patit. De l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Trobo si vols fulls de la llei de la gravetat o d'una puta pastanada que es fa d'infelicitat.
2: Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic Arnau Vallduí, un nou. I com un nou, m'escapo una estoneta i tot seguit.
3: Escoltes i cas.